0: seguint en Sau, el tren de mitjanit, un viatge de música i records.
1: Entro aquí.
2: Vale, però vols provar això de fer una frase o no?
1: Però això hi ha de fer això, no?

0: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: Yeah!
2: El poder de las cuerdas. Tornem en sopa de cabra i una cançó que és pura emoció, el teus somnis.

0: el poder de las cuerdas.
1: Els gossos es porten ara un horitzó diferent, un nou paisatge.

Soy Kiko Chispas y estoy aquí para haceros sentir el poder de las cuerdas. Seguim amb els gossos. Aquesta vegada amb Triada, una cançó que ens fa mirar endins.

i en aquesta cançó diem fins aviat. Gràcies per acompanyar-nos. Això ha estat El poder de les cordes. Avui hem recorregut el nostre país a través de les seves cançons, les que han marcat moments i continuen sonant amb força. Bona nit i fins la propera.

Bona nit i benvinguts. Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. Dos grans amics del Club del Jazz, com són la pianista Elisabet Raspall, de Vilanova i la Geltrú, per la seva dinàmica en i forma part d'un jurat de jazz a Catalunya, i també el pianista amic de l'emissora i del programa, Ignasi Terrassa, formen part d'aquest jurat junt amb els pianistes Albert Bover, Elisabet Raspall, Ignasi Terrassa Trio, que inicia el 6 de juliol, una gira asiàtica per diverses ciutats del continent asiàtic. Són notícies que m'alegren molt publicar pels companys que no els hi falti feina com a professionals que són. Per sort, a Catalunya estem ben representats de la professió jazzística tant a nivell nacional com a nivell internacional, que la evolució els fa innovar amb noves tècniques i aportar constantment repertori innovadors, perquè ens valori la crítica dels seus seguidors, que molts diuen que no es treballa prou per ser professional del jazz vanguardistes. Els entesos d'aquests crítics del mitjà de comunicació estan molt a l'aguai de lo que es gestiona constantment, i crec que ha arribat el moment d'iniciar aquesta nova versió del Club del Jazz amb el swing. La Tilo World Big Band alemana aixeca el taló d'aquesta nova versió del Club del Jazz amb aquests clàssics del swing, Petites Mentides.

Latino World és una gran Big Band amb reconeixement internacional que acompanyen a músics i a cantants de l'èlita del jazz.

El pianista i compositor vocalista Oscar Peterson, de Montreal, Canadà, convidat al Club del Jazz amb el seu trio, al que li escoltarem el blues en concert 63, 64 i 65.

En Òscar guarda 8 premis Grammy i les seves tendències són el swing, el blues i el bebop.

Roy Hargrove, trompeta de Baco, Estats Units, ens acompanya perquè li escoltem el blues Articulació.

Les tendències d'en Roy són el jazz més les fusions i va compartir escenaris amb el saxofonista Johnny Griffin i Bobby Walson. Tots els dimarts, a les 10 de la nit, presento el Club del Jazz des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels.

al contrabbassista Marcus Miller de Brooklyn, New York, convidat al Club del Jazz pel seu esnovisme, innovació i vanguardisme, aporta un estil jazzístic de la nova generació contemporani, al que li escoltarem aquest funk en directe sota el cel 91.

Les tendències jazzístiques d'en Marcus són el rock, el funky, i ha col·laborat amb el guitarrista Flavio Sala i el saxofonista Jorge Pardo.

al saxofonista Benny Golson de Filadèlfia, Pennsilvània, ens acompanya al Club del Jazz per escoltar-li a blues gaudint d'en Golson.

El saxofonista Gorson era un tradicionalista del jazz més les fusions i va col·laborar amb el vibrafonista Lionel Hampton i el trompetista Dizzy Gillespie.

El vibrafonista Bobby Hutcherson dels Angels, Califòrnia, convidat per la seva ADN amb el vibrafon al Club del Jazz, està valorat com un dels millors d'Europa, al que li escoltarem aquest clàssic del vibrafon, Cirrus, 1974, amb Con Ciutat.

Les tendències jazzístiques d'en Bobby van ser el jazz i el bebop. Tots els dimarts, a les 10 de la nit, al Club del Jazz el podràs escoltar sintonitzant la 98.0 de Ràdio Castelldefels.

La Sant Andreu Jazz Band, dirigida per en Joan Chamorro, com sempre, ens aporta temes clàssics i de la nova generació. I en el Club del Jazz hi escoltarem aquest meravellós blues, balancejant-se i oscil·lant.

a l'harmonista Sugar Blue de Harlem, Estats Units, ens acompanya al Club del Jazz com a novetat per primera vegada, el que li escoltarem en una altra voz de Donner.

I això ha sigut tot per avui i ens hem d'acomiadar. Esperant haureu gaudit, donarem les gràcies, com sempre, a l'estimat amic Sebastià Andrade per la seva tasca tècnica. I com a cloenda us deixem per a que gaudiu amb la veu del fum, la de Frank Sinatra, al que li escoltarem el swing un cop hagis marxat.

0: Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
1: Tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: Punts del prelitoral i la segona durant la tarda i el vespre a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura seguirà a la baixa.
4: Trescat Info.
3: Ara passen 3 minuts a l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Cap de setmana molt complicat pel que fa als incendis. El País Valencià continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, com la Vilavella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 300 efectius, i les hores de llum també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, aquest incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpidament i ara ja afecta la Serra d'Espadà.
5: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques pues, és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
3: Se sospita que el foc podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
5: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
3: A Manises, mentrestant, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que ja està estabilitzat, que ja no creix. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe cremat per les flames. L'Ajuntament ha decretat ara 2 dies de dol. I els incendis de Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja estem parlant de més de 90.000 persones que estan confinades o que les han hagut de desallotjar. S'han cremat més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte, com diem, molt complicat per als que treballen en aquestes feines d'extinció. Anem fins a Madrid, al municipi de Navalcarnero, que és on hi ha un dels centres de comandament d'aquest incendi. Alba Gil.
6: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícil, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
7: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
6: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
3: I aquí a Catalunya els bombers han estabilitzat l'incendi de Cubelles, al Garraf, que ha cremat unes 8 hectàrees i ha obligat a confinar durant unes hores també diverses urbanitzacions. Algunes d'aquesta localitat i també de Cunit, al Baix Penedès,

0: de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. Cap a les 10 de la nit d'aquest dissabte s'ha enviat als veïns un missatge desalert per comunicar-los al final d'aquest confinament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat aquí a 3Cat Info que tot apunta que pot ser també un foc provocat.
1: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut pues, provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
0: El foc s'ha declarat cap a 4:45 de la tarda, a pocs metres d'on hi va haver un altre dijous. Tots dos han tingut dos focus. Aquest diumenge, per cert, hi ha perill extrem d'incendi en 115 municipis de 12 comarques de les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també de Ponent. Continuaran, per tant, les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa, Vandellòs i també Prades. I és un dia per estar pendents també de les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta nit i matinada en punts del nord-est del país. Els aiguats es desplacen també cap al litoral central i sud. En alguns casos van acompanyats de tempesta i localment també poden anar-hi de calamarsa o de pedra. L'Espai Natural de Sant Miquel del Fai ha tancat aquest dissabte a la tarda arran de les pluges intenses que han caigut en aquesta zona del Vallès Oriental. No s'obrirà com a mínim fins dimarts.

0: Ara és a mig quart. Adif ha donat per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc que es va obrir dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Adif ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació del servei. A més, Renfe ha començat les marxes blanques, aquestes proves de circulació amb trens sense passatgers que verifiquen l'estat de les vies, la senyalització i la resta de sistemes abans de reprendre la circulació de trens amb la gent a dins. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades es recuperin la circulació al llarg de la setmana que ve.
1: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Adif assegura que les inspeccions i els controls que s'han fet des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni tampoc danys a la plataforma ferroviària ni als habitatges que estan situats a l'entorn d'aquesta zona afectada. I encara sobre una altra infraestructura important d'aquest país, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, proposa que el govern assumeixi l'execució d'obres a l'AP7. El líder dels republicans vincula el dèficit d'inversions de l'Estat a la necessitat que la Generalitat tingui més competències. Defensa que aquesta decisió es podria concretar en una reunió bilateral entre el govern i la Moncloa després de les vacances d'estiu.
2: L'Estat ha de respondre davant de la seva ineficàcia amb més sobirania per Catalunya, amb més eines, amb més competències i amb més recursos per Catalunya, per tal d'ampliar la capacitat de l'AP7 i per tal de fer-ne el manteniment.
0: I en les últimes hores, dues persones han mort en accidents laborals aquí a Catalunya. Aquest dissabte, un operari de 66 anys ha perdut la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària. I aquest divendres va morir, ho recordareu, un treballador a les obres del Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continuï sense ser una prioritat per a moltes empreses. El sindicat reclama a la Generalitat que reforci, per tant, la inspecció de treball amb més recursos i que sancioni les empreses que estan incomplint la normativa de seguretat laboral.

0: Obrim ara el focus. Espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen fins a l'Iran, que desplacen al Mar Roig el conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, aquest dissabte, Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els hutis han llançat un atac amb míssils que ha provocat incendis contra la província de Jazan, al sud de l'Aràbia Saudita. El sistema antiaeri saudita ha interceptat dos míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. L'Aràbia Saudita, per la seva banda, ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària de Hodeida, que està controlada pels rebels iemenites. Els petroliers saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, on els hutis van declarar el bloqueig naval. Aquesta represa de les hostilitats al Mar Roig, per tant, unida al bloqueig de fa 6 mesos ja de l'estret d'Hormuz, està creant el perill de desabastiment de mercaderies i l'augment de preus, segons els experts. Les conseqüències econòmiques les notarem, diuen, a les nostres butxaques en les pròximes setmanes. Sentim a Oriol Montanyà, que és professor de logística de la Barcelona Management School, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això, bàsicament, el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus.
0: I d'una guerra a una altra, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirma ara que Rússia vol enviar 30.000 soldats nord-coreans al front de guerra. De fet, Corea del Nord ja va proporcionar 14.000 soldats perquè lluitessin al costat de Moscou ara fa 2 anys. Sentim Zelensky.
2: També veiem la cooperació de Rússia amb Corea del Nord. Rússia vol portar 30.000 soldats nord-coreans més. Des del juny, a la regió russa de Voronezh, s'estan fent els preparatius per rebre'ls. A més, Corea del Nord s'està preparant per subministrar a Rússia nous llançadors de míssils balístics.
0: Zelensky sosté que Moscou ha tingut 225.000 baixes al front en aquests últims 7 mesos. Tot això mentre en les últimes hores almenys 19 persones han mort en bombardejos per part dels dos bàndols. 12, 5 dels quals eren nens, han perdut la vida en un atac ucraïnès d'aquesta matinada contra un càmping a Zaporizhzhia, en una zona controlada per Rússia. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una refineria de petroli. De fet, arran dels constants atacs a refineries, algunes regions russes tenen problemes de provisionament de combustible, especialment a Sibèria. El Kremlin ha anunciat avui que prorroga la prohibició d'exportar gasolina fins a final d'any. Per cert, que Romania ha batut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de Rússia.
3: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
4: El temps d'avui ens pot donar de propina després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest, doncs de la part més freda en altura. Baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens fins demà passat al matí a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol, i per tant serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona. Hi ha aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys l'Alt Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamar-se. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.

0: Doncs aquests dies les onades de calor són temes constants. A Europa també n'afronta una de nova aquesta setmana que entra, i Alemanya concretament està preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig, una imatge que fa un mes va fer la volta a tot el món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea lògicament malestar entre els ciutadans i augmenta la mortalitat. Des de Berlín ens ho explica en Jordi Regàs.
1: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
2: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
1: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henning Werner.
3: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
1: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
0: Doncs aquesta és la situació a Alemanya. Mentrestant, l'exèrcit israelià ha detingut a 70 palestins a la Cisjordània ocupada en el marc d'una operació militar a gran escala. Tot després dels enfrontaments ahir a la zona, que van deixar, ho recordareu, 4 palestins i 2 soldats morts. Aquest dissabte, grups de colons han tornat a atacar diverses poblacions. Segons les autoritats locals, aquest any 87 palestins han mort en diverses batudes, 21 a mans dels colons i la resta a mans de l'exèrcit d'Israel. A Gaza, Tel Aviv ha matat 5 persones en 7 bombardejos. Una era un alt càrrec de la policia de Hamas. Malgrat l'acord d'alto el foc, des de l'octubre passat, han perdut la vida ja un total de 1.196 gazians. I al Brasil, atenció, perquè Flávio Bolsonaro és el fill gran de l'expresident brasiler Jair Bolsonaro, ha estat proclamat oficialment candidat del seu partit a les eleccions presidencials de l'octubre, en un acte que s'ha fet a São Paulo, on ha rebut el suport del president de l'Argentina, de l'ultradreta Javier Milei.
4: Por eso considero que Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileros.
0: Aturar l'actual president d'Esquerres, Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 anys, i aconseguir l'indult per al seu pare, també, que està a la presó, recordareu, per colpista, és l'objectiu d'aquest nou líder, Flavio Bolsonaro. Significativament, el seu programa es titula Brasil sense por i preveu la construcció de 5 presons de màxima seguretat, inspirant-se en el model ultraautoritari del president del Salvador, Nayib Bukele. Flávio Bolsonaro ha aprofitat per reivindicar també la figura del seu pare.
5: Mas eu garanto a todos vocês.
6: Però us garanteixo que no ens intimidaran, perquè jo puc ser més calmat, més somrient, més tranquil i més moderat. Però per les meves venes hi corre sang Bolsonaro.
0: Quan falten 3 mesos per a les eleccions, les enquestes atorguen la majoria de vots a l'actual president, Lula da Silva. Les autoritats brasileres han denegat, per cert, el visat d'entrada a 2 funcionaris de la Casa Blanca que volien investigar la fiabilitat del seu sistema electoral. Les protestes juvenils de l'Índia, que han aconseguit aquest dissabte la renúncia del ministre d'Educació després de setmanes de mobilitzacions, mostren el descontentament social de la gent jove, que conforma, com és lògic, l'espina dorsal del país i que ara reclama reformes estructurals. En volem fer una anàlisi amb el context de la història d'aquest país amb en Xavier Vilà.
7: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
8: es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
7: Es diu moviment de les paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
8: Es un error político muy grave, pero también forma parte de una dinámica de cierta polarización por la que desde el gobierno se puede identificar a lo que ellos perciben como la oposición. Con este apelativo de las cucarachas, de alguna manera le estás deshumanizando, ¿no? O estás convirtiéndolos en un enemigo que está en contra, ¿no?, de los intereses del Estado.
7: L'investigador subratlla el repte que té l'Índia per integrar milions de joves que aspiren a una vida millor i que, diu, sovint no empatitzen amb el nacionalisme hindú del primer ministre.
8: Pero hay otros malestares. Por ejemplo, la mayor gente joven de la India solo ha conocido en su vida los gobiernos de Narendra Modi. Y son gobiernos que, aunque son elegidos democráticamente, pues tienen un perfil político muy claro, ¿no?, de un nacionalismo hindú con el que mucha gente joven, pues a lo mejor no se ve identificada.
7: Malgrat això, per Campos, si el moviment se'n vol sortir, haurà de seguir la lluita durant temps.
8: Hay que ver cómo de resilientes pueden ser los estudiantes. Los cambios que están pidiendo, por ejemplo, de cambios en el sistema educativo, son cambios muy estructurales. Realmente, para que el gobierno los considere, la presión que deben ejercer va más allá de un momento puntual como el que estamos viendo ahora.
7: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3/4 de la població del país.
0: I a l'Amèrica Llatina, Veneçuela ha anunciat que es vol retirar del Tribunal Penal Internacional. La presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha acusat el Tribunal de Justícia d'acumular expedients per agredir els països del sud global, com ara Veneçuela. Per la seva banda, el TPI ha lamentat aquesta decisió i ha recordat que la renúncia no té efectes immediats perquè el país ha de seguir formant part de l'organisme durant un any. En aquest període també ha de mantenir les seves obligacions de cooperació amb les investigacions que hi ha en curs. Tot i això, el tribunal encara no ha rebut cap notificació formal de Caracas. El TPI, que té la seu als Països Baixos, té la missió de jutjar persones que hagin comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El 2021, la Fiscalia va obrir una investigació sobre suposats crims de lesa humanitat a Veneçuela. Esports. Amb el Pau Dax.
9: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
10: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, no sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
9: Tadej Pogacar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Completaran el podi Remco Evenepoel, que té assegurada la segona posició, i Isaac del Toro, la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritza no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
11: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta. 3CAT Info.
9: Maria Vicente s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya d'heptatló als campionats que s'estan disputant a Màlaga. L'atleta catalana, que ve de superar una greu lesió al tendó d'Aquiles, ha estat a punt de batre el rècord d'Espanya. És la quarta medalla catalana als campionats d'atletisme d'Espanya després dels ors de Guillem Crespí als 100 metres llisos, d'Elda Romeva en triple salt i de Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
12: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
9: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
13: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
9: Dimecres l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. I seguim amb futbol perquè el Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
14: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé, i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
9: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la ciutat esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure, procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món, disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals, després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton va valorar així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
16: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut infart.
9: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà aquest diumenge als Estats Units a la final.
15: 3CAT Info.
9: I en piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat aquest dissabte l'or en la modalitat C1 al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. El piragüista de la Seu d'Urgell no ha tocat cap porta del canal i ha marcat un temps de 88,28 segons.
15: Són 2:15.

0: Ara són 2:15. Us estem explicant que al País Valencià un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. Al Principat, a Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. A Madrid i Àvila continuen cremant sense control els incendis i hi ha 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat fins ara més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I aquí tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. A partir d'ara també ens fixarem en com afecten aquestes onades de calor la fauna salvatge de casa nostra. Cada dia hi ha més ingressos als centres de recuperació de fauna. I sabrem per què costa tant contractar persones que sàpiguen parlar en català als bars i restaurants a la Costa Brava. I plantejarem algunes solucions que està impulsant el Consorci per a la Normalització Lingüística.
1: Esports. El Tour de França, victòria aquest dissabte de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslové Tadej Pogacar guanyarà el seu 5è Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. Aquest diumenge, l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis a la Gironda.
0: I ara ho dèiem, ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera serà aquesta matinada, o al matí de diumenge, a primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura, almenys, seguirà a la baixa. Ara passant 3 minuts a 2:15, cap de setmana complicadíssim pel que fa als incendis al País Valencià. Continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, la Vilavella, Eslida, Artana i part també de la Vall. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu que és molt ampli, de més de 300 efectius i a les hores de llum, doncs també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, l'incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpid i ara afecta la Serra d'Espadà.
2: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques doncs és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota. Això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
2: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: A Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal també que ja està, per sort, estabilitzat. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol. I a Espanya, els incendis a Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són, atenció, més de 90.000 les persones que estan confinades o desallotjades. S'han cremat en total més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte molt complicat per tothom que està treballant en aquestes feines d'extinció. Ens ho explica des del centre de comandament d'aquest foc, l'Alba Gil.
3: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
4: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
3: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
0: A França la situació és igualment complicada. Aquest any ja han cremat gairebé 100.000 hectàrees, que és una xifra rècord. Una tercera part d'aquesta superfície correspon als focs que encara cremen fora de control als departaments de les Landes i la Gironda al sud-oest del país. Aquests dos incendis han obligat a evacuar unes 200.000 persones. La majoria són de municipis desallotjats que són a tocar de Bordeus. De fet, les flames es troben a només una vintena de quilòmetres d'aquesta ciutat on viuen més de 270.000 persones. Les autoritats tenen a punt més d'un milió i mig de mascaretes FFP2 per distribuir-les entre la gent perquè es pugui protegir del fum. Aquest foc del departament de la Gironda va començar dimecres i ja ha calcinat més de 32.000 hectàrees, també 140 cases. Ara mateix hi treballen més de 1.500 bombers i hi ha un miler de militars activats. A més, per primer cop s'ha fet servir un avió militar que pot descarregar 20.000 litres d'aigua en menys de 10 segons i que també pot volar de nit. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, assegura que de moment no es plantegen evacuar a Bordeus, però adverteix que aquest és un incendi molt perillós i que la lluita contra el foc serà llarga.
5: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
0: La policia ha detingut tres persones acusades de provocar incendis en aquesta regió. I ara ens fixem en què estan provocant totes aquestes onades de calor a la fauna salvatge. Han incrementat en un 40%, atenció, els ingressos als centres de recuperació de fauna que hi ha a Catalunya aquest estiu. Els números estan pujant, per exemple, al centre de Torreferrussa. Allà ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Ens ho explica la Montse Poblet.
6: Segons ha pogut saber Trescat, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torreferrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
7: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, en les onades de calor encara s'incrementa molt més el nombre d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats, ¿vale? Per què? Perquè igual que també hi ha afecta a persones, lògicament les onades de calor doncs, també afecta també als animals.
6: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les orenetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
8: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però doncs, també doncs, alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, saltant del niu. No?
6: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3/4. S'ha mort ofegat un jove de 21 anys a la matinada de divendres a dissabte al canal del Delta de l'Ebre, Amposta. Els bombers van rebre l'avís que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i hores després es van trobar el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist que es llançava a l'aigua. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des que va començar aquesta campanya de bany a mitjan de juny. Justament aquest dissabte, amb motiu del Dia Mundial per la prevenció dels ofegaments, els socorristes han reivindicat més efectius i una nova llei per al sector. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també ampliar la plantilla d'aquests professionals.
1: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
0: Grau ha explicat que la llei actual data del 1972 i que ha quedat, lògicament, obsoleta, entre altres coses, pel canvi climàtic, perquè els socorristes comencen la temporada el 15 de juny i l'acaben el 31 d'agost, però per les altes temperatures hi ha gent que es banya a les platges des de l'abril fins a l'octubre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest matí s'ha col·locat la primera pedra del centre operatiu del Tramcamp, el tramvia del Camp de Tarragona. L'equipament ocuparà una superfície superior als 6.000 metres quadrats al terme municipal de Vilaseca, el Tarragonès. Entre altres coses, s'encarregarà de gestionar el trànsit dels primers tramvies. Anem a Vilaseca, doncs, Ariadna Escoda.
3: Les obres de l'equipament s'allargaran 20 mesos i tindran un pressupost superior als 19 milions i mig d'euros. A banda de gestionar el tràfic, el futur centre operatiu del Tramcamp tindrà unes cotxeres amb una capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Sílvia Paneque, consellera de Territori, subratlla la cobertura territorial del tramvia.
4: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
3: El govern preveu que el Tramcamp registri inicialment 9 milions i mig de viatges anuals, una xifra que en 15 anys auguren que augmenti fins als 12,8 milions. D'altra banda, l'executiu català treballa amb que pròximament s'aprovi el tercer projecte constructiu del Tramcamp per licitar les obres al setembre. Amb tot, s'espera que la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona entri en funcionament el 2029.
0: Els arqueòlegs del jaciment de Santa Coloma d'Àger amplien l'àrea d'excavació, fins ara centrada en la necròpolis, amb la descoberta d'un assentament a l'entorn d'aquest espai funerari. Els treballs a la zona han començat aquest mes de juliol i han constatat que es tracta d'un assentament pràcticament únic per estar ubicat al costat d'una basílica, Alba Mor.
5: Enguany els arqueòlegs han excavat una zona d'hàbitat després que en campanyes anteriors entressin els seus esforços en la necròpolis. Concretament s'ha actuat en la descoberta d'uns fons de cabanes que han demostrat l'existència d'un assentament al costat de la necròpolis i també al costat de la basílica. Precisament l'existència d'aquests tres espais en la mateixa cronologia entre els segles 5 i 7 és característica perquè els assentaments fundats des de zero com el d'Àger solen anar acompanyats d'un espai funerari però no d'un edifici de culte. Àngela González és la codirectora del jaciment.
6: La gran pregunta que teníem fins ara era on vivia tota aquesta gent que s'estava enterrant aquí. No? Llavors hem trobat una part, com a mínim, un assentament on s'hi vivia. Això segur, llavors ens permet conèixer la vida i no tant el ritual de la mort, que és el que teníem fins ara. A més, hem recuperat molta cultura material, molta ceràmica, que fins ara no en teníem pràcticament, i que ens ajuda doncs justament a conèixer les possibles funcionalitats d'aquestes cabanes. Al voltant d'aquestes cabanes també hem documentat altres tipus d'estructures, com sitges, fons de dòlies, que al final ens estan parlant d'una societat, una població agricultora.
5: Una quinzena d'estudiants d'arqueologia de la UAB han participat en les tasques d'excavació que s'han allargat 3 setmanes.
0: Des que es va posar en marxa el nou jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona, el gener passat ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Mentre que un jutjat d'instrucció ordinari acostuma a tenir uns 4 sumaris en mig any, aquest tribunal n'ha tingut 27, i de casos especialment greus i complicats. Per això, la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, creu que aviat caldria reforçar-lo amb un nou magistrat i més funcionaris.
7: Són causes que afecten totes a víctimes vulnerables, són todo menores los afectados, y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio que requiere una especial dedicación y mayores recursos.
0: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor, no només per delictes violents, com el cas, per exemple, del nadó maltractat a Barcelona. Estem parlant també de tot el que està relacionat amb l'impagament, per exemple, de les pensions als fills o també de pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents, justament perquè les víctimes sempre són vulnerables.
2: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
8: El temps d'avui ens pot donar de propina després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest. Doncs de la part més freda, en altura, baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor, d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol, i per tant serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona, hi ha aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys l'Alt Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamarsa. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 2 minuts a 3/4, 7 anys després. Els castellers de Vilafranca han tornat a portar la plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua. Anem a Mataró, doncs, Josep Almirall.
9: Un 3 de 9 amb l'agulla que els penedesencs han descarregat a la segona ronda i que han hagut de defensar a terços el 3 durant la descarregada, i que ha tingut també una baixada del pilar més plàcida. Els verds han descarregat a la primera ronda un 4 de 9 agafat amb les manilles d'un futur 4 de 10, i a la tercera ronda, un 3 de 9 que dissabte que ve volen provar de 10 pisos a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Han acabat completant el pilar de 8. Els minyons de Terrassa han sortit de plaça amb dos castells, el 4 de 9 i la Torre de 9, que han descarregat a la segona ronda i que han hagut de treballar en algun compàs de l'execució. Després de l'aiguat, que ha caigut a començament de la tercera ronda, han renunciat a provar un tercer castell i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els capgrossos de Mataró han sortit contents a plaça. Han començat descarregant el 7 de 8, a la segona ronda han estrenat el 5 de 8 i a la tercera ronda, sota un aiguat impressionant, han completat el 4 de 9, el primer de la seva temporada.
0: El Departament de Cultura treballa per la creació d'una companyia nacional de dansa. Està per definir, però segurament tindrà la seu al TNC, tot i que Cultura està negociant amb altres equipaments que també la podrien incloure en la programació. La seva creació és una llarga reivindicació del sector. Una companyia nacional de dansa ha de tenir l'objectiu de fomentar i consolidar el talent local. També ha de contribuir a evitar que els ballarins i les ballarines del país hagin de marxar a l'estranger per fer carrera, com està passant ara mateix. El Consorci per a la Normalització Lingüística ha constatat que els hostalers de la Costa Brava volen reforçar la presència del català, però tenen dificultats per contractar personal de temporada que el parli. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix. Berta Artigas Fontàs.
10: La campanya ha visitat una setantena de bars, restaurants i hotels del Baix Empordà. La coordinadora de la iniciativa, Marta Pedrós, ha destacat que els propietaris tenen sensibilitat per la llengua, però la manca de personal els obliga sovint a prioritzar la contractació per sobre dels coneixements del català.
11: En molts casos són feines de temporada, que és personal que només treballarà 2 mesos, i incloure aquests serveis que nosaltres oferim de formació, d'acompanyament al personal, no és fàcil.
10: Per facilitar-ne l'aprenentatge, el Consorci ofereix cursos adaptats als horaris del sector i també promou parelles lingüístiques entre treballadors. Una experiència que ja s'ha posat en marxa a l'Hotel Bellreport de Platja d'Aro. La Sònia Joanals és la CEO.
12: A partir de que han començat a aprendre les paraules i coses com, per exemple, quan arriben cada dia i han de fer el registre horari, doncs els hi diem: bon dia, Nawal, per exemple. Com estàs? Ah, doncs estic bé. Doncs fem una mica de repàs i fem voluntaris per la llengua, les persones que parlem català amb els que no en parlen, i així és una manera d'anar afiançant l'idioma i d'agafant confiança.
10: La campanya reprendrà l'activitat després de l'estiu i s'estendrà a la resta de les comarques gironines.
0: Morrissey entusiasma els fans al Festival Bards amb un concert amb què ha recuperat algunes de les cançons més estimades i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. Barcelona, Marc Ruiz.
13: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol, amb un repertori que bastava bona part de la seva carrera en solitari, però també amb The Smiths, i això ha fet embogir els seus seguidors. First of the Gang to Die, Every Day is Like Sunday, una de les més celebrades, Irish Blood, English Heart o Sweet Head, el seu debut en solitari, han fet cantar tothom. Però un dels grans moments de la nit ha estat How Soon Is Now, de The Smiths, que ha coincidit amb un xàfec que no ha evitat que els fans cantessin a ple pulmó sota la pluja. There's a Light That Never Goes Out ha tancat un concert on no han faltat missatges conspiranoics com el que amaga Notre Dame, o les crítiques constants a la classe política i la premsa, o les queixes dels assistents per haver de deixar fora del recinte els entrepans de carn, una militància vegana que no li ha impedit mostrar imatges de braus designant-se durant en la cançó The Bullfight at Dice, en un territori que rebutja aquesta mena de pràctiques.
0: I el restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montal al Maresme tanca demà després de 71 anys davant el mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris del restaurant hi veuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030. Des de Sant Vicenç de Montal, la Marta Vallès ens ho explica.
14: Vaig deixant un lloc afortunat on la platja toca la muntanya, des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor.
15: El taulell al llibre de reserves està ple a petar. A la cuina, el ritme frenètic de sempre, i al davant, la calma del mar. Però no és un cap de setmana qualsevol. Demà han de tancar. Els obliguen a tancar. L'Albert Casado és la tercera generació que porta al restaurant La Caleta. Ens diu que la clau de tot és el 2017.
16: Llavors nosaltres sempre hem tingut un contracte amb Renfe i Adif. El 2017 fan una demarcació de costes per la nova delimitació i el restaurant l'introdueixen dintre del terreny de costes. Ni ens avisen, ni ens fan una subrogació de contracte, res. Seguim igual, paguem el lloguer a Adif, nosaltres tenim un contracte de lloguer fins al 2030.
15: Presenten recursos i ho intenten aturar, però l'ultimàtum arriba aquest mes.
16: El dia 16 de juliol ens arriba la notificació, un desnonament, que hem de deixar el local en 15 dies. Quan, 2 dies abans, ens havia arribat el rebut d'Adif, conforme paguéssim el lloguer de 6 mesos.
15: El restaurant sortirà a licitació i tenen una sospita.
16: Jo crec que aquí hi ha un tema de calés. No sé si hi ha algun tipus de cadenes de restaurants. No ho sabem. La veritat es sabrà a partir de l'octubre a qui li toqui el restaurant. Nosaltres ens presentarem, però crec que econòmicament serà bastant impossible accedir a ell.
15: La Mercè és la mare de l'Albert.
17: Tota la vida l'he passada aquí. El meu marit venia a buscar-me aquí, va començar a recollir ampolles, allò, fer que mereixis. Els meus fills, amb 12, 13, 14 anys, arreglaven les ampolles. Ells ho han mamat des de petits, com jo.
15: El Lluís, el cambrer, més veterà, 35 anys a La Caleta i 2 per la seva jubilació.
18: M'han roto el esquema, però bien. ¿Y sabes lo que estoy llorando por esto? Cada día. Desde que me enteré la noticia, cada día que viene un cliente, a llorar con el cliente, a llorar con la mujer, a llorar con todo el mundo. Se me acabó el mundo entero, perdón.
15: Al restaurant hi ha 8 treballadors fixes i fins a una vintena els caps de setmana, que ara es queden sense feina. Demà, diumenge, a la tarda, a la Caleta faran una gran festa de comiat. L'Albert està molt agraït pel suport dels clients.
16: Diuen, Albert, on tu vagis anirem. Estarem amb tu sempre. Tothom vol vindre a dinar aquests dies. El telèfon no para. Portem 72 hores que el telèfon és una bogeria. Les redes socials no paren.
15: I molt decebut per la poca honestedat.
16: Jo m'he criat aquí dintre. Vull dir, és la meva vida, ho és tot. I de cop i volta que t'ho treguin així com així és dolorós, la veritat. És injust. Adif no ha dit mai res, ni s'ha pronunciat. I la poca vergonya de dir-nos res. Quan hem estat pagant el lloguer religiosament, doncs ens hem sentit estafats per Adif, cobrant un lloguer d'un terreny que ja no és seu.
17: Aquest lloc és un carmelo, tothom el vol. Per això tenim els problemes que tenim, perquè és un lloc fantàstic. I quina sort tenir el Maresme.
0: Esports. Amb el Pau Dax.
19: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la 20a i penúltima etapa del Tour de França, amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
20: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, no sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
19: Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Sac del Toro la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar els incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritzarà no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
21: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobrevivia més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
0: 3CAT Info.
19: Als campionats d'Espanya d'atletisme disputats a Màlaga, Marta Serrano s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya dels 3.000 metres obstacles. Pol Ferrer s'ha imposat a la decatló i Maria Vicente ha guanyat l'heptatló. Aquestes medalles d'atletes catalans se sumen als ors de Guillem Crespí, als 100 metres llisos, Elda Romeva en triple salt i Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
22: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixa, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
19: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
23: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
19: Dimecres, l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. Seguim amb futbol. El Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
24: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat. D'una lesió bastant dura i llarga i bueno, individualment bé i de l'equip bé, estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
19: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity, de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10.
2: Trescat Info.

0: Són les 7.
1: Al País Valencià, un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó, un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. A Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. Els incendis a Madrid i Àvila continuen cremant sense control i hi ha unes 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I a França preocupa un gran incendi també que s'acosta a Bordeus. Ha obligat a desallotjar gairebé 170.000 persones en la seva àrea metropolitana. Hi treballen més de 1.500 bombers, una vintena de mitjans aeris i més d'un miler de militars. Tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. Rodalies comença els trajectes de prova al tram de l'R2 i l'R11 tallat per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Adif ha donat per estabilitzat el terreny després dels treballs que s'hi han fet, però encara no hi ha data per reprendre-hi la circulació. L'espiral d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els rebels iemenites posa en perill la navegació comercial ara pel Mar Roig. Aquest conflicte, unit al bloqueig de l'estret d'Hormuz, fa que els experts pronostiquin desabastiment i més augment de la inflació.

0: molts anys de futbol. I Lando Norris ha aconseguit la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Leclerc sortirà aquest diumenge segon i Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i el líder del campionat, Kimi Antonelli, hagin estat sancionats.
1: I encara ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera aquesta matinada o al matí de diumenge, primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura seguirà a la baixa.
2: Trescat Info.
1: Ara passen 3 minuts a l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Cap de setmana molt complicat pel que fa als incendis. El País Valencià continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, com la Vilavella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 300 efectius, i les hores de llum també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, aquest incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpidament i ara ja afecta la Serra d'Espadà.
3: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques doncs és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
1: Se sospita que el foc podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
3: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
1: A Manises, mentrestant, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que ja està estabilitzat, que ja no creix. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe cremat per les flames. L'Ajuntament ha decretat ara 2 dies de dol. I els incendis de Madrid i Àvila, que continuen cremant sense control, i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja estem parlant de més de 90.000 persones que estan confinades o que les han hagut de desallotjar. S'han cremat més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte, com diem, molt complicat per als que treballen en aquestes feines d'extinció. Anem fins a Madrid, al municipi de Navalcarnero, que és on hi ha un dels centres de comandament d'aquest incendi. Alba Gil.
4: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícil, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
5: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
4: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
1: I aquí a Catalunya els bombers han estabilitzat l'incendi de Cubelles, al Garraf, que ha cremat unes 8 hectàrees i ha obligat a confinar durant unes hores també diverses urbanitzacions. Algunes d'aquesta localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. Cap a les 10 de la nit d'aquest dissabte s'ha enviat als veïns un missatge desalert per comunicar-los al final d'aquest confinament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat aquí a Trescat Info que tot apunta que pot ser també un foc provocat.
6: Com les altres dues anteriors vegades que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
1: El foc s'ha declarat cap a 4:45 de la tarda, a pocs metres d'on hi va haver un altre dijous. Tots dos han tingut dos focus. Aquest diumenge, per cert, hi ha perill extrem d'incendi en 115 municipis de 12 comarques de les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també de Ponent. Continuaran, per tant, les restriccions d'accés als espais.

Espais naturals del Montmell, Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa, Vandellòs i també Prades. I és un dia per estar pendents també de les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta nit i matinada en punts del nord-est del país. Els aiguats es desplacen també cap al litoral central i sud. En alguns casos van acompanyats de tempesta i localment també poden anar-hi de calamarsa o de pedra. L'Espai Natural de Sant Miquel del Fai ha tancat aquest dissabte a la tarda arran de les pluges intenses que han caigut en aquesta zona del Vallès Oriental. No s'obrirà com a mínim fins dimarts.

0: Ara és a mig quart. Adif ha donat per estabilitzat el terreny afectat per l'esvorany que es va obrir dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Adif ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació del servei. A més, Renfe ha començat les marxes blanques, aquestes proves de circulació amb trens sense passatgers que verifiquen l'estat de les vies, la senyalització i la resta de sistemes abans de reprendre la circulació de trens amb la gent a dins. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades es recuperin la circulació al llarg de la setmana que ve.
1: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat colmatada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Adif assegura que les inspeccions i els controls que s'han fet des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni tampoc danys a la plataforma ferroviària ni als habitatges que estan situats a l'entorn d'aquesta zona afectada. I encara sobre una altra infraestructura important d'aquest país, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, proposa que el govern assumeixi l'execució d'obres a l'AP7. El líder dels republicans vincula el dèficit d'inversions de l'Estat a la necessitat que la Generalitat tingui més competències. Defensa que aquesta decisió es podria concretar en una reunió bilateral entre el govern i la Moncloa després de les vacances d'estiu.
2: L'Estat ha de respondre davant de la seva ineficàcia amb més sobirania per Catalunya, amb més eines, amb més competències i amb més recursos per Catalunya, per tal d'ampliar la capacitat de l'AP7 i per tal de fer-ne el manteniment.
0: I en les últimes hores, dues persones han mort en accidents laborals aquí a Catalunya. Aquest dissabte, un operari de 66 anys ha perdut la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària. I aquest divendres va morir, ho recordareu, un treballador a les obres del Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continuï sense ser una prioritat per a moltes empreses. El sindicat reclama a la Generalitat que reforci, per tant, la inspecció de treball amb més recursos i que sancioni les empreses que estan incomplint la normativa de seguretat laboral.

0: Obrim ara el focus. Espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen fins a l'Iran, que desplacen al Mar Roig el conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, aquest dissabte, Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els hutis han llançat un atac amb míssils que ha provocat incendis contra la província de Jazan, al sud de l'Aràbia Saudita. El sistema antiaeri saudita ha interceptat dos míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. L'Aràbia Saudita, per la seva banda, ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària de Hodeida, que està controlada pels rebels iemenites. Els petroliers saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, on els hutis van declarar el bloqueig naval. Aquesta represa de les hostilitats al Mar Roig, per tant, unida al bloqueig de fa 6 mesos ja de l'estret d'Hormuz, està creant el perill de desabastiment de mercaderies i l'augment de preus, segons els experts. Les conseqüències econòmiques les notarem, diuen, a les nostres butxaques en les pròximes setmanes. Sentim a Oriol Montanyà, que és professor de logística de la Barcelona Management School, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això, bàsicament, el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus.
0: I d'una guerra a una altra, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirma ara que Rússia vol enviar 30.000 soldats nord-coreans al front de guerra. De fet, Corea del Nord ja va proporcionar 14.000 soldats perquè lluitessin al costat de Moscou ara fa 2 anys. Sentim Zelensky.
2: També veiem la cooperació de Rússia amb Corea del Nord. Rússia vol portar 30.000 soldats nord-coreans més. Des del juny, a la regió russa de Voronezh, s'estan fent els preparatius per rebre'ls. A més, Corea del Nord s'està preparant per subministrar a Rússia nous llançadors de míssils balístics.
0: Zelensky sosté que Moscou ha tingut 225.000 baixes al front en aquests últims 7 mesos. Tot això mentre en les últimes hores almenys 19 persones han mort en bombardejos per part dels dos bàndols. 12, 5 dels quals eren nens, han perdut la vida en un atac ucraïnès d'aquesta matinada contra un càmping a Saporizhzhia, en una zona controlada per Rússia. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una refineria de petroli. De fet, arran dels constants atacs a refineries, algunes regions russes tenen problemes de aprovisionament de combustible, especialment a Sibèria. El Kremlin ha anunciat avui que prorroga la prohibició d'exportar gasolina fins a final d'any. Per cert, que Romania ha batut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de Rússia.
3: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
4: El temps d'avui ens pot donar de propina, després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest, doncs de la part més freda, en altura. Baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol, i per tant serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona. Hi ha aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys l'Alt Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamar-se. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.

0: Doncs aquests dies les onades de calor són temes constants. A Europa també n'afronta una de nova aquesta setmana que entra, i Alemanya concretament està preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig, una imatge que fa un mes va fer la volta a tot el món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea lògicament malestar entre els ciutadans i augmenta la mortalitat. Des de Berlín ens ho explica en Jordi Regàs.
1: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
2: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
1: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henning Werner.
3: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
1: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
0: Doncs aquesta és la situació a Alemanya. Mentrestant, l'exèrcit israelià ha detingut a 70 palestins a la Cisjordània ocupada en el marc d'una operació militar a gran escala. Tot després dels enfrontaments ahir a la zona, que van deixar, ho recordareu, 4 palestins i 2 soldats morts. Aquest dissabte, grups de colons han tornat a atacar diverses poblacions. Segons les autoritats locals, aquest any 87 palestins han mort en diverses batudes, 21 a mans dels colons i la resta a mans de l'exèrcit d'Israel. A Gaza, Tel Aviv ha matat 5 persones en 7 bombardejos. Una era un alt càrrec de la policia de Hamas. Malgrat l'acord d'alto el foc, des de l'octubre passat, han perdut la vida ja un total de 1.196 gazians. I al Brasil, atenció, perquè Flávio Bolsonaro és el fill gran de l'expresident brasiler Jair Bolsonaro, ha estat proclamat oficialment candidat del seu partit a les eleccions presidencials de l'octubre, en un acte que s'ha fet a São Paulo, on ha rebut el suport del president de l'Argentina, de l'ultra datar Javier Milei.
4: Por eso considero que Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileros.
0: Aturar l'actual president d'Esquerres, Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 anys, i aconseguir l'indult per al seu pare, també, que està a la presó, recordareu, per colpista, és l'objectiu d'aquest nou líder, Flavio Bolsonaro. Significativament, el seu programa es titula Brasil sense por i preveu la construcció de 5 presons de màxima seguretat, inspirant-se en el model ultraautoritari del president del Salvador, Nayib Bukele. Flávio Bolsonaro ha aprofitat per reivindicar també la figura del seu pare.
5: Mas eu garanto a todos vocês.
6: Però us garanteixo que no ens intimidaran, perquè jo puc ser més calmat, més somrient, més tranquil i més moderat. Però per les meves venes hi corre sang Bolsonaro.
0: Quan falten 3 mesos per a les eleccions, les enquestes atorguen la majoria de vots a l'actual president, Lula da Silva. Les autoritats brasileres han denegat, per cert, el visat d'entrada a 2 funcionaris de la Casa Blanca que volien investigar la fiabilitat del seu sistema electoral. Les protestes juvenils de l'Índia, que han aconseguit aquest dissabte la renúncia del ministre d'Educació després de setmanes de mobilitzacions, mostren el descontentament social de la gent jove, que conforma, com és lògic, l'espina dorsal del país i que ara reclama reformes estructurals. En volem fer una anàlisi amb el context de la història d'aquest país amb en Xavier Vilà.
7: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
8: es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
7: Es diu moviment de les paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
8: Es un error político muy grave, pero también forma parte de una dinámica de cierta polarización por la que desde el gobierno se puede identificar a lo que ellos perciben como la oposición. Con este apelativo de las cucarachas, de alguna manera le estás deshumanizando, ¿no? O estás convirtiéndolos en un enemigo que está en contra, ¿no?, de los intereses del Estado.
7: L'investigador subratlla el repte que té l'Índia per integrar milions de joves que aspiren a una vida millor i que, diu, sovint no empatitzen amb el nacionalisme hindú del primer ministre.
8: Pero hay otros malestares. Por ejemplo, la mayor gente joven de la India solo ha conocido en su vida los gobiernos de Narendra Modi. Y son gobiernos que, aunque son elegidos democráticamente, pues tienen un perfil político muy claro, ¿no?, de un nacionalismo hindú con el que mucha gente joven, pues a lo mejor no se ve identificada.
7: Malgrat això, per Campos, si el moviment se'n vol sortir, haurà de seguir la lluita durant temps.
8: Hay que ver cómo de resilientes pueden ser los estudiantes. Los cambios que están pidiendo, por ejemplo, de cambios en el sistema educativo, son cambios muy estructurales. Realmente, para que el gobierno los considere, la presión que deben ejercer va más allá de un momento puntual como el que estamos viendo ahora.
7: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3/4 de la població del país.
0: I a l'Amèrica Llatina, Veneçuela ha anunciat que es vol retirar del Tribunal Penal Internacional. La presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha acusat el Tribunal de Justícia d'acumular expedients per agredir els països del sud global, com ara Veneçuela. Per la seva banda, el TPI ha lamentat aquesta decisió i ha recordat que la renúncia no té efectes immediats perquè el país ha de seguir formant part de l'organisme durant un any. En aquest període també ha de mantenir les seves obligacions de cooperació amb les investigacions que hi ha en curs. Tot i això, el tribunal encara no ha rebut cap notificació formal de Caracas. El TPI, que té la seu als Països Baixos, té la missió de jutjar persones que hagin comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El 2021, la Fiscalia va obrir una investigació sobre suposats crims de lesa humanitat a Veneçuela.
9: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
10: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
11: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, no sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
10: Tadej Pogacar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Completaran el podi Remco Evenepoel, que té assegurada la segona posició, i Isaac del Toro, la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritza no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
12: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molt més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
9: 3CAT Info.
10: Maria Vicente s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya d'heptatló als campionats que s'estan disputant a Màlaga. L'atleta catalana, que ve de superar una greu lesió al tendó d'Aquiles, ha estat a punt de batre el rècord d'Espanya. És la quarta medalla catalana als campionats d'atletisme d'Espanya després dels ors de Guillem Crespí als 100 metres llisos, d'Elda Romeva en triple salt i de Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
9: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
10: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
13: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
10: Dimecres l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. I seguim amb futbol perquè el Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
14: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé, i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
10: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la ciutat esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure, procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món, disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals, després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton va valorar així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
16: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere. Són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac. Al final també tenen molt llançament. Ens han empatat i els penals pues, han sigut infart.
10: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà aquest diumenge als Estats Units a la final.
15: 3CAT Info.
10: I en piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat aquest dissabte l'or en la modalitat C1 al Campionat del Món d'Eslàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. El piragüista de la Seu d'Urgell no ha tocat cap porta del canal i ha marcat un temps de 88,28 segons.
15: Són 2:15.

0: Ara són 2:15. Us estem explicant que al País Valencià un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. Al Principat, a Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. A Madrid i Àvila continuen cremant sense control els incendis i hi ha 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat fins ara més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I aquí tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. A partir d'ara també ens fixarem en com afecten aquestes onades de calor la fauna salvatge de casa nostra. Cada dia hi ha més ingressos als centres de recuperació de fauna. I sabrem per què costa tant contractar persones que sàpiguen parlar en català als bars i restaurants a la Costa Brava. I plantejarem algunes solucions que està impulsant el Consorci per a la Normalització Lingüística.
1: Esports. El Tour de França, victòria aquest dissabte de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogačar guanyarà el seu 5è Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel segon i Isaac del Toro tercer. Aquest diumenge l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis a la Gironda.
0: I ara ho dèiem, ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera serà aquesta matinada, o al matí de diumenge, a primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura, almenys, seguirà a la baixa. Ara passant 3 minuts a 2:15, cap de setmana complicadíssim pel que fa als incendis al País Valencià. Continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, la Vilavella, Eslida, Artana i part també de la Vall. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu que és molt ampli, de més de 300 efectius i a les hores de llum, doncs també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, l'incendi ha començat a 9:45 del matí, s'ha propagat molt ràpid i ara afecta la Serra d'Espadà.
2: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques doncs és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
2: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: A Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal també que ja està, per sort, estabilitzat. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol. I a Espanya, els incendis a Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són, atenció, més de 90.000 les persones que estan confinades o desallotjades. S'han cremat en total més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte molt complicat per tothom que està treballant en aquestes feines d'extinció. Ens ho explica des del centre de comandament d'aquest foc, l'Alba Gil.
3: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
4: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
3: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
0: A França la situació és igualment complicada. Aquest any ja han cremat gairebé 100.000 hectàrees, que és una xifra rècord. Una tercera part d'aquesta superfície correspon als focs que encara cremen fora de control als departaments de les Landes i la Gironda, al sud-oest del país. Aquests dos incendis han obligat a evacuar unes 200.000 persones. La majoria són de municipis desallotjats que són a tocar de Bordeus. De fet, les flames es troben a només una vintena de quilòmetres d'aquesta ciutat on viuen més de 270.000 persones. Les autoritats tenen a punt més d'1,5 milió de mascaretes FFP2 per distribuir-les entre la gent perquè es pugui protegir del fum. Aquest foc del departament de la Gironda va començar dimecres i ja ha calcinat més de 32.000 hectàrees, també 140 cases. Ara mateix hi treballen més de 1.500 bombers i hi ha un miler de militars activats. A més, per primer cop s'ha fet servir un avió militar que pot descarregar 20.000 litres d'aigua en menys de 10 segons i que també pot volar de nit. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, assegura que de moment no es plantegen evacuar a Bordeus, però adverteix que aquest és un incendi molt perillós i que la lluita contra el foc serà llarga.
5: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
0: La policia ha detingut tres persones acusades de provocar incendis en aquesta regió. I ara ens fixem en què estan provocant totes aquestes onades de calor a la fauna salvatge. Han incrementat en un 40%, atenció, als ingressos als centres de recuperació de fauna que hi ha a Catalunya aquest estiu. Els números estan pujant, per exemple, al centre de Torreferrussa. Allà ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Ens ho explica la Montse Poblet.
6: Segons ha pogut saber Trescat, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torreferrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
7: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, en les onades de calor encara s'incrementa molt més el nombre d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats, ¿vale? Per què? Perquè igual que també ja afecta a persones, lògicament les onades de calor pues, també afecta també als animals.
6: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les orenetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
8: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però inclús també doncs, a alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, salten del niu. No?
6: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3:15. S'ha mort ofegat un jove de 21 anys a la matinada de divendres a dissabte al canal del Delta de l'Ebre, Amposta. Els bombers van rebre l'avís que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i hores després es van trobar el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist que es llançava a l'aigua. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des que va començar aquesta campanya de bany a mitjan de juny. Justament aquest dissabte, amb motiu del Dia Mundial per la prevenció dels ofegaments, els socorristes han reivindicat més efectius i una nova llei per al sector. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també ampliar la plantilla d'aquests professionals.
1: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
0: Grau ha explicat que la llei actual data del 1972 i que ha quedat, lògicament, obsoleta, entre altres coses, pel canvi climàtic, perquè els socorristes comencen la temporada el 15 de juny i l'acaben el 31 d'agost, però per les altes temperatures hi ha gent que es banya a les platges des de l'abril fins a l'octubre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest matí s'ha col·locat la primera pedra del centre operatiu del Tramcamp, el tramvia del Camp de Tarragona. L'equipament ocuparà una superfície superior als 6.000 metres quadrats al terme municipal de Vilaseca, el Tarragonès. Entre altres coses, s'encarregarà de gestionar el trànsit dels primers tramvies. Anem a Vilaseca, doncs, Ariadna Escoda.
3: Les obres de l'equipament s'allargaran 20 mesos i tindran un pressupost superior als 19 milions i mig d'euros. A banda de gestionar el tràfic, el futur centre operatiu del Tramcamp tindrà unes cotxeres amb una capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Sílvia Paneque, consellera de Territori, subratlla la cobertura territorial del tramvia.
4: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
3: El govern preveu que el Tramcamp registri inicialment 9 milions i mig de viatges anuals, una xifra que en 15 anys auguren que augmenti fins als 12,8 milions. D'altra banda, l'executiu català treballa amb que pròximament s'aprovi el tercer projecte constructiu del Tramcamp per licitar les obres al setembre. Amb tot, s'espera que la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona entri en funcionament el 2029.
0: Els arqueòlegs del jaciment de Santa Coloma d'Àger amplien l'àrea d'excavació, fins ara centrada en la necròpolis, amb la descoberta d'un assentament a l'entorn d'aquest espai funerari. Els treballs a la zona han començat aquest mes de juliol i han constatat que es tracta d'un assentament pràcticament únic per estar ubicat al costat d'una basílica, Alba Mor.
5: Enguany els arqueòlegs han excavat una zona d'hàbitat després que en campanyes anteriors s'entressin els seus esforços en la necròpolis. Concretament s'ha actuat en la descoberta d'uns fons de cabanes que han demostrat l'existència d'un assentament al costat de la necròpolis i també al costat de la basílica. Precisament l'existència d'aquests tres espais en la mateixa cronologia entre els segles 5 i 7 és característica perquè els assentaments fundats des de zero com el d'Àger solen anar acompanyats d'un espai funerari però no d'un edifici de culte. Àngela González és la codirectora del jaciment.
6: La gran pregunta que teníem fins ara era on vivia tota aquesta gent que s'estava enterrant aquí. No? Llavors hem trobat una part, com a mínim, un assentament on s'hi vivia. Això segur, llavors ens permet conèixer la vida i no tant el ritual de la mort, que és el que teníem fins ara. A més, hem recuperat molta cultura material, molta ceràmica, que fins ara no en teníem pràcticament, i que ens ajuda doncs justament a conèixer les possibles funcionalitats d'aquestes cabanes. Al voltant d'aquestes cabanes també hem documentat altres tipus d'estructures, com sitges, fons de dòlies, que al final ens estan parlant d'una societat, una població agricultora.
5: Una quinzena d'estudiants d'arqueologia de la UAB han participat en les tasques d'excavació que s'han allargat 3 setmanes.
0: Des que es va posar en marxa el nou jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona, el gener passat ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Mentre que un jutjat d'instrucció ordinari acostuma a tenir uns 4 sumaris en mig any, aquest tribunal n'ha tingut 27, i de casos especialment greus i complicats. Per això, la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, creu que aviat caldria reforçar-lo amb un nou magistrat i més funcionaris.
7: Són causes que afecten totes a víctimes vulnerables, son todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio requiere una especial dedicación y mayores recursos.
0: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor, no només per delictes violents, com el cas, per exemple, del nadó maltractat a Barcelona. Estem parlant també de tot el que està relacionat amb l'impagament, per exemple, de les pensions als fills o també de pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents, justament perquè les víctimes sempre són vulnerables.
2: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
8: El temps d'avui ens pot donar de propina, després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest, doncs de la part més freda, en altura, baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol, i per tant serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona, i aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys l'Alt Empordà, i també a la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamar-se. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 2 minuts a 3/4, 7 anys després. Els castellers de Vilafranca han tornat a portar la plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua. Anem a Mataró, doncs, Josep Almirall.
9: Un 3 de 9 amb l'agulla que els penedesencs han descarregat a la segona ronda i que han hagut de defensar a terços el 3 durant la descarregada, i que ha tingut també una baixada del pilar més plàcida. Els verds han descarregat a la primera ronda un 4 de 9 agafat amb les manilles d'un futur 4 de 10 i a la tercera ronda, un 3 de 9 que dissabte que ve volen provar de 10 pisos a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Han acabat completant el pilar de 8. Els Minyons de Terrassa han sortit de plaça amb dos castells, el 4 de 9 i la Torre de 9, que han descarregat a la segona ronda i que han hagut de treballar en algun compàs de l'execució. Després de l'aiguat, que ha caigut a començament de la tercera ronda, han renunciat a provar un tercer castell i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els capgrossos de Mataró han sortit contents a plaça. Han començat descarregant el 7 de 8, a la segona ronda han estrenat el 5 de 8 i a la tercera ronda, sota un aiguat impressionant, han completat el 4 de 9, el primer de la seva temporada.
0: El Departament de Cultura treballa per la creació d'una companyia nacional de dansa. Està per definir, però segurament tindrà la seu al TNC, tot i que Cultura està negociant amb altres equipaments que també la podrien incloure en la programació. La seva creació és una llarga reivindicació del sector. Una companyia nacional de dansa ha de tenir l'objectiu de fomentar i consolidar el talent local. També ha de contribuir a evitar que els ballarins i les ballarines del país hagin de marxar a l'estranger per fer carrera, com està passant ara mateix. El Consorci per a la Normalització Lingüística ha constatat que els hostalers de la Costa Brava volen reforçar la presència del català, però tenen dificultats per contractar personal de temporada que el parli. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix. Berta Artigas Fontàs.
10: La campanya ha visitat una setantena de bars, restaurants i hotels del Baix Empordà. La coordinadora de la iniciativa, Marta Pedrós, ha destacat que els propietaris tenen sensibilitat per la llengua, però la manca de personal els obliga sovint a prioritzar la contractació per sobre dels coneixements del català.
11: En molts casos són feines de temporada, que és personal que només treballarà 2 mesos, i incloure aquests serveis que nosaltres oferim de formació, d'acompanyament al personal, no és fàcil.
10: Per facilitar-ne l'aprenentatge, el Consorci ofereix cursos adaptats als horaris del sector i també promou parelles lingüístiques entre treballadors. Una experiència que ja s'ha posat en marxa a l'Hotel Bellreport de Platja d'Aro. La Sònia Joanals és la CEO.
12: A partir de que han començat a aprendre les paraules i coses com, per exemple, quan arriben cada dia i han de fer el registre horari, doncs els hi diem: bon dia, Nawal, per exemple. Com estàs? Doncs estic bé. Doncs fem una mica de repàs i fem voluntaris per la llengua, les persones que parlem català amb els que no en parlen, i així és una manera d'anar afiançant l'idioma i d'agafant confiança.
10: La campanya reprendrà l'activitat després de l'estiu i s'estendrà a la resta de les comarques gironines.
0: Morrissey entusiasma els fans al Festival Bards amb un concert amb què ha recuperat algunes de les cançons més estimades i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. Barcelona, Marc Ruiz.
13: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol, amb un repertori que abastava bona part de la seva carrera en solitari, però també amb The Smiths, i això ha fet embogir els seus seguidors. First of the Gang Today, Every Day is Like Sunday, una de les més celebrades, Irish Blood, English Heart o Sweet Head, el seu debut en solitari, han fet cantar tothom. Però un dels grans moments de la nit ha estat How Soon Is Now, de The Smiths, que ha coincidit amb un xàfec que no ha evitat que els fans cantessin a ple pulmó sota la pluja. There's a Light That Never Goes Out ha tancat un concert on no han faltat missatges conspiranoics com el que amaga Notre Dame, o les crítiques constants a la classe política i la premsa, o les queixes dels assistents per haver de deixar fora del recinte els entrepans de carn, una militància vegana que no li ha impedit mostrar imatges de braus designant-se durant la cançó The Bullfighter Dies en un territori que rebutja aquesta mena de pràctiques.
0: I el restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montalt al Maresme tanca demà després de 71 anys davant el mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris del restaurant hi veuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030. Des de Sant Vicenç de Montalt, la Marta Vallès ens ho explica.
14: Vaig deixant un lloc afortunat on la platja toca la muntanya, des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor.
15: El taulell al llibre de reserves està ple a petar. A la cuina, el ritme frenètic de sempre i al davant, la calma del mar. Però no és un cap de setmana qualsevol. Demà han de tancar. Els obliguen a tancar. L'Albert Casado és la tercera generació que porta al restaurant La Caleta. Ens diu que la clau de tot és el 2017.
16: Llavors nosaltres sempre hem tingut un contracte amb Renfe i Adif. El 2017 fan una demarcació de costes, fan la nova delimitació, i el restaurant l'introdueixen dintre del terreny de costes. Ni ens avisen, ni ens fan una subrogació de contracte, res. Seguim igual, paguem el lloguer a Adif, nosaltres tenim un contracte de lloguer fins al 2030.
15: Presenten recursos i ho intenten aturar, però l'ultimàtum arriba aquest mes.
16: El dia 16 de juliol ens arriba la notificació, un desnonament, que hem de deixar el local en 15 dies. Quan, 2 dies abans, ens havia arribat el rebut d'Adif, conforme paguéssim el lloguer de 6 mesos.
15: El restaurant sortirà a licitació i tenen una sospita.
16: Jo crec que aquí hi ha un tema de calés. No sé si hi ha algun tipus de cadenes de restaurants. No ho sabem. La veritat es sabrà a partir de l'octubre a qui li toqui el restaurant. Nosaltres ens presentarem, però crec que econòmicament serà bastant impossible accedir a ell.
15: La Mercè és la mare de l'Albert.
17: Tota la vida l'he passada aquí. El meu marit venia a buscar-me aquí, va començar a recollir ampolles, allò, fer que mereixis. Els meus fills, amb 12, 13, 14 anys, arreglaven les ampolles. Ells ho han mamat des de petits, com jo.
15: El Lluís, el cambrer, més veterà, 35 anys a La Caleta i 2 per la seva jubilació.
18: M'han roto el esquema, però bien. ¿Y sabes lo que estoy llorando por esto? Cada día. Desde que me enteré la noticia, cada día que viene un cliente, a llorar con el cliente, a llorar con la mujer, a llorar con todo el mundo. Se me acabó el mundo entero, perdón.
15: Al restaurant hi ha 8 treballadors fixes i fins a una 20ena els caps de setmana, que ara es queden sense feina. Demà, diumenge, a la tarda, a la Caleta faran una gran festa de comiat. L'Albert està molt agraït pel suport dels clients.
16: Diuen, Albert, on tu vagis anirem. Estarem amb tu sempre. Tothom vol vindre a dinar aquests dies. El telèfon no para, portem 72 hores que el telèfon és una bogeria. Les redes socials no paren.
15: I molt decebut per la poca honestedat.
16: Jo m'he criat aquí dintre. És la meva vida, ho és tot. I de cop i volta que t'ho treguin així com així és dolorós, la veritat. És injust. Adif no ha dit mai res, ni s'ha pronunciat. I la poca vergonya de dir-nos res. Quan hem estat pagant el lloguer religiosament, doncs ja ens hem sentit estafats per Adif, cobrant un lloguer d'un terreny que ja no és seu.
17: Aquest lloc és un carmelo, tothom el vol. Per això tenim els problemes que tenim, perquè és un lloc fantàstic. I quina sort en el Maresme!
2: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
19: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la vintena i penúltima etapa del Tour de França, amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
20: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, ¿no? Sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
19: Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Sac del Toro la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar els incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritzarà no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
21: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
2: 3CAT Info.
19: Als campionats d'Espanya d'atletisme disputats a Màlaga, Marta Serrano s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya dels 3.000 metres obstacles. Pol Ferrer s'ha imposat a la decatló i Maria Vicente ha guanyat l'heptatló. Aquestes medalles d'atletes catalans se sumen als ors de Guillem Crespí, als 100 metres llisos, Elda Romeva en triple salt i Pol McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
22: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
19: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
23: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt, molt per fer encara.
19: Dimecres, l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. Seguim amb futbol. El Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
24: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat. D'una lesió bastant dura i llarga i bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
19: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity, de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10.
2: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. Continua sense control al País Valencià l'incendi que va començar ahir al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Ja hi ha 15.000 desallotjats a 16 poblacions i les flames afecten la zona protegida de la Serra d'Espadà. Té un perímetre de 21 quilòmetres i 6 persones han estat ateses a urgències i a 3 les han hagut d'ingressar per inhalació de fum. Mentrestant, ha estabilitzat l'incendi de Cubelles, que ha mobilitzat 35 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. Ahir al vespre, Protecció Civil va aixecar l'ordre de confinament que pesava sobre 2.500 veïns, també de Cunit i Castellet i La Gornal. I pel que fa als incendis que cremen a Madrid i Àvila, el govern espanyol ha ampliat l'emergència nacional a Toledo, veient la direcció que pren aquest foc i que ja ha obligat a evacuar o confinar unes 100.000 persones. Els bombers confien que avui les condicions afavoreixin el combat contra les flames. A França, l'incendi del sud-oest del país amenaça Bordeus. Les flames ja són a només 30 quilòmetres de l'àrea metropolitana, on s'ha interromput la circulació de trens. L'incendi ja ha cremat més de 40.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 200.000 persones. Hi ha també 3 detinguts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà demà al Parlament per donar explicacions per l'error amb les proves PISA després de les queixes de l'oposició i de tot el món educatiu. Les últimes proves de PISA no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans perquè un error en la mostra triada pel departament fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. Un atropellament massiu durant el Dia de l'Orgull deixa un mort i una quinzena de ferits a Berlín. La meitat han estat greu. La policia busca el presumpte autor vinculat amb l'islamisme. El canceller alemany i l'alcalde de Berlín han condemnat l'atac. Renfe està fent trajectes de comprovació de l'estat de les vies després que Adif doni per estabilitzat el terreny arran de l'esvoranc provocat a Montcada i Reixac. Tot i això, encara no hi ha data per al restabliment del servei de les línies R2, R2 Nord i R11. El cantant Morrissey ha repassat bona part de la seva carrera en solitari al festival Barts a Barcelona. L'artista britànic també ha recuperat alguns dels temes més populars dels Smiths. Morrissey ha entusiasmat els seus fans a la capital catalana, on no actuava des de feia una dècada.
1: Esports. Tadej Pogačar guanyarà avui el seu cinquè Tour de França en la darrera etapa final als Camps Elisis de París. L'etapa d'avui està retallada perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis de la Gironda.

0: L'episodi de forts ruixats i vent ja va a la baixa. Es demana extremar la precaució i evitar passar per rius, rieres i barrancs. A tot això, hi ha tendència a la baixa de la temperatura avui, amb màximes d'entre 27 i 34 graus. I ventades fortes al matí de tramuntana a l'Alt Empordà i de mestral a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp. S'esperen vents de més de 80 km per hora.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, salutacions de qui us parla, Eva Compte Martí. Us acompanyaré fins a les 9 del matí.
1: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: I comencem parlant dels incendis perquè al País Valencià, a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, ja hi ha 15.000 persones desallotjades de 16 municipis per un incendi que continua cremant de manera totalment descontrolada i sense capacitat d'extinció. Té un perímetre de 21 quilòmetres i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà. I sembla que el vent empeny les flames cap a l'interior d'aquest espai protegit. 6 persones han estat ateses a urgències, 3 han quedat ingressades per inhalació de fum a l'Hospital de la Plana. Emili Castelló, veí del barri de Carbonaire, de la Vall d'Uixó, explicava a aquesta emissora com el van desallotjar.
2: Allò era dantesc. La veritat que era irrespirable perquè teníem tot el fum al damunt i era un espectacle dantesc. I hem agafat i ens hem anat juntant uns amics al poble de la meva sogra, que és a l'interior de Castelló, a Pina de Montalgrau, i farem nit i veurem.
0: Per la seva banda, Marc Seguer, regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, explicava a aquesta emissora com van començar les flames.
3: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques doncs és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: El foc crema boscos i conreus i ja ha afectat algunes cases i diverses explotacions ramaderes. Aquest incendi arriba poques setmanes després d'un altre foc que també va afectar l'entorn de la Serra d'Espadà. D'altra banda, a Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un altre incendi forestal, en aquest cas ja estabilitzat. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergències han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol. I els bombers prenen les tasques d'extinció de l'incendi de Madrid amb l'expectativa que les condicions meteorològiques millorin. El foc, que ha obligat a evacuar o confinar 100.000 persones, avançarà cap a Toledo, cosa que ha fet que s'inclogui aquesta província també dins l'emergència nacional, com ja hi eren Madrid i Àvila. El foc, que té un perímetre de més de 200 quilòmetres, ha calcinat fins ara 45.000 hectàrees. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, admetia que confia en aquesta millora després d'unes condicions absolutament difícils i d'admetre que la d'ahir no va ser una jornada gaire positiva en el combat contra el foc.
4: La situació puede mejorar o va a mejorar ligeramente según las previsiones de la EMET y desde primera hora estaremos desde luego trabajando de una forma muy seria y por vía aérea para evitar que lo que es la cola del incendio se siga ampliando hacia el oeste.
0: Portugal, Grècia i Itàlia s'han afegit i aporten recursos a les tasques d'extinció. El dispositiu, segons dades del Ministeri de l'Interior, l'integren 176 efectius, una quarantena de vehicles i 4 avions contra incendis canadais. I uns 2.500 veïns de diverses urbanitzacions de Cubelles, el Garraf, de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, han pogut passar aquesta nit a casa després que Protecció Civil els aixequés ahir a la nit el confinament, després que els bombers hagin estabilitzat aquest foc. Les primeres investigacions apunten que podríem estar una altra vegada davant d'un incendi intencionat. Així ho apuntaven declaracions a 3CAT Info l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll.
5: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
0: El foc ha cremat menys de 10 hectàrees de massa forestal. Els bombers hi han destinat 35 dotacions terrestres, 10 mitjans aeris i amb pràcticament un total de 150 efectius. Avui hi ha perill extrem d'incendi en 115 municipis de les comarques de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent. Continuen les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó al Boix, Tivissa-Vandellòs i també les muntanyes de Prades. I a França, l'incendi de la Gironda i de les Landes amenaça Bordeus. Les flames ja estan a només 30 quilòmetres de l'àrea metropolitana de la capital d'aquest departament francès, on s'ha interromput la circulació de trens. L'incendi ja ha cremat més de 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones, les últimes aquesta mateixa nit. Els serveis d'emergència

0: treballen contra rellotge per controlar la situació.
1: La situació n'és pas favorable.
2: La situació continua sent complicada perquè l'incendi encara no està controlat, ni en aquesta zona ni pel que sembla la resta. Per tant, la situació continua sent desfavorable.
0: El foc ha obligat el govern francès a desplegar 1.500 soldats de l'exèrcit. Els agricultors s'han unit als bombers per combatre els incendis forestals, com aquest pagès.
3: Hem vingut a donar un cop de mà, perquè si això hagués passat a casa nostra, també ens agradaria que ens ajudessin. I tenint en compte la magnitud del desastre, pensem que qualsevol ajuda és benvinguda.
0: L'incendi de la Gironda és un dels més grans registrats mai a França. Hi ha 3 persones detingudes acusades d'haver provocat els focs. Són 2 treballadors d'un restaurant de 19 i 21 anys i un altre home de 33 anys, que la policia va arrestar per calar foc deliberadament a uns arbustos.
4: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 5 minuts i arribarem a 9:15. Canviem ara de qüestió. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà demà, dilluns, al Parlament per explicar l'error amb les proves PISA. Segons avança el periòdico i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, Niubó donarà explicacions a la Comissió d'Educació després de les crítiques per part de l'oposició i que Junts en demanés la compareixença. Recordem que un error en la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats de les últimes proves PISA no serveixin per avaluar l'evolució dels alumnes catalans. Tot i que els resultats es faran públics, no es podran comparar amb les edicions anteriors i no es podrà saber si l'alumnat català ha millorat o no després dels mals resultats de les últimes proves. Fins ara el govern ha dit que el problema va ser una incidència tècnica i ha obert una investigació per al departament per intentar esbrinar l'origen de l'error. L'OCDE xifra, recordem, un topall d'un 5% d'alumnes que per diferents raons poden quedar exclosos de la prova, però a Catalunya aquesta xifra es va enfilar a un 23%. I a Berlín, la policia busca el conductor de la furgoneta de l'atropellament massiu durant la festa de l'orgull LGTBIQ+, que ahir la nit va provocar un mort i una quinzena de ferits, la meitat en estat greu. La policia de la capital alemanya ha explicat que ja han identificat el presumpte autor com un islamista.
5: Ja estem prenent mesures contra aquest sospitós que encara no ha estat detingut. És una persona coneguda per la policia, vinculada a cercles islamistes de Berlín. I la nostra recerca avança a tota velocitat.
0: El presumpte autor va fugir després de xocar contra un arbre. Ahir a la nit va entrar al parc de Tiergarten, molt a prop de la porta de Brandenburg, on van vestir la multitud que participava en una de les festes de l'orgull més importants d'Europa. El canceller alemany i l'alcalde de Berlín han condemnat l'atac. I tornant a casa nostra, després que DIF hagi garantit l'estabilitat del terreny al voltant de l'Esboranc de Montcada i Reixac, l'operadora, Rodalies, està fent ara els trajectes per comprovar l'estat de les vies d'aquest tram, de l'R2, l'R2 Nord i l'R11. Tot i això, de moment, cap de les empreses ferroviàries ha anunciat una data concreta per al restabliment del servei, interromput des de dimecres, quan es va esfondrar un pou en les obres de soterrament de les vies del tren. Tot i això, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, confia que les 3 línies afectades recuperaran la circulació al llarg de la setmana vinent.
6: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que DIF ja ens confirmi que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Segons ADIF, el terreny s'ha mantingut estable i no s'han detectat nous desplaçaments ni danys a la plataforma ferroviària, tampoc als habitatges situats a l'entorn de la zona afectada.

0: I Morrissey ha entusiasmat els fans al Festival Bars amb un concert amb què ha recuperat algunes de les cançons més estimades, ara ho sentíem, i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. A Barcelona ha seguit el concert en Marc Ruiz.
1: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol, amb un repertori que abastava bona part de la seva carrera en solitari, però també amb The Smiths, i això ha fet embogir els seus seguidors. A l'inici del concert ha saludat en castellà dient gràcies, bona nit i tot això, literalment, com si fos un formalisme que es volia treure de sobre ràpidament. I després ha fet ballar el cap a tothom, dient que era aquí per nosaltres i que féssim el que volguéssim amb ell. Però quan li ha demanat al públic que suggerís cançons per tocar, les ha rebutjades totes. Com sempre, ha sortit de l'escenari amb la camisa oberta i s'anava aixugant ostentosament amb el que semblaven mocadors de seda. Ara bé, musicalment, Morrissey i la seva banda han sonat perfectes. Hi ha hagut una mica de tot. Cançons de l'últim disc, Without Music the World Dies, com la celebrada Make Up Is a Lie, o Kerching Kerching, on s'obre en canal i explica com la vida als escenaris fa que es perdi les coses realment importants, com la mort dels pares intentant ser el millor mentre la gent es queixa, segons ell, de qüestions superficials. També ha repescat cançons de la seva carrera en solitari molt estimades pel públic, com Irish Blood, English Heart, First of the Gang to Die, Every Day is Like Sunday, una de les més celebrades, o Suedehead, el seu debut en solitari. Però un dels grans moments de la nit, tot i que s'ha fet estranya l'absència de Johnny Marr, ha estat How Soon Is Now, dels Smiths, que ha coincidit amb un xàfec fort que no ha evitat que els fans cantessin a ple pulmó, igual que You Know It's Over, cantada encara sota la pluja. L'imprescindible There's a Light That Never Goes Out, del disc dels Smiths, The Queen Is Dead, ha tancat un concert on no han faltat missatges conspiranoics, com el que amaga Notre Dame, o les crítiques constants a la classe política amb cançons com The Monsters of Pig Alley i proclames contra la premsa. Tampoc no han faltat queixes dels assistents per haver de deixar fora del recintre els entrepans de carn, una militància vegana que no ha impedit a Morrissey mostrar imatges de braus dessagnant-se durant la cançó The Bullfighter. Tot i que a Catalunya una iniciativa legislativa popular va promoure la prohibició d'aquesta pràctica el 2010. Una mescla que ha provocat tensions a més d'un. Però un concert de Morrissey és això, una música excel·lent, unes lletres amb una narrativa nostàlgica impecable i una personalitat incòmoda.
0: El temps. De seguida la crònica de l'Enric Agut, abans però anar a explicar-vos que fins a aquesta hora està vigent l'avís per fortes pluges al litoral central. De fet, a primera hora del matí un fort ruixat ha vorejat la costa del Baix Llobregat i el barcelonès. Protecció Civil ha emès aquesta matinada una alerta de 6 sobre 6 per temps violent al Tarragonès, al Baix Penedès i al Garraf. S'espera que aquest matí les pluges es desplacin cap a la meitat est del país. Ara la previsió, com us dèiem, amb l'Enric Agut.
2: Ha refrescat avui, les temperatures han baixat dels 20 graus a moltes poblacions, de les més baixes al Pirineu, lògicament, 11 graus al Pont de Suert, Gósol, també des del voltant dels 10, i les més altes cap a la costa. Barcelona, arrodonint al centre, la mínima ha estat de 25 graus. Sitges, 24, Alcanar, 24 de les més altes. Avui les màximes, la calor serà moderada, valors continguts, i més els comparem amb dies enrere. Avui les màximes estaran situades entre els 27 i els 33, puntualment arribant als 34. Per exemple, Lleida pot arribar els 32-33, Tortosa 33-34. La tramuntana i el vent demestral aniran minvant. Quedarà la tramuntana residual a la tarda al voltant del Cap de Creus, però més moderada. I després d'un matí que ens està quedant tranquil, hem tingut alguns ruixats durant la nit matinada, per exemple, que han deixat des de la matinada fins ara 20 litres al Banyà, a l'Empordà 15 a Campdevànol, 11 a Torredembarra. Al matí queda tranquil, però a la tarda novament hi haurà alguns ruixats i algunes comarques estan sota avís. Estem parlant de les comarques del nord-est, de Girona, un bon grapat d'elles, i també de Barcelona. En concret és Osona, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès, i Baix Empordà, on hi ha un perill moderat i un perill més alt, 3 sobre 6 a la Selva, al Vallès Oriental i al Maresme, on poden caure ruixats, algunes tempestes, localment amb pedra petita, aquesta tarda.
3: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Ara passen 3 minuts d'un quart de nou. El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, descarta ara ser candidat d'un bloc d'esquerres a Madrid. En una entrevista ahir a La Sexta, Rufián ha dit que creu que s'ha de presentar a les eleccions espanyoles com a cap de llista dels republicans i que ha de ser Esquerra qui lideri aquest bloc.
4: Yo creo que lo tiene que ser otra persona. Yo creo que me tengo que presentar en Cataluña con Esquerra Republicana liderando un frente de ese tipo que yo planteo. Yo quiero que Esquerra Republicana tome las riendas de ese frente. Yo creo que si lo conseguimos hacer en Cataluña, y me consta que se está hablando para conseguirlo, podremos ser humildemente imitados en otros sitios y yo creo que yo puedo ayudar.
0: Recordem que fa uns mesos Gabriel Rufián es va mostrar disposat a liderar un bloc d'esquerres plurinacional de cara a les eleccions espanyoles del 2027 per fer front a un govern, deia, del PP i Vox, una proposta que no tenia el suport de la direcció del seu partit. I encara de l'àmbit polític, el dijous 23 de juliol es van complir 90 anys de la fusió entre la Unió Socialista de Catalunya, el Partit Comunista de Catalunya, el Partit Català Proletari i la Federació Catalana del PSOE. Naixia el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el PSUC, 5 dies després de la sublevació militar contra el govern de la República. Repassem tot seguit la història del PSUC amb en Joan Vilaplana.
5: L'entesa es va segellar al bar del Pi de la plaça de Sant Josep Oriol de Barcelona. Andreu Maiaio, membre de la secretaria col·legiada actual del partit i catedràtic d'Història Contemporània de la UB, explica els inicis de la formació en un context de guerra civil.
6: És un partit que neix amb 6.000 militants i acabarà amb 60.000, bàsicament reclutats entre treballadors, pagesos, però també amb gent que va anar al front, i refugiats de la resta d'Espanya, militants del Partit Comunista d'Espanya.
5: I després, la dictadura.
6: Decidirà doncs, mantenir la resistència, primer fins i tot doncs, armada amb les guerrilles fins a l'any 48, però sempre doncs, amb organització doncs, col·lectiva, és a dir, que vol dir amb militància, i amb presència doncs, fins i tot en la infiltració amb els sindicats verticals, que li donarà bon resultat.
5: El partit va guanyar importància a partir dels anys 60.
6: Donarà vida a grans instruments de combat i de lluita contra el franquisme, com per exemple dins del moviment obrer, Comissions Obreres, però també Cristians pel Socialisme, Unió de Pagesos, és a dir, en fi, tota una sèrie doncs, de coses importants. A més, segurament, serà doncs, l'Assemblea de Catalunya.
5: El 1980 el PSUC va aconseguir 25 diputats al Parlament i va quedar com a tercera força, però durant els anys següents les tensions entre eurocomunistes i el sector que veia la Unió Soviètica com el far a seguir van debilitar el partit en gran mesura. Jaume Bosch, advocat exdiputat al Parlament i exmembre del comitè executiu del PSUC, també apunta a ingerències exteriors.
7: Encara que soni a pel·lícula espies, la Unió Soviètica i els Estats Units van moure els fils per tal d'evitar que el Partit Comunista i el PSUC fossin hegemònics dins l'esquerra i d'alguna manera van facilitar que fos el PSOE, que era molt més moderat, qui liderés l'esquerra espanyola.
5: El 1987 el PSUC va haver d'unir forces amb el Partit Comunista de Catalunya i l'entesa dels nacionalistes d'esquerra. Formen Iniciativa per Catalunya. L'advocada Magda Uraní, que en va ser diputada representant l'entesa, feia por dins del PSUC perdre les històriques sigles?
8: Sí, jo crec que sí, que alguns en tenien i bastantes. I també bastantes desunions entre ells, que això és molt propi dels grups d'esquerra i tot això passava. Jo crec que sí.
5: Entre el 36 i el 97, tots els líders del partit van ser homes. Comorera, López Raimundo, Guti, Ribó... Què passava amb les dones?
8: No era el PSUC només. Eren els partits polítics que hi havia poques dones. I el PSUC, bueno, va intentar, va crear moviments de dones més endavant, però cert és, i també cal recordar als joves, i sobretot a les joves, que era un món molt masclista.
5: Quin és el llegat polític del PSUC i qui el representa ara? Jaume Bosch.
7: Primer Iniciativa, i quan Iniciativa va decidir integrar-se als comuns, en els comuns. De totes maneres, més enllà de les sigles, el llegat polític és aquesta idea d'una força política antifeixista que sabia lligar drets nacionals i drets socials i que estava al servei dels treballadors i treballadores.
5: El PSUC no ha desaparegut mai. En l'actualitat, dues organitzacions porten les seves sigles, el PSUC i el PSUC Viu, totes dues integrades dins de l'espai polític dels comuns.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I de la cultura, ara us expliquem que Joan Miró, Mallorca, el taller dels somnis, és el títol de la gran exposició que presenta aquest estiu al Museu Jacint Rigau de Perpinyà. Aquesta mostra s'ha pogut coordinar amb la Fundació Pilar i Joan Miró arran de l'agermanament entre les ciutats de Perpinyà i Palma. Perpinyà, Laura Bertran.
2: Un centenar d'obres entre pintures, fotografies i escultures permeten descobrir o redescobrir l'univers de Joan Miró. Aquesta mostra del Museu Jacint Rigau se centra en la seva darrera etapa, quan, a finals dels anys 50, decideix establir-se definitivament a Mallorca. Pascal Picard és la directora del museu.
3: De nouveaux chemins.
4: Se li obren nous camins amb el contacte de l'illa, de la insularitat, però sobretot amb el contacte d'aquest silenci retrobat, d'aquesta llum retrobada i d'aquest cara a cara amb ell mateix.
2: Es pot visitar fins al 31 de desembre. La majoria de les obres presents són cedides per la Fundació Pilar i Joan Miró arran de l'agermanament entre les ciutats de Perpinyà i Palma. El museu assegura que aquestes primeres setmanes ja és un èxit de públic. Sentim Jordi Serra, un visitant de la Bisbal d'Empordà.
5: Sí, venim cada any a veure les exposicions temporals de Can Rigau i doncs, vam veure que aquest any era sobre Miró i tota aquesta història al voltant dels somnis i Mallorca, doncs és una exposició molt interessant, com realment és totes les opcions que es munten des d'aquesta xarxa dels museus nacionals, que ens sembla doncs, que val molt la pena. Quasi ens costa tant pujar a Perpinyà que baixar a Barcelona.
2: Aquesta exposició Miró s'emmarca en la voluntat del Museu Rigau de dedicar un cicle als principals artistes del segle XX arrelats a Catalunya. L'any passat va ser Picasso i l'any vinent serà Dalí.
1: I el Departament de Cultura treballa per a la creació d'una companyia nacional de dansa. Està per definir, però segurament tindrà la seu al TNC, tot i que Cultura està negociant amb altres equipaments que també la podrien incloure en la programació. La seva creació és una llarga reivindicació del sector. Una companyia nacional de dansa ha de tenir l'objectiu de fomentar i consolidar el talent local. També ha de contribuir a evitar que els ballarins i ballarines del país hagin de marxar a l'estranger per fer carrera, com està passant actualment.
0: Esports.
1: Fins a arribar a 8:45, Francesc Ripoll, bon dia.
6: Bon dia. Tadej Pogačar guanyarà avui el seu cinquè Tour de França en l'última etapa en final als Camps Elisis de París. Igualarà en Ketil, Eddy Merckx, Sinoli i Miguel Indurain com a ciclista amb més rondes franceses. El ciclista eslovè compartirà podi amb Remco Evenepoel i Isaac del Toro. L'etapa d'avui, però, s'ha retallat i passa dels 132 quilòmetres inicials a 89 a causa dels incendis que afecten el país. Molts efectius de seguretat estaran desplaçats a la Gironda i és per això que des del govern del país francès s'ha optat per retallar aquesta etapa i que es quedi tota a la capital de França. Tot plegat després de l'etapa reina d'ahir, en final a l'Alpe d'Huez per segon dia consecutiu. La va guanyar Richard Carapaz, el ciclista equatorià que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, va travessar la meta en solitari aprofitant la caiguda de Sepp Kuss quan aquest últim era el cap de cursa. Carapaz deia que va patir molt per endur-se la victòria.
7: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí porque al inicio estaba peleando por el jersey, ¿no? Sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
6: Ahí Pogačar es va vestir de gregari per ajudar el seu company d'equip a l'OA, Isaac del Toro, que si no hi ha cap canvi pujarà al podi amb el mallot blanc de jove. El director esportiu de l'equip, Machín, ho valora en una entrevista al Club de la Mitjanit.
8: Estoy realmente más que contento, emocionado de la actitud, del espíritu y del espíritu sobre todo equipo, del compromiso que tienen ellos como seres humanos, independientemente de los deportistas que no tienen nada que explicar, simplemente lo habéis visto, pero esta actitud y este compromiso entre personas, yo creo que es como para sentirse muy, muy orgulloso de tener un grupo humano aparte del deportivo.
6: En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, no començarà demà dilluns la pretemporada al mateix ritme que les seves companyes d'equip. La migcampista ha explicat que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritzarà no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
3: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobrevivia més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
6: Aitana també ha dit que aquest estiu alguns clubs importants l'han volgut fitxar, però que ella es vol quedar al Barça.
3: Pel que fa a mi, sí que van venir clubs importants i sempre he tingut molt clar on és casa meva, no? Jo tinc a dia d'avui, després de 14 anys, serà la meva 15a temporada, la mateixa il·lusió.
6: Un Barça que començarà demà la pretemporada amb la novetat de la portera nord-americana Tyler McCamey, de 24 anys, que va fitxar ahir l'equip blaugrana procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca. Més coses. Tenim en joc la final de la Copa del Món de waterpolo femenina que es disputa a Sydney. La selecció espanyola, amb 13 de 14 jugadores catalanes, s'està enfrontant als Estats Units i de moment està perdent per 4 gols a 3 quan és a punt d'acabar el primer quart a Austràlia, amb l'últim atac de la selecció dels Estats Units, que acaba amb una rematada al pal. Per tant, final del primer quart, Estats Units 4, Espanya, recordem, amb 13 de 14 jugadores catalanes, 3.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: Els campionats d'Espanya d'atletisme disputats a Màlaga, 4 noves medalles d'or catalanes. Sara Gallego en els 400 metres tanques, Maria Vicente a l'heptatló, Marta Serrano en 3.000 metres obstacles i Pol Ferrer a la decatló. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Leclerc sortirà demà segon i Òscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kim Antonelli hagin estat sancionats. I el palista Miquel Travé assegura que està en el millor moment de la seva carrera. Ho ha dit en una entrevista al Club de la Mitjanit després de guanyar ahir l'or en la modalitat C1 d'eslàlom i kayak cross.
9: Jo crec que cada temporada té el seu pic de forma. Jo crec que ara mateix estic en un molt bon moment. No et podria dir que és el meu millor, tampoc, evidentment no és dolent, però sé que he tingut molts moments semblants a ara, d'estar en un molt bon moment de forma, trobar-me molt confiat, molt bé, i on les coses també han sortit. També va ser com als Jocs de París, que al final el resultat no va acabar de sortir, però em vaig trobar molt bé, un punt de forma molt bo.
0: 3CAT Info.

0: En punt, 8:45, repassem les notícies més destacades a aquesta hora. Pendents dels incendis que cremen arreu, el País Valencià continua descontrolat. El foc de la Vall d'Uixó s'eleva a 16.000 el nombre de desallotjats. Efectius de l'exèrcit espanyol es desplacen cap a la zona per ajudar en les tasques d'extinció. Aquesta és l'última hora d'aquest foc. També segueix sense control el de Madrid i Ávila. El govern espanyol ha ampliat l'emergència nacional a Toledo. Aquí ja hi ha evacuades o confinades unes 100.000 persones. I a França, el foc amenaça Bordeus. Les flames són a 30 quilòmetres de l'àrea metropolitana. Hi ha 200.000 persones evacuades i s'ha cancel·lat la circulació de trens a la zona. A partir d'ara i fins a arribar a les 9 més d'aquestes notícies, també us explicarem que Mallorca es manifesta aquest vespre en contra del turisme. La plataforma Menys Turisme, Més Vida denuncia la falta d'habitatge accessible a les illes i demana aturar la promoció turística. La població de les Balears a l'estiu es multiplica per 13 durant les setmanes de vacances. Ens farem ressò també que el govern espanyol comença el procés per inhabilitar 25 comercialitzadores elèctriques fantasma, les que no tenen activitat almenys des de fa 6 mesos, entre les quals hi ha la que va impulsar la Xunta de Galícia o una filial de Naturgy. I parlarem dels castellers de Vilafranca que han descarregat a les Santes de Mataró el 3 de 9 amb folre i agulla, una construcció que no es veia des del 2019. Els capgrossos han descarregat el 4 de 9 amb folre sota una pluja intensa que ha obligat a aturar la diada uns 15 minuts. En esports, Francesc.
1: Parlarem de Tadej Pogačar, que guanyarà avui el seu cinquè Tour de França en la darrera etapa en final als Camps Elisis de París, una etapa que ha estat retallada perquè molts efectius de seguretat estan desplaçats als incendis que afecten el país francès.
0: I pel que fa al temps, tendència a la baixa de la temperatura avui amb màximes d'entre 27 i 34 graus i ventades fortes al matí de tramuntana a l'Alt Empordà i de mestral a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp, amb vents que poden superar els 80 km per hora. Matí de sol a molts indrets, a la tarda hi haurà tronades a les comarques de Girona, al Maresme, al Vallès Oriental i Osona.
2: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Al País Valencià, a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, ja són 16.000 les persones desallotjades per un incendi que continua cremant de manera totalment descontrolada i sense capacitat d'extinció. L'alcaldessa de la Vall d'Uixó, Tània Baños, ha demanat en diversos missatges a la xarxa X des del Centre de Comandament Avançat que els ciutadans facin cas de les indicacions de les autoritats. També ha explicat que efectius de l'exèrcit espanyol es desplacen cap a la zona.
3: Vull enviar un missatge de tranquil·litat a la població de la Vall i comunicar que estan tots els mitjans activats des de primera hora, que s'acaba d'activar també la unitat militar d'emergències i el que prega la ciutadania és que seguim les indicacions oficials, els mitjans oficials de l'Ajuntament, de la Generalitat i de les institucions per tal de poder coordinar-nos i desitjar sobretot que s'acabi això pronte.
0: L'incendi té un perímetre de 21 quilòmetres i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà i sembla que el vent empeny les flames cap a l'interior d'aquest espai protegit. 6 persones han estat ateses a urgències i 3 han quedat ingressades per inhalació de fum a l'Hospital de la Plana. Emili Castelló, veí del barri Carbonaire de la Vall d'Uixó, explicava aquesta emissora també com el van desallotjar.
4: Allò era dantesc, la veritat que era irrespirable perquè teníem tot el fum al damunt i era un espectacle dantesc. I hem agafat i ens hem anat juntant uns amics al poble de la meva sogra, que és a l'interior de Castelló, a Pina de Montalgrau, i farem nit i veurem.
0: D'altra banda, a Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que ja està estabilitzat. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. I els bombers reprenen les tasques d'extinció de l'incendi de Madrid amb l'expectativa que les condicions meteorològiques millorin. El foc que ha obligat a evacuar o confinar 100.000 persones avançarà cap a Toledo. Això ha fet que s'inclogui aquesta província dins l'emergència nacional, com ja hi eren Madrid i Ávila. El foc té un perímetre de més de 200 quilòmetres i ha calcinat fins ara 45.000 hectàrees. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, admetia que confia en aquesta millora després d'unes condicions absolutament difícils i d'admetre que la d'ahir no va ser una jornada gaire positiva en el combat contra el foc.
5: La situació puede mejorar o va a mejorar ligeramente según las previsiones de la EMET y desde primera hora estaremos desde luego trabajando de una forma muy seria y por vía aérea para evitar que lo que es la cola del incendio se siga ampliando hacia el oeste.
0: A França, l'incendi de la Gironda i de les Landes amenaça Bordeus. Les flames ja estan a només 30 quilòmetres de l'àrea metropolitana de la capital d'aquest departament francès, on s'ha interromput la circulació de trens. L'incendi ja ha cremat més de 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. 220.000 persones. Les últimes, aquesta mateixa nit. Els serveis d'emergència treballen contra rellotge per controlar la situació.
6: La situació n'est pas favorable.
7: La situació continua sent complicada perquè l'incendi encara no està controlat, ni en aquesta zona ni pel que sembla la resta. Per tant, la situació continua sent desfavorable.
0: El foc, el govern francès ha desplegat 1.500 soldats de l'exèrcit per intentar controlar aquest incendi. El foc de la Gironda és un dels més grans registrats mai a França. Hi ha tres persones detingudes acusades d'haver provocat el foc. Són dos treballadors d'un restaurant de 19 i 21 anys i un altre home de 33 que la policia va arrestar per calar foc deliberadament a uns arbustos. I parlant encara d'incendis, una expedició de bombers neerlandesos treballen aquests dies a casa nostra per ajudar en l'extinció dels incendis. Són una vintena d'efectius que formen part del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. Els bombers els serveix per entrenar-se per als possibles incendis extrems que arribin en un futur pròxim. I és que el que estem vivint a Catalunya, en definitiva, és el que ells hauran d'entomar d'aquí uns anys. És un reportatge de Maria Costa amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
8: Hem vingut a donar un cop de mà perquè, si això hagués passat a casa nostra, també ens agradaria que ens ajudessin. I tenien en compte la magnitud del desastre, pensem que qualsevol ajuda és benvinguda.
0: No era aquest fragment, aquest era un testimoni d'un pagès que treballava als focs de França. Ara sí podem sentir aquest reportatge.
9: Un cop estabilitzat l'incendi de Cervelló i que ha amenaçat de valent l'urbanització de les Rovires, cal remullar la zona i controlar els punts calents.
10: Then you have to be aware, eh? Where are the cars and so on?
11: And then you go straight on?
12: So the whole come out of the tent, yes. And there where you yes. See the people.
9: Yes. L'Ashwin Bedeigen, coordinador del grup de bombers neerlandès, està sota les ordres del sotsinspector dels bombers catalans, en Martí Rossell.
13: How that is going up is very bad.
14: Yes.
13: So I suggest that the people put the mask on.
14: Okay. Could you...
13: Que fa un grup de bombers neerlandesos aquí. Justament ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
9: I els catalans guanyen suports per treballar els incendis i aprendre a fer-ho amb bombers d'altres estats. El cert és que l'orografia de Catalunya i dels Països Baixos és incomparable, i els incendis també.
15: El terreny és diferent, les altures són diferents, però les tècniques que ens poden servir també als Països Baixos. Per això som aquí durant dues setmanes, per treballar amb eines a les quals no estem acostumats. No tenim muntanyes, tenim arbres diferents, molsa, i els incendis van molt ràpid, sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
9: Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és, en definitiva, una finestra des d'on espien el seu futur pròxim. I, de fet, ja estan veient les orelles al llop.
15: Als Països Baixos, normalment, teníem temperatures de 20 a 25 graus i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
9: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua...
15: En certa manera, notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions, i no hi estem acostumats.
13: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.
0: Més Més coses. Aquest vespre hi ha una manifestació a Mallorca en contra de la saturació turística i la falta d'habitatge accessible. Més d'un centenar d'entitats aplegades a la plataforma Menys Turisme, Més Vida han convocat la protesta per demanar als ajuntaments i al Consell Balear mesures per impulsar el decreixement turístic. Els manifestants exigeixen que s'apliqui una moratòria sobre les places turístiques, es reforci l'oferta d'habitatge residencial, s'aturi la promoció turística o, en època de sequera, es restringeixi l'aigua a les instal·lacions turístiques abans que la població. A les illes hi viuen 1,5 milions de persones, però a l'estiu la població creix fins als 19 milions, que són els turistes que l'any passat van visitar les Balears. I l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, té en marxa el projecte de platges intel·ligents a partir del qual vol evitar la saturació en temporada alta i busca regular l'accés a les cales més turístiques. La costa del municipi és un espai d'interès natural i forma part de la xarxa Natura 2000. Des de Tarragona Crònica, de Jordi Barranca.
11: El sistema ja està en marxa i funciona als aparcaments de Cala Vidre, Cala Forn i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen l'entrada i la sortida de vehicles. Les dades es traslladen automàticament a les pantalles que hi ha tant a l'entrada com també a la sortida de l'Ametlla i també es poden consultar en una aplicació disponible per a mòbils. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
14: En els seus primers dies veiem que està funcionant molt bé, veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística, i creiem que així continuarà de cara a aquest mes d'agost.
11: En tot moment es pot consultar l'afluència i l'ocupació als espais. En paral·lel també s'han fet obres de millora per fomentar l'accés a les platges a peu o bé en bicicleta. Recordem que parlem d'una costa que forma part de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El sistema s'ha finançat amb fons europeus.
0: I parlem ara de les companyies de llum. La possible inhabilitació d'Holaluz com a comercialitzadora no és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar 25 comercialitzadores elèctriques que no tenen activitat. Entre aquestes empreses hi ha la que va impulsar la Xunta de Galícia o també una filial de Naturgy. A diferència d'Holaluz, aquesta vintena de comercialitzadores no tenen cap client ni activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia en l'últim mig any. Per afavorir l'existència de noves empreses que competissin amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy, els successius governs espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores, però la regulació posa pocs requisits. Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir els requisits per a les comercialitzadores. Laura García és consultora i membre de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers.
16: I en els darrers anys has de facilitar molt l'entrada de nous operadors per incrementar la competència. Això, per una banda, va ser positiu perquè va ampliar l'oferta a consumidors, però també ha fet evident que cal distingir entre empreses que tenen un projecte sòlid i altres que no disposen de prou estructura, solvència o activitat per operar de manera estable.
0: De fet, afegeix que l'Estat espanyol és el país europeu amb més comercialitzadores.
16: I a Espanya estem amb més de entre 400 i 500 comercialitzadores inscrites, tot i que només hi ha una part que acapara el mercat de manera principal. El mercat de França està molt més concentrat en desenes de comercialitzadores actives. A Portugal tenim una vintena, és a dir, que efectivament Espanya sí que és cert que té un nombre important.
0: Pel que fa a Holaluz, el Ministeri ha començat el procediment per inhabilitar-la com a comercialitzadora perquè considera que podria haver incomplert alguns pagaments, però la companyia pot presentar-hi al·legacions.
2: 3CAT Info.
0: I 7 anys després, els castellers de Vilafranca han tornat a portar a plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho van fer ahir, en la Diada de les Santes de Mataró, que va ser passada per aigua. Mataró, Josep Almirall.
17: Un 3 de 9 amb l'agulla que els penedesencs han descarregat a la segona ronda i que han hagut de defensar a terços el 3 durant la descarregada i que ha tingut també una baixada del pilar més plàcida. Els verds han descarregat a la primera ronda un 4 de 9 agafat amb les manilles d'un futur 4 de 10 i a la tercera ronda un 3 de 9 que dissabte que ve volen provar de 10 pisos a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Han acabat completant el Pilar de 8. Els Minyons de Terrassa han sortit de plaça amb dos castells, el 4 de 9 i la Torre de 9, que han descarregat a la segona ronda i que han hagut de treballar en algun compàs de l'execució. Després de l'aiguat, que ha caigut a començament de la tercera ronda, han renunciat a provar un tercer castell i s'han acomiadat de la plaça amb el Pilar de 7. Els capgrossos de Mataró han sortit contents a plaça. Han començat descarregant el 7 de 8, a la segona ronda han estrenat el 5 de 8 i a la tercera ronda, sota un aiguat impressionant, han completat el 4 de 9, el primer de la seva temporada.
0: En punt, 3:15.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
18: Tendència de baixar la temperatura aquest diumenge. Avui les màximes quedaran més curtes entre els 27 i els 33. Sucament arriben als 34. Tortosa pot arribar als 34. Lleida al voltant dels 32, 33. Barcelona, 29. Xifres que bé, van baixant i que després tornaran a pujar, perquè a partir de dimecres i dijous sembla que vol tornar la calor intensa. Ja demà dilluns al centre del dia guanyarem un grau. Dimarts algun més, i a partir de dimecres sembla que, novament, una massa ben càlida del nord de l'Àfrica ens tornarà a visitar i per uns quants dies. Així doncs, gaudim d'aquestes temperatures, avui màximes entre 27, 33, 34, on pugin més. Al matí ha quedat tranquil, però novament a la tarda hi haurà alguns ruixats a comarques entre Girona i nord de Barcelona, amb una vista intensitat de precipitació. Una vista intensitat de precipitació, a mitja hora poden caure més de 20 litres, precipitacions acompanyades de llamps, tempesta i també de pedra més aviat petita. Bé, què comentàvem? Demà i dimarts puja una mica la temperatura diurna i pujarà més a partir de dimecres. El vent ha d'anar a moderança, hem tingut tramuntana, mestral, amb alguns cops superiors als 70 km per hora, 80, però a tarda només quedaria tramuntana residual i més moderada al voltant del Cap de Creus.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Més coses. La final del Mundial de Futbol va disparar les trucades als serveis d'atenció a les violències masclistes. Això en parlàvem fa un parell de dies aquí a Catalunya Ràdio, Catalunya i a 3CAT Info. Al Regne Unit, els casos també augmenten cada vegada que hi ha un gran torneig de futbol. Segons la policia britànica, aquest cop n'hi ha hagut més que altres vegades. En aquestes setmanes de Mundial, un de cada 5 incidents han estat de violència de gènere. Londres, Quim Olivares.
19: Cada gran competició de futbol comporta un increment d'incidents violents en general. Durant aquest últim Mundial, al Regne Unit, n'hi va haver uns 2.300. La policia alerta que hi ha hagut un lligam entre la violència i l'extensió dels horaris dels pubs per poder veure els partits tard al vespre. Sentim el cap de la unitat de futbol de la policia britànica, Mark Roberts, en declaracions a Sky News.
20: La violència domèstica al voltant dels tornejos està, sens dubte, relacionada amb el consum d'alcohol. Com més gran sigui el consum d'alcohol, més gran serà el problema.
19: Aquí, durant el Mundial, van ser polèmiques les paraules de la diputada de Reform UK, Sarah Porshin, que va dir que per la seguretat de les dones, Anglaterra havia de continuar guanyant partits. Segons un estudi de la Universitat de Lancaster, la violència masclista puja un 25% quan juga la selecció anglesa, i quan perd, s'enfila fins al 38%. La recerca va recollir les denúncies a la policia del nord-oest d'Anglaterra durant els campionats de futbol de la dècada dels 2000. La Fiscalia i diverses ONGs que donen suport a les dones víctimes de violència masclista van llançar una campanya de sensibilització i de suport. Deixen clar que el futbol no provoca la violència, que és present tot l'any, però sí que l'accentua durant els grans tornejos.
0: I el desert del Sàhara avança cada any uns quilòmetres i en els últims 100 anys ha crescut gairebé un 18%. Això ha afectat els països que fan frontera amb el Sàhara, com Mauritània, un país gairebé desèrtic, però que busca frenar l'avenç de les dunes amb tècniques agrícoles. Des de Burkina Faso ens informa l'Èlia Borràs.
21: Ibrahim Gai ha construït un oasi al mig del desert. El seu poble, Breun, al sud de Mauritània, les dunes estan engolint les cases, però el seu jardí continua intacte i de color verd. Enmig del desert, l'Ibrahim ha aconseguit produir mangos, menta i fins i tot encins. Ara, però, la calor extrema l'està posant a prova.
22: A l'entrada del recinte hi havia mangos que produïen, però amb aquesta calor, aquest any la calor és extrema i perdem els arbres.
21: Mauritània és un dels països on el canvi climàtic és més evident. Els científics creuen que les temperatures poden augmentar fins a 2 graus en els pròxims anys. Massamba Dambu coneix millor que ningú el clima a Mauritània. Ell és agricultor i ha vist com aquests últims anys el temps ha canviat.
1: Abans no hi havia problemes amb la calor, el canvi climàtic o les inundacions.
21: L'agricultura és un dels motors econòmics del país, en depèn la gran majoria de la població, però el canvi climàtic ha obligat pagesos com Massamba Dambu a refugiar-se en altres zones on hi ha més aigua i fins i tot a adaptar les collites al nou clima cada cop més imprevisible.
1: Hem de canviar de mètode. Fins i tot el calendari de sembra no es pot respectar com els anys anteriors.
21: Ibrahim Gai i Massamba Dambu són dos agricultors que tenen clar que a partir d'ara el que s'ha de fer és plantar arbres que puguin aturar la desertificació i tenir un sistema de reg per evitar que els arbres es morin de la calor perquè ja no poden dependre de les pluges.
1: L'Àfrica ha de ser verda. Hi ha països com Mauritània que vivim al desert, però també ens hem d'esforçar.
21: La Gran Muralla Verda és un projecte que es va implementar el 2017 que preveu plantar milions d'arbres a la vora del Sàhara per aconseguir frenar l'avenç del desert i combatre la calor extrema del qual Mauritània i tots els països del Sahel en formen part.
0: I ara parlem de llengua. El Consorci per a la Normalització Lingüística ha constatat que els hostalers de la Costa Brava volen reforçar la presència del català, però tenen dificultats per contractar personal de temporada que el parli. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix. Berta Artigas Fontàs.
3: La campanya ha visitat una setantena de bars, restaurants i hotels del Baix Empordà. La coordinadora de la iniciativa, Marta Pedrós, ha destacat que els propietaris tenen sensibilitat per la llengua, però la manca de personal els obliga sovint a prioritzar la contractació per sobre dels coneixements del català.
4: En molts casos són feines de temporada, que és personal que només treballarà 2 mesos, i incloure aquests serveis que nosaltres oferim de formació, d'acompanyament al personal, no és fàcil.
3: Per facilitar-ne l'aprenentatge, el Consorci ofereix cursos adaptats als horaris del sector i també promou parelles lingüístiques entre treballadors. Una experiència que ja s'ha posat en marxa a l'Hotel Bell Repòs de Platja d'Aro. La Sònia Joanals és la CEO.
23: A partir de que han començat a aprendre les paraules i coses com, per exemple, quan arriben cada dia i han de fer el registre horari, doncs els hi diem: bon dia, Nawal, per exemple. Com estàs? Doncs estic bé. Doncs fem una mica de repàs i fem voluntaris per la llengua, les persones que parlem català amb els que no en parlen, i així és una manera d'anar afiançant l'idioma i d'agafant confiança.
3: La campanya reprendrà l'activitat després de l'estiu i s'estendrà a la resta de les comarques gironines.
0: I a la Vall d'Aran avui se celebra la Corsa Aran per sa Llengua, que aquest any arriba a la 32a edició. L'associació Lengua Viua és l'organitzadora de la jornada que busca reivindicar l'ús social de l'aranès. El lema d'enguany és «Em aranesi, parlam aranès». Actualment, l'aranès és la llengua habitual de menys del 20% de la població i cada cop menys joves el parlen. Imma Caubet, membre de Lengua Viua, diu que no es pot perdre el llegat històric i cultural d'aquesta llengua.
24: Reivindicar e de refortillar l'ús social de l'aranès. Era mainadera l'aprenen, le parlen, l'aprenen a escola, a parlar-lo i a escriure-lo, més d'empús en carrer manque l'usatge.
0: La cursa començarà entre 11:15 i 10:00 als dos extrems de la vall, als municipis de Les i Montgarri. Un altre punt de sortida és el Port de Viella, en aquest cas amb horari lliure. La cursa acabarà a 7:00 PM a la plaça de l'Ajuntament de Viella, on el grup occità Nadau posarà punt final a la jornada. La

0: universal.
1: L'organització espera entre 1.000 i 1.200 participants com en les darreres edicions d'aquesta cursa per la llengua.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: I abans dels esports, un últim apunt que us expliquem a aquesta hora, i és que en les últimes hores dues persones han mort en accidents laborals a Catalunya. Ahir un operari de 66 anys va perdre la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària. I divendres va morir un treballador a les obres del Camp Nou, del nou Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continuï sense ser una prioritat, diu, per a moltes empreses. El sindicat reclama a la Generalitat que reforci inspeccions de treball amb més recursos i que sancioni les empreses que incompleixen la normativa de seguretat laboral.
2: Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll, fins a les 9, bon dia.
3: Bon dia. Tadej Pogacar guanyarà avui el seu cinquè Tour de França en l'última etapa amb el final als Camps Elisis de París. Igualaran Ketil, Eddy Merckx, Sinoli i Miguel Indurain com a ciclista en més rondes franceses. El ciclista eslové, si no hi ha cap contratemps, compartirà el podi amb Remco Evenepoel i Isaac del Toro. L'etapa d'avui, però, s'ha retallat i passa dels 132 quilòmetres inicials a 89 a causa dels incendis que afecten el país. Molts efectius de seguretat estan desplaçats a la Gironda. Tot plegat després de l'etapa reina d'ahir, en final a l'Alpe d'Huez, per segon dia consecutiu, la va guanyar Richard Carapaz. El ciclista equatorià, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, va travessar la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepkus quan aquest últim era el cap de cursa. Carapaz deia que va patir molt per endur-se la victòria.
4: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí porque al inicio estaba peleando por el jersey, ¿no? Sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
3: Ahir Pogacar es va vestir de gregari per ajudar el seu company d'equip a l'UAE, Isaac del Toro, que pujarà al podi amb el mallot blanc de millor jove. El director esportiu de l'equip, Machín, ho valora en una entrevista al Club de la Mitjanit.
5: Estoy realmente más que contento, emocionado de la actitud, del espíritu y del espíritu, sobre todo, equipo, del compromiso que tienen ellos como seres humanos, independientemente de los deportistas, que no tienen nada que explicar, simplemente lo habéis visto, pero esta actitud y este compromiso entre personas, yo creo que es como para sentirse muy, muy orgulloso de tener un grupo humano aparte del deportivo.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, no començarà demà dilluns la pretemporada al mateix ritme que les seves companyes d'equip. La migcampista ha explicat que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritzarà no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
6: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobrevivia més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer, i després que vull jugar molt més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement una mica de coherència i de cuidar-me, no?
3: Aitana també ha dit que aquest estiu alguns clubs importants l'han volgut fitxar, però que ella es vol quedar al Barça.
6: Pel que fa a mi, sí que van venir clubs importants, i sempre he tingut molt clar on és casa meva, no? Jo tinc, a dia d'avui, després de 14 anys, serà la meva 15a temporada, la mateixa il·lusió.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Més coses. Tenim esports a Esport en Directe. En joc la final de la Copa del Món de Waterpolo femenina, que s'està disputant a Sydney, a Austràlia. La selecció espanyola, amb 13 de 14 jugadores catalanes, s'està enfrontant als Estats Units en un duel igualadíssim, perquè ara mateix El partit està empatat a 8. Els campionats d'Espanya d'atletisme disputats a Màlaga, 4 noves medalles d'or catalanes. Sara Gallego en els 400 metres tanques, Marta Serrano en els 3.000 metres obstacles, Pol Ferrer a l'heptatló i Maria Vicente a l'heptatló. Avui molta presència catalana en l'última jornada i amb més medalles d'or en joc. Destaca sobretot la final dels 200 metres prevista per quan faltin 20 minuts per les 10 de la nit, on la santcugatenca Jael Sakura Bestué buscarà la seva setena corona. I en motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Leclerc sortirà de segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, serà a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I el palista Miquel Travé assegura que està en el millor moment de la seva carrera, ho ha dit en una entrevista al Club de la Mitjanit, després de guanyar l'or a la modalitat seu d'eslàlom i caiacross als Estats Units.
0: Jo crec que cada temporada té el seu pic de forma, jo crec que ara mateix estic en un molt bon moment. No et podria dir que és el meu millor, tampoc, evidentment no és dolent, però sé que he tingut molts moments semblants ara d'estar en un molt bon moment de forma, trobar-me molt confiat, molt bé, i on les coses també han sortit. També va ser com als Jocs de París, que al final el resultat no va acabar de sortir, però em vaig trobar molt bé, amb un punt de forma molt bo.
7: Bon dia, són les 9.
8: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
9: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
10: RadioCastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. RadioCastelldefels.org.
11: Ràdio Castelldefels. Tu parròquia.

0: el programa que te informa de la Iglesia en Castelldefels y en el mundo. En Radio Castelldefels.
1: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Amigues i amics de les Havaneres i de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. Avui començarem amb l'havanera Plora Guitarra. La va composar Ortega Monasterio a Menorca. Ell, com sabeu, era comandant de l'exèrcit espanyol i el varen destinar a l'illa. I allí va composar havaneres dedicades a la zona on estava treballant. És molt animada i lloa sobretot a la seva guitarra i té uns aires, jo diria, gairebé de rumba. Avui ens la interpreta la cantant Neus Mar. Ella es diu, en realitat, Neus Martínez. Neus Mar és el seu nom artístic i és nascuda a Palafrugell. Música amb Neus Mar i Plora Guitarra.

0: gràcies, Calella de Palafrugell.
1: Si fóssim cabines, si fóssim cabines, és la propera venera. La va escriure Tòfol Mus. La música és d'Ortega Monasterio. En Tòfol va escriure la lletra. Tòfol és un poeta menorquí. Li diu a la seva estimada que, si fóssim cabines, travessarien mares. Volarien damunt de les barques. Estarien sempre junts, cercant sempre nous horitzons. Ens la canta aquesta bonica venera el grup Maragassa. Maragassa són quatre components. Toquen tres guitarres i tenen una veu femenina. Endavant, Maragassa, i si fóssim gavines.

Antònia Vilàs va ser una gran poetessa i cantant d'havaneres. Va morir recentment, fa poc, el 2013, i va composar aquesta preciosa havanera que es diu El mar i la pàtria. En ella lloa el mar, als pescadors, a les barques, als mariners i a la seva pàtria, que ella diu és Catalunya. Ens la canta el grup Mar Endins. Mar Endins es va fundar el 1979. Són de Barcelona. Són 5 components. I no sé, però penso que si n'estic mal informat, penso que va ser el primer grup en fer un concert de veneres al Palau de la Música, ni més ni menys. Escoltem amb el grup Mar Endins, El mar i la pàtria.

Què tal? Què us ha semblat el mar i què us ha semblat la pàtria? Tamariu. No sé si el coneixeu, Tamariu. És un bonic poble de la Costa Brava, amb el mar a tocar, tocar. I a part, Tamariu és el títol d'una bonica havanera. La lletra és de Narcisa Oliver i la música del mestre Bastons. Els dos són de Palafrugell. Aquesta havanera, Tamariu, té un caire molt descriptiu i molt localista, per suposat. Parla de Tamariu, de la seva costa, de la seva gent. En fi, molt localista, repeteixo. Ens la canta Neus Mar i el propi mestre Bastons. Endavant amb Tamariu, Neus Mar i Josep Bastons.

Amigues i amics, estem en plena primavera. I a la primavera tots sabeu que les orenetes estan a tocar. El grup d'havaneres Marejol ens cantarà ara l'havanera Oreneta Gentil. És un balset mariner, molt coneguda, es canta gairebé totes les cantades. No té un autor conegut. És una de les cançons més cantades i versionades per a tots els grups. Ens descriu a un mariner enamorat que parla amb una oreneta i li fa l'encàrrec de que parli amb la seva estimada i li digui que l'espera amb tot l'anhel. Grup Marejol i Oreneta Gentil.

Quim Chena, amigues i amics de les Habaneres, és un cantautor i és dels millors en la cançó popular. Ell ens assegura la continuïtat de la nostra música, sobretot la d'abans. Ell ens canta ara La barca i la mar. D'en Quim Chena és la lletra i la música. Ell mateix ens la canta. Va néixer a Pineda, però en realitat tota la seva vida ha viscut a Calella. La cançó, com veureu, té una qualitat musical molt, molt notable. I la lletra, a mi m'encanta, ens parla del mar, de la barca, de la navegació a la nit, de la lluna i d'amor. Aquesta cançó me l'ha demanat una amiga del programa que es diu Josefa. Per Josefa i per tots vosaltres, La barca i la mar, de Quim Chena.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: L'Ajuntament de Castelldefels ha prorrogat fins a les 11:59 minuts de la nit del pròxim 2 d'agost la prohibició d'utilitzar qualsevol tipus de material pirotècnic a tot el municipi. La mesura, que ja estava vigent des del passat 14 de juliol, es manté davant de la persistència de les condicions del risc d'incendi forestal. Segons el BAN publicat aquest diumenge, queda prohibit encendre, disparar o utilitzar petards, coets, bengales, bateries o qualsevol altre article pirotècnic tant en espais públics com privats a l'aire lliure. La restricció afecta carrers, places, parcs, jardins, terrasses, patis, zones comunitàries i també les platges del municipi. La decisió respon a la situació de risc que es manté aquests dies i que podria afavorir la propagació ràpida d'un incendi forestal. Fa unes setmanes, en declaracions a Ràdio Castelldefels, el tècnic de Protecció Civil, Joan Álvarez, ens explicava alguns dels factors que incrementen aquest perill durant els mesos d'estiu. L'escoltem.
3: Bueno, en cas d'incendis forestals, hi ha diversos factors que faciliten la propagació i la intensitat d'un incendi, no? Un factor d'aquests és, diguéssim, la regla del triple 30, si parlem de meteorologia, que és, bueno, si diguéssim que la temperatura de la vegetació està per sobre dels 30 graus per les condicions meteorològiques que hi ha, si a més la humitat relativa es troba per sota dels 30% d'humitat, és a dir, tenim una vegetació seca al terreny, i si això s'afegeix també a un vent superior a 30 km per hora, que durant aquests dies no hem tingut aquest factor, aquesta suma de factors facilita molt que un incendi es propagui amb rapidesa i que sigui intens. També hi ha una altra sèrie de factors, com la disposició de la vegetació, el tipus de vegetació, també tenim el factor orogràfic, no? la pendent que té al terreny, l'orientació respecte al sol, bueno, una sèrie de factors que en aquesta època de l'any, doncs, bueno, malauradament, s'alineen contra nostra.
2: Protecció Civil recorda que les altes temperatures, la baixa humitat i l'estat de sequedat de la vegetació converteixen qualsevol negligència en una possible emergència. Per aquest motiu, els serveis municipals insisteixen que la prevenció continua sent la millor eina per evitar incendis. En aquest sentit, Joan Álvarez feia una crida a la responsabilitat individual de la ciutadania. L'escoltem.
3: Nosaltres estem èmfasi en la responsabilitat individual i ciutadana que tenim cadascú. Des de l'administració pública, bueno, podem ampliar recursos, podem augmentar la vigilància, la prevenció, les campanyes, i això és molt important, i ho continuarem fent, però realment el risc comença per un mateix i, bueno, actuar amb seny i amb prudència. I ara, més que la resta de l'any, hi ha que extremar aquestes precaucions natura, no? Perquè ja veiem que a la mínima tonteria o la mínima burilla d'un cigar o

0: al medi natural, no? També comunicar si anem al medi natural a alguna persona per, bueno, que no anem allà i que ningú sàpiga que estem al medi natural, no? I si es declarés un incendi, que hi hagi algú que sàpiga que hi ha alguna persona que estem allà, que ens haurien de rescatar, no?
1: Correcte. I llavors, si detectem fum, la manera correcta d'actuar, quina seria? Des de l'Ajuntament es demana la col·laboració de tota la ciutadania per evitar situacions de risc i protegir tant les persones com l'entorn natural del municipi. La prohibició es mantindrà vigent fins al 2 d'agost, tot i que podria tornar-se a prorrogar si les condicions meteorològiques no milloren en els pròxims dies. Castelldefels ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en l'aparador del talent emergent de la ciutat amb una nova edició de Nous Talents. Durant tres jornades, els jardins del castell i el Teatre Plaça han acollit actuacions de música i dansa protagonitzades per desenes de joves artistes que han omplert els escenaris de creativitat i talent. Les semifinals, celebrades divendres i dissabte als Jardins del Castell, van servir per seleccionar els 14 finalistes que diumenge van competir a la gran final celebrada al Teatre Plaça davant del públic i del jurat. En la categoria de música, la guanyadora d'aquesta edició ha estat Vesta, mentre que Marc Núñez ha aconseguit el segon premi i Indira Molina el tercer.

0: Pel que fa a la nova categoria de dansa incorporada enguany al certamen, la vencedora ha estat la Marina Walpersin. El segon premi ha recaigut en Clara del Hoyo Corral i Alexandra Bonafé Mayorgas. I el tercer ha estat per Uca Júnior. Els primers classificats a cada categoria actuaran la pròxima Festa Major d'Estiu de Castelldefels, una oportunitat per continuar mostrant el seu talent davant del públic de la ciutat. Abans de la celebració del certamen, el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal, destacava precisament la qualitat de les propostes presentades i l'ambient de la col·laboració que es genera entre els participants. L'escoltem.
1: Les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques. La competitivitat no és dolenta, diguem, que és molt... Hi ha bon joc entre ells, realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat van provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser molt, també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu guany, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema Indestructible.
0: Més enllà dels premis, Nous Talents ha consolidat com una plataforma per donar visibilitat als artistes emergents de Castelldefels i ajudar-los a fer els primers passos en el món de la música i les arts escèniques. Segons explicava Cristian Undamal, un dels principals objectius del concurs és que els participants puguin continuar actuant en diferents espais culturals de la ciutat una vegada acaba el certamen. L'escoltem.
1: Conchi Moreno ha fet un any, jo crec, molt d'èxit. Ha tingut moltes oportunitats de poder actuar en diferents espais de la ciutat i això és el que volem quan presentes en aquest tipus de concurs, com és el Nous Talents, no? Que el talent local tingui l'oportunitat. Evidentment, ens costa molt arribar a tots els espais, a vegades pues, hi ha artistes que que ojalà poguessin comptar més amb ells, però a vegades l'invitació dels esdeveniments, o perquè no tenim massa esdeveniments, realment, però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a l'espai Margarida Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull. No? I enguany pues, serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany i que, evidentment, el període que tenen d'aquí, des de sortir del concurs fins a la següent edició del 2027, jo crec que serà una

0: de ple d'èxits.
1: L'Ajuntament ha felicitat totes les persones participants, finalistes i premiades per l'alt nivell demostrat durant aquesta edició, així com el públic que ha omplert tant els Jardins del Castell com el Teatre Plaza. Un cap de setmana que confirma un any més nous talents com una de les cites de referència de l'estiu cultural a Castelldefels.
2: Ha estat notícia aquest dimarts.
1: Castelldefels ha desvetllat la programació de la Festa Major d'estiu d'aquest any 2026. Després de dies avançant novetats, l'Ajuntament ha confirmat aquest dimarts els principals noms del cartell musical que tindran com a gran protagonista la Chenoa i The Tallets, dues de les actuacions més esperades de les festes. La cantant Chenoa serà l'encarregada de posar el punt final a la programació musical amb un concert al Parc de la Muntanyeta el pròxim 16 d'agost, mentre que detalls actuaran el 15 d'agost en una de les cites que es preveu que congregui més públic. La programació inclou també les actuacions de Ginestà, Los Toreros Muertos i Camerata Pacto Cassis, així com una nova edició de la Festa Alternativa de Castelldefels, organitzada per l'entitat Aviva. Precisament aquest matí, en una entrevista a Ràdio Castelldefels, el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal, explicava que l'organització ultimava els darrers detalls de la festa i avançava que encara quedava per anunciar un dels principals noms del cartell. L'escoltem.
0: Els preparatius van molt intensos, ara estem detallant aquests últims coses. Evidentment, avui, que és dimarts, ja anunciarem també dues coses. També volem que sigui visible el cartell de la Festa Major. I, evidentment, una iniciativa que anunciarem avui, que és volem potenciar la participació de la ciutadania de Castelldefels amb un projecte que hem treballat durant molts anys. També l'àrea de festes l'ha apostat molt i, evidentment, l'equip de govern. I l'anunciarem avui amb les xarxes socials, si que esteu atents. I demà també anunciarem ja aquest artista que tancarà la Festa Major, un altre cap de cartell que falta, que anunciarem. Demà també el podrem anunciar tranquil·lament i veureu quina és la proposta.
1: Més enllà dels grans concerts, la Festa Major tornarà a reservar un espai destacat per la participació juvenil. Una de les activitats més esperades serà la Festa Jove, que enguany apostarà per una temàtica inspirada en la música i la cultura popular dels anys 2000. La proposta, que comptarà amb la col·laboració de l'entitat Aviva, se celebrarà el 13 d'agost i estarà protagonitzada principalment per artistes locals. Cristian Undamal avança algun dels detalls de la iniciativa durant la seva visita als estudis de Ràdio Castelldefels. L'escoltem.
0: I la que puc avançar és la Festa Jove, evidentment, com sempre té aquest nombre, que és la FAC. És un nom que el va escollir i que també treballem amb ells conjuntament, que és l'entitat Aviva. Aviva és l'entitat que col·laborem any rere any amb la Festa Jove, en la qual també ens ajuden. I la temàtica d'enguany serà el Caribe Mix dels anys 2000, aquests records de quan escoltaven aquestes cançons al pop nacional del 2000, que escoltaven els temes als xiringuitos, recuperar l'essència d'anar a la platja, amb aquesta carmanyola, amb la truita de patates. Pues aquesta essència la recuperarem amb aquesta temàtica, no? El Caribe Mix 2000, i la veurem el 13 d'agost, que serà a partir, començarem a les 5 de la tarda fins a les 2 del matí, doncs plena d'activitats. I, evidentment, serà un cartell molt talentós, un cartell de talent local totalment. Ja puc avançar en la primera actuació, que ja la podem dir, que serà la Natlin, que serà una actuació, és una cantant que ja ha actuat amb nosaltres a molts espais de la nostra ciutat i que, evidentment, el que volíem és que la Natlin fos l'artista que cobrís aquesta festa jove. I moltes sorpreses més que veurem en els pròxims.
1: Entre els primers noms confirmats de la Festa Jove hi ha la cantant Natlin, un artista habitual dels escenaris de la ciutat que formarà part d'una programació centrada en posar valor al talent local. Entre els noms anunciats, el de Chenoa és un dels que ha generat més expectació. La cantant ha estat la mateixa encarregada de confirmar la seva actuació a través d'un vídeo difós a les xarxes socials i compartit posteriorment pels canals oficials de l'Ajuntament de Castelldefels. L'escoltem.
3: Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí está Chloe, estamos las dos juntitas para deciros que el 16 de agosto en Castelldefels tenemos concierto, así que veniros todos que vamos a pasarlo súper bien, un buen rato, eso proponemos. Un besito, os esperamos. Adiós.
1: Amb l'anunci de Chenoa, detallets, la festa major d'estiu de 2026 comença a prendre la forma definitiva. Durant les pròximes setmanes donaran a conèixer la programació completa en unes festes que tornaran a combinar música, cultura popular, activitats familiars i participació ciutadana en diferents espais de la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels ha rebut aquest dilluns la visita institucional d'Antonio Balmont, vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i alcalde de Cornellà de Llobregat, en un acte celebrat al Saló de Plens. La recepció ha estat presidida per l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, i ha comptat amb la presència de membres del consistori, personal directiu municipal i representants de diferents àrees de l'Ajuntament. Durant l'acte, Balmont ha signat el llibre d'honor de la ciutat i ha mantingut una trobada institucional amb els representants municipals. En la seva intervenció, el vicepresident executiu de AMB ha destacat el paper dels ajuntaments com l'administració més propera a la ciutadania i ha reivindicat la importància del servei públic i el compromís amb la transformació de les ciutats. Ho explicava Antonio Balmont, vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'alcalde de Cornellà. L'escoltem.
4: La memòria és la virtut del reconeixement de la feina i el trajecte fet. El món local subministra proximitat i invoca la resposta a la millor transformació de l'espai físic. L'espai és comunitat, vida d'emocions i sentiment d'identitat. En aquest sentit, el vostre compromís afecta a la voluntat de ser servidors públics, a la finalitat de donar respostes i obrir noves oportunitats per poder conviure en llibertat i progrés. Us agraeixo immensament aquesta invitació per escoltar i compartir projectes amb vocació metropolitana. La vostra ciutat és un far d'acció i dinamització de la nostra vida lúdica i de protecció del medi ambient. Continuarem parlant, continuem treballant, continuem demostrant que la passió, la funció i finalitat dels poders públics estan al servei de la gent, sobretot de la gent que no té cap poder. Moltes gràcies.
1: Balmont també ha posat en valor la col·laboració entre els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i ha destacat el paper de Castelldefels, que desenvolupa en àmbits com la dinamització territorial, la qualitat de vida i la protecció del seu medi ambient. Durant la seva visita, el vicepresident executiu de AMB ha recordat igualment la seva relació amb Castelldefels, una ciutat que coneix des de fa dècades i que, segons ha destacat, ha experimentat una gran transformació al llarg dels anys. Així ho explicava el propi Antonio Balmont. L'escoltem.
4: Jo vaig venir aquí, per això tinc ganes, si no seria l'hòstia, no? Con algunos probablemente no habéis nacido, ¿no? Yo empecé muy joven, ¿no? Empecé en la democracia, empecé antes, ¿no? Y sé, esta era una ciudad, debía tener en ese momento 15.000, 17.000 habitantes, si no recuerdo mal, ¿no? Con Agustín Marina, ¿no? Y todo lo que, todo el trayecto, en el fondo no me lo he perdido, ¿no? De lo que ha ido pasando en esta ciudad, ¿no? De toda la gente que ha sido protagonista también, que ha aportado, ¿no? Y por lo tanto, por eso hablaba de la memoria, ¿no? Pero la memoria simplemente es para reconocerte, ¿no? Nada más. No para reivindicarte, ¿no? Sino para reconocerte que entre generaciones se ha ido construyendo. Y sobre todo que ha sido una ciudad de alud, ¿no? Y de diferentes realidades, pero por eso hablaba también de la parte lúdica. Sois mis referentes de unos cuantos años de infancia y adolescencia, ¿no? Y de juventud, pues, a venir a cenar a las pizzerías de Castelldefels, claro. No, pero no es menor asociar eso en la vida, ¿no? En una comarca, aquello que representa un espacio, ¿no? Y eso también forma parte de toda esa comarca, ¿no? Y seguís formando parte, ¿no?
1: La visita s'emmarca en les relacions de cooperació que mantenen l'Ajuntament de Castelldefels i l'Àrea Metropolitana de Barcelona en diferents àmbits, entre ells la mobilitat, l'espai públic, l'habitatge, la sostenibilitat ambiental i la prestació de serveis metropolitans. L'acte ha finalitzat amb l'entrega d'un obsequi institucional i la tradicional fotografia oficial de la visita.
2: ha estat notícia aquest dimecres.
1: La acceleradora empresarial Light On Startup, impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels, ha tancat la seva primera edició amb un balanç positiu i ja prepara una nova convocatòria. El programa, destinat a ajudar persones emprenedores a transformar una idea de negoci en un projecte viable, ha acompanyat durant els darrers mesos una vintena d'iniciatives vinculades principalment a la innovació i la tecnologia. La setmana passada es va celebrar el Demo Day, l'acte de cloenda de la primera edició, en el que participants van tenir l'oportunitat de presentar els seus projectes davant de possibles inversors i representants de l'àmbit empresarial. Ho explica Santiago Amaro, cap de secció de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament de Castelldefels.
5: La setmana passada, el dia 14, vam fer, diguem, el broche de tancament de la primera edició de l'acceleradora On Startup. Aquest broche, doncs, consisteix en la presentació en format de elevator pitch dels diversos projectes que ja han participat en l'itinerari, i el que feien aquests projectes i els seus, diguem, els seus protagonistes, doncs, és presentar el contingut a possibles inversors. D'acord? O sigui, en un format de... al final han sigut 19 projectes els que han participat en aquest Demo Day, malgrat són 23 els projectes que han passat per l'itinerari. Aquests 19, diguem, que tenien un projecte, doncs, com més finalitzat o més disponible per poder-ho presentar, han fet aquest exercici de presentació. En aquest exercici, durant 8 minuts, cada persona emprenedora, doncs, va defendre la seva idea de negoci, va defendre, també vas poder explicar quin era el seu model de negoci, quin era el problema que intentava resoldre i que ataca, diguem, l'empresa, el seu projecte, quins són els seus elements diferenciadors respecte a la competència, perquè cadascuna d'aquestes idees, doncs, és evident que hi ha projectes ja en el mercat i empreses que estan competint, però d'alguna forma ells el que proposen és una forma diferent i, per tant, diferenciada de la competència.
1: En total han estat 23 projectes que han participat en l'itinerari d'acceleració, tot i que finalment 19 van arribar a la presentació final amb el grau de desenvolupament necessari per exposar la seva proposta davant dels inversors. Després dels resultats d'aquesta primera experiència, l'Ajuntament ha decidit donar continuïtat a l'acompanyament de projectes més consolidats amb la posada en marxa del programa Mentor. L'objectiu és ajudar aquestes iniciatives a fer el pas definitiu cap a la creació d'empreses reals i consolidar els projectes que ja han superat la fase inicial. Segons el consistori, aquest nou itinerari actuarà com una mena de segon curs per als emprenedors participants. Així ens ho explica el Santiago Amaro, cap de secció de promoció econòmica i ocupació.
5: Diguem que el que hem fet amb aquesta primera edició ha sigut acompanyar-los de la idea al projecte. Hi ha alguns que ja s'han donat d'alta en Hisenda, que ja han començat a treballar, i el que hem fet ara des de l'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica i la Reserva de Regidoria, és impulsar un altre programa que hem anomenat Programa Mentor, que és per acompanyar aquestes mateixes idees i aquests projectes, convertir-los en realitat. I ara començarem a partir de setembre una segona, com si fos un curs, un segon curs per a aquestes empreses, que durarà 13 setmanes també, i que rebran també un conjunt de mentories, sobretot de persones expertes en els seus respectius àmbits, per acompanyar-los a constituir l'activitat empresarial amb allotjament en el CIEC on Startup i que puguin, diguem, doncs, començar a fer-se grans.
1: Aquest nou programa mantindrà el model de treball intensiu de l'acceleradora, amb 3 setmanes de formació, tutories especialitzades i assessorament personalitzat. Els participants també podran utilitzar els espais de Centre d'Innovació i Emprenedoria de Castelldefels i tornaran a presentar els seus projectes davant de possibles inversors al final del procés. Paral·lelament, l'Ajuntament ja ha obert el període de preinscripció de la segona edició Light On Startup, una convocatòria adreçada a persones amb idees empresarials innovadores, especialment vinculades a la tecnologia i a la resolució de nous reptes. Les inscripcions es podran formalitzar fins al pròxim 31 d'agost. Ho recorda el Santiago Amaro.
5: Doncs mira, tenim oberta una segona edició. Una segona edició de l'acceleradora que està oberta la preinscripció fins al dia 31 d'agost. O sigui, si algú ens està sentint i té una idea que li ronda pel cap, una idea d'empresa, una idea sobretot que tingui alguna cosa a veure amb la tecnologia, amb l'aplicació d'algun tipus de tecnologia per resoldre un problema, tenim un, que no dubti, que es posi en contacte amb la Guaita, que truqui per telèfon, el telèfon de contacte és el 93-635-2575, o bé que ens escrigui un correu electrònic a promoció.econòmica@castelldefels.org. I fins al dia 31 d'agost està oberta el període de preinscripció per persones que tinguin una idea empresarial i que vulguin participar en aquesta segona edició de l'acceleradora On Startup.
1: Amb aquesta iniciativa, Castelldefels reforça la seva aposta per l'emprenedoria i la innovació, oferint eines i acompanyament perquè les idees empresarials puguin convertir-se en projectes reals i sostenibles, capaços de generar activitat econòmica i noves oportunitats al municipi. L'arribada de les vacances escolars sol comportar també un augment del temps que els infants i adolescents passen davant de les pantalles. Davant aquesta realitat, l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya ha impulsat una nova campanya de desconnexió digital amb l'objectiu de promoure hàbits més saludables i oferir eines a les famílies per gestionar l'ús de tecnologia durant l'estiu. La iniciativa posa el focus en la salut cerebral, el benestar digital i la prevenció dels riscos associats a un ús exclusiu de dispositius electrònics. A més, ofereix recursos pràctics perquè les famílies puguin gestionar millor l'ús dels mòbils, tauletes i xarxes socials. Ens ho explica Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya.
6: Amb aquesta campanya, el nostre objectiu sempre és generar doncs, un impacte mediàtic i posicionar-la com una iniciativa de referència doncs, amb tot allò que té a veure amb la salut cerebral, el benestar digital i la prevenció de tots els riscos associats a, doncs, a aquest ús excessiu de les campanyes, especialment coincidint amb el final de curs, no?, i l'inici de les vacacions escolars. Per tant, és una campanya de desconnexió digital i que en aquesta campanya, doncs, d'alguna forma, el que estem intentant doncs, és compartir diferents recursos precisament doncs, per ajudar les famílies, no?, per acompanyar-los. Nosaltres no estem dient no a la tecnologia, sinó estem dient sí a una tecnologia que arribi quan doncs, aquest cervell tingui la maduresa emocional i entorn social del menor, no?, que estiguin preparats. No? Per tant, per això dins d'aquesta campanya doncs, adjuntem una guia doncs, que està de jocs analògics, doncs, que està prologada per David Ezpeleta, que és el vicepresident de la Societat Espanyola de Neurologia. A més, té l'aval social de la Societat Espanyola de Neurologia, per tant, també ens fa moltíssima il·lusió.
1: Entre les recomanacions principals hi ha no tenir pressa a l'hora d'introduir els telèfons mòbils i les xarxes socials en la vida dels menors, així com acompanyar-los i parlar amb ells sobre els riscos i els usos responsables de la tecnologia. Segons Anna Plans, cada any que es retarda l'accés a les xarxes socials és un guany per al desenvolupament dels infants i adolescents. L'escoltem.
6: Per tant, les famílies que han de fer no tenir pressa, no?, per introduir doncs, els mòbils i acompanyar. No? Vull dir, pensa que cada any, sense, per exemple, amb el tema de les xarxes socials, no?, cada any guanyat per al seu desenvolupament, és que realment l'estem guanyant si no tenen xarxes socials. No? També és molt important acompanyar, no?, hablar molt més d'allò que nosaltres vulguem prohibir. A mi no m'agrada aquesta paraula prohibir, però sí que és cert, això també ho diuen adolescència lliure de mòbils, que els pròxims mesos seran molt importants perquè es començarà a regular i realment hi haurà molts nanos que mentre que no hi hagi una regulació, doncs ens trobarem amb molts nens i moltes nenes que tindran doncs, aquestes conseqüències negatives que estan tenint avui dia a l'ús excessiu de les xarxes socials i dels mòbils. Estem parlant de 30 milions de criatures que avui tenen entre 6 i 12 anys que es sumaran a milions de nens i nenes que estan en aquestes plataformes i que tenen un risc excessiu.
1: La campanya incorpora també un recurs anomenat Tecnotest, que és una eina que permet a les famílies analitzar els seus hàbits digitals i elaborar un pla familiar per reduir l'exposició a les pantalles durant l'estiu. A partir dels resultats es poden establir objectius compartits i incorporar petites accions quotidianes per fomentar una relació més saludable amb la tecnologia. La guia elaborada per l'associació també recull recomanacions sobre el temps màxim de pantalla segons les diferents edats, així com nombroses alternatives de jocs i activitats per compartir en família. Anna Plans recorda que l'objectiu no és fer-ho perfecte, sinó introduir petits canvis que ajudin a equilibrar les hores davant les pantalles. L'escoltem.
6: Tenim diferents recomanacions segons les edats, els primers anys no, aquests 30 minuts, després dels 6 als 12 aquesta hora màxim i després dels 12 en endavant doncs hi ha les dues hores. No? També doncs, compartim les senyals d'alerta, de les quals les famílies també tenen que estar a punt. I moltes idees, no? Moltes idees i jocs, que és doncs, aquesta guia que ha estat avalada per la Societat Espanyola de Neurologia i que de vegades, pues, sí, les famílies doncs, no tenim recursos, no? I a mi també m'agradaria donar un missatge de que l'important no és fer-ho tot perfecte, no? Sinó que sumar petits canvis, petites decisions quotidianes que fan que equilibrar doncs, les pantalles amb més joc i més vincle familiar.
1: Una de les qüestions que més preocupa els experts és l'impacte de les xarxes socials i determinades aplicacions poden tenir sobre els adolescents. Segons expliquen, el cervell encara es troba en desenvolupament i és especialment sensible als mecanismes de recompensa immediata que utilitzen aquestes plataformes per captar l'atenció dels usuaris. Per això, des de l'associació, insisteixen en la necessitat d'establir normes clares i evitar l'accés il·limitat sense supervisió amb els dispositius digitals. Escoltem l'Anna Plans, presidenta de l'associació.
6: El cervell adolescent encara està madurant i especialment sensible doncs, amb aquesta recompensa immediata. El principal problema és que hem incorporat la tecnologia molt més ràpid del que hem entès els seus efectes sobre el desenvolupament infantil. Per tant, jo penso, el meu missatge seria que no estem educant a la infància en un entorn digital neutre, estan creixent en un ecosistema dissenyat per captar l'atenció, per influir en les seves decisions i monetitzar el seu temps. No? És molt diferent no? de quan ens trobàvem, no vam començar doncs, amb el tema de la televisió, perquè de fet ja sabem que tota aquesta tecnologia el que està desenvolupada és per captar, perquè tu estiguis al màxim temps possible, no? A través, per exemple, de l'escroll infinit, no? I com que tu has dit molt bé, no? La importància, no? De conèixer què està passant en el cervell dels adolescents i de la infància, no? Perquè, clar, és que no podem exigir el mateix autocontrol a un adolescent que a una persona adulta, no? Davant de plataformes que precisament estan dissenyades per captar la seva atenció. Per tant, no podem confiar únicament en l'autocontrol d'ells. Hem de crear normes familiars clares i, sobretot, evitar aquest accés il·limitat i sense supervisió, perquè hi ha la ciència. Vull dir, el tema, nosaltres quan parlem de 16 anys, per exemple, per què parlem d'això? Perquè es tracta d'una xifra que està avui raspallada per els neurocientífics. Ells són els que sostenen que la major diferència entre el desenvolupament de la capacitat de control executiu del cervell i de les parts impulsives a mateix es dona als primers anys de l'adolescència, és a dir, entre els 10 i 16 anys, i que el cervell realment no arriba en aquest desenvolupament ple fins als 20 o 25 anys.
1: La campanya aposta així per un estiu amb més joc, més temps en família i un ús més conscient de la tecnologia, amb l'objectiu de protegir el benestar digital dels infants i adolescents en una època de l'any en què sovint augmenta el consum de pantalles.
2: ha estat notícia aquest dijous.
1: La Diputació de Barcelona ha actualitzat el seu Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals, una plataforma pública que permet consultar, analitzar i comparar informacions dels 311 municipis de la demarcació. L'eina recull dades sobre la població, serveis públics, recursos municipals, economia i indicadors socials amb l'objectiu d'ajudar els governs locals a planificar millor les seves polítiques públiques. La plataforma, que és d'accés lliure tant pels ajuntaments com per a la ciutadania, incorpora noves funcionalitats com la generació d'informes, mapes, gràfics i taules descarregables, així com recursos formatius relacionats amb la gestió municipal. Segons ens explica Nicolás Pérez Sánchez, gerent de serveis d'assistència del govern local de la Diputació de Barcelona, el centre d'anàlisi ha evolucionat des d'un simple repositori d'informació cap a una eina orientada a la presa de decisions. L'escoltem.
7: Una vegada hem tingut tot això amb dades fiables i de dades obertes, el que hem fet aquesta transformació ara és donar un pas més. És a dir, tenim les dades imprescindibles, dades fiables, i el que havíem de saber és tenim la dada, però què significa respecte de què. Uh-huh. I és aquesta la transformació que fem del centre d'anàlisi. El que estem fent és un coneixement col·lectiu i amb indicadors, de manera que l'Ajuntament o qualsevol ciutadà, però sobretot és una eina per poder planificar, pot saber, tinc una població envellida o no, però respecte de què? Està creixent, no està creixent, la renda... Es tracta de tenir dades per la presa de decisions.
1: Una de les principals unitats del sistema és la possibilitat de comparar cada municipi amb altres poblacions similars, amb la seva comarca, amb el conjunt de la província. Una eina que permet contextualitzar les dades i anticipar necessitats futures en àmbits com l'habitatge, els serveis socials, la mobilitat o els equipaments públics. Així ens explica Nicolás Pérez Sánchez.
7: O sigui, una vegada teníem tot el repositori, el que hem fet és treure indicadors perquè pugui servir al govern de qualsevol ajuntament a prendre decisions, perquè es pot equiparar, i nosaltres el que estem aquí d'entrada hem fet és qualsevol ajuntament, hi ha els indicadors respecte dels 10 municipis similars, l'indicador mateix respecte de la comarca a la qual pertany i respecte de tota la província. Amb aquests indicadors, que no vol dir que siguin millors o pitjors, sinó que pot prendre decisions en aquest sentit.
1: Precisament navegant per aquesta plataforma es poden obtenir algunes dades destacables sobre Castelldefels. Segons els indicadors del Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals, la ciutat ha registrat en els darrers 5 anys un creixement de població del 4,22%, una xifra superior a la dels municipis de característiques similars, que se situa en el 3,51%, i també per sobre de la mitjana del Baix Llobregat, que és del 2,94%. La plataforma també assenyala que Castelldefels disposa d'una població relativament més jove que els seus municipis de referència. L'edat mitjana és de 42,52 anys, és a dir, 1,51 anys inferior a la dels municipis comparables i 1,19 anys inferior a la mitjana comarcal. A més, l'eina destaca altres factors com la densitat de població elevada, un relleu generacional favorable i diversos indicadors vinculats a l'activitat econòmica i turística del municipi. Segons la Diputació, aquestes dades no impliquen cap valoració positiva o negativa, però sí poden ajudar a anticipar necessitats futures i orientar les polítiques públiques. Ho destaca així Nicolás Pérez Sánchez.
7: Realment, la informació és molt valuosa de cara als governs municipals. Molt, molt valuosa. Aquí hem posat densitat de població en vermell, que no vol dir que sigui un problema, vol dir que, atenció, que la densitat és molt elevada. Si la població jove i ha de créixer, doncs són qüestions que ha de valorar l'equip de govern.
1: El Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals es va posar en marxa l'any 2021 i des de 2023 és una plataforma oberta al conjunt de la ciutadania. La Diputació treballa ara per integrar-la progressivament a les pàgines web municipals i continuar ampliant els indicadors disponibles, amb l'objectiu de reforçar la transparència, facilitar la planificació municipal i donar suport a la presa de decisions basada en dades. Castelldefels ja mira cap al mes d'agost amb una festa major d'estiu 2026 que combinarà grans concerts, cultura popular i novetats pensades per reforçar la participació ciutadana. La programació d'enguany tindrà com a grans reclams musicals les actuacions de Chenoa i The Tallets, però també incorporarà propostes per a diferents generacions i estils des del pop català fins a la música clàssica, passant per la cultura popular i les iniciatives comunitàries. Un dels noms més destacats serà el de Chenoa, que actuarà el 16 d'agost al Parc de la Muntanyeta, en el que està cridat a ser un dels grans concerts de les festes. L'artista, amb més de dues dècades de trajectòria als escenaris, serà l'encarregada de posar el punt final a la programació musical principal. L'altre cap de cartell serà The Tallets, que pujaran a l'escenari de la Muntanyeta el 15 d'agost. El duet mataroní, convertit en un dels fenòmens musicals més destacats de la música catalana dels darrers anys, oferirà un dels concerts més esperats de la Festa Major. La programació musical començarà el 13 d'agost a la plaça de l'Església amb el concert Genestar, una de les bandes de referència del pop català actual, i continuarà aquella mateixa nit amb l'actuació de Los Toreros Muertos, grup liderat per Pablo Carbonell, que recupera els grans èxits de la movida madrilenya. La música també tindrà espai per altres formats. El mateix 15 d'agost, la Camerata Bacacis oferirà un concert a la plaça de l'Església amb l'objectiu d'apropar la música clàssica a tots els públics. Entre les propostes consolidades també tornarà la Festa Alternativa de Castelldefels, organitzada per Aviva. La cita tindrà lloc el 13 d'agost al pàrquing del CERT i combinarà música, activitats i participació ciutadana. Però la Festa Major d'enguany no només arribarà amb novetats musicals. Una de les principals estrenes serà la creació de les primeres penyes de la Festa Major de Castelldefels. La iniciativa vol fomentar la participació ciutadana, reforçar els vincles comunitaris i donar més protagonismes als veïns i veïnes en el desenvolupament de les festes. Cada penya haurà d'estar formada per almenys 10 persones, disposar d'un nom propi i una samarreta identificativa. A més de participar en la programació general, les penyes prendran part en activitats específiques organitzades per l'Ajuntament i seran convidades a actes institucionals com la recepció oficial del pregó. Les inscripcions romandran obertes fins al dia 31 de juliol. La cultura popular tornarà a tenir també un paper destacat dins de la programació festiva. La llegenda del Garigot, una de les cites més emblemàtiques de la Festa Major, es representarà el 8 d'agost a la plaça Garigot del Parc de la Muntanyeta. L'agrupació Cultura Popular ha obert una convocatòria perquè infants, joves i adults puguin participar en un espectacle com actors, actrius o figurants. A més, els castellers de Castelldefels, els Grocs, protagonitzaran una nova diada castellera de Festa Major, enguany emmarcada en la celebració del 44è aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Per acostar el món casteller a la ciutadania, la colla ha programat dos assajos oberts el dia 7 i 11 d'agost, convidant a tothom a participar i a descobrir una de les tradicions més arrelades de la cultura catalana. Amb aquestes propostes, Castelldefels prepara 4 dies de celebració on la música, la cultura popular i la participació ciutadana compartiran protagonisme en una Festa Major que busca arribar a tots els públics i reforçar el sentiment de comunitat a la ciutat.
2: Ha estat notícia aquest divendres.
1: L'Ajuntament de Castelldefels ha posat en valor el paper que juguen les festes de barri en la cohesió social de la ciutat i ha fet una crida perquè els barris impulsin les seves pròpies celebracions populars. En una entrevista a Ràdio Castelldefels, els tècnics de cultura Imma Amat i Àlex Ortega han destacat la bona salut d'un model festiu que aquest estiu ha tornat a reunir centenars de persones als barris com Vista Alegre, Can Roca, Lluminetes o Baixador, amb una elevada participació veïnal. Segons Imma Amat, aquestes celebracions van molt més enllà de l'entreteniment i s'han convertit en una eina per reforçar els vincles entre la ciutadania. L'escoltem.
8: Mira, para nosotros las fiestas de barrio son súper importantes. Es increíble la participación, no sé, la responsabilidad de todo el mundo. Para nosotros las fiestas de barrio son mucho más que actividades lúdicas, ¿sabes? Son espacios de encuentro que fortalecen los vínculos entre vecinos. También es una oportunidad, ¿no?, para que personas de diferentes edades y orígenes compartan experiencias y construyan comunidad. ¿Sabes, Estefanía? Es tan bonito ir a cada fiesta de barrio y ver cómo se implican las asociaciones vecinales, las entidades, los voluntarios, ¿sabes? El trabajo que tienen, la dedicación de personas comprometidas con su barrio. De verdad, es entrañable.
1: La tècnica de cultura ha subratllat també la implicació de les entitats veïnals, els voluntaris i les persones que dediquen bona part del seu temps a mantenir vives aquestes festes i a construir comunitat als barris. Pel que fa al balanç d'aquest estiu, des de Cultura es mostren satisfets amb la resposta de la ciutadania. Àlex Ortega ha destacat especialment l'èxit de les festes de Lluminetes i Baixador, que han tornat a demostrar el poder de convocatòria d'aquestes celebracions populars. L'escoltem.
9: Les festes de Lluminetes també van tenir molt d'èxit, amb el concurs de truites tradicionals, les habaneres també amb el rom cremat i finalment el campionat de dominó per parelles també. Va ser tot un èxit. És que aquest any realment, i si enllacem també amb Baixador, que va ser aquest cap de setmana passat, les festes estan sent realment un èxit d'assistència. La gent té ganes de festa, té ganes de passar-ho al barri, de fer-ho gran i cohesiu i amb espai per tothom.
1: Des del consistori remarquen que les festes de barri permeten crear espais de trobades per a persones de totes les edats i afavoreixen la convivència entre veïns, convertint-se en una de les expressions més visibles de la vida comunitària a Castelldefels. Mirant cap al futur, l'àrea de cultura considera que aquest model encara té marge per créixer. Actualment són 5 els barris que organitzen festes pròpies, però l'objectiu és que altres zones de la ciutat s'animin a seguir el mateix camí. L'escoltem.
8: Esperemos que otros barrios se unan y se amplíen. De momento tenemos 5 y bueno, pero tenemos muchos barrios en Castelldefels. ¿Qué pasa con Caminadé, con Benyamar? Venga, va, animaos. Tenéis que hacerle vuestra fiesta de barrio. Y sí, bueno, eso, animamos a todos que vayan a la fiesta de Cañas del 4 al 6 de septiembre, que está ya.
1: La propera cita serà precisament, com deia Imma Amà, tècnica de cultura, la Festa de Canyars, que se celebrarà del 4 al 6 de setembre i que tancarà el calendari de festes del barri d'aquest any. Des de l'Ajuntament confien en que l'èxit d'aquesta celebració serveixi perquè en els propers anys més barris facin el pas i incorporin la seva pròpia festa al calendari festiu de la ciutat. L'Associació de Comerços i Empreses de Castelldefels, la CEC, ha posat en marxa la campanya Avis Influencers, una iniciativa que coincideix amb la celebració del Dia dels Avis i les Àvies el pròxim 26 de juliol. La proposta busca premiar la fidelitat de la gent gran als establiments de proximitat i alhora apropar els més joves al comerç local a través de les xarxes socials. El president de la CEC, Antonio Jiménez, explica que la campanya neix amb una doble finalitat: reconèixer el suport de la gent gran dona al comerç de la ciutat i captar l'interès de les noves generacions. L'escoltem.
10: Doncs mira, això és una campanya que hem fet pel dia de 26 de juny, de juliol, perdó, que és el dia dels avis i les àvies. I llavors volem premiar la fidelitat dels nostres grans, la gent gran, aquí a Castelldefels, i des de Castelldefels doncs, fem aquesta campanya. Premiar la fidelitat de la gent gran que tenim aquí a Castelldefels, que sempre estan a prop del comerç local, i després el intentar captar l'atenció de la gent jove, que és el que més ens costa una miqueta més.
1: Per participar-hi, avis i nets han de gravar un reel davant d'algun dels més de 90 comerços adherits a la iniciativa. El vídeo s'ha de publicar a les xarxes socials i etiquetar el perfil de la SEC de Castelldefels. Escoltem l'Antonio Jiménez detallant els passos que han de seguir els participants.
10: Sí, és molt fàcil. És, bueno, estar en contacte amb el teu avi, venir a una botiga de les nostres associades, que ja són més de 90, i fer un reel a la porta d'una de les botigues, i perquè es vegi bé, que estàs amb el teu avi, una experiència amb ells, i també perquè coneguin on van els seus avis a comprar. Llavors només han de penjar-la al seu perfil, ens han d'etiquetar a CEC Castelldefels i l'han de compartir amb dues persones més i seguir el perfil de CEC Castelldefels.
1: Més enllà del vessant lúdic i promocional, la campanya vol posar en valor la relació entre avis i nets i l'intercanvi de coneixements entre generacions. Segons explica Antonio Jiménez, els avis transmeten experiència a saviesa, mentre que els més joves sovint ens ajuden a moure'ns en l'àmbit de les noves tecnologies. L'escoltem.
10: Bueno, jo crec que els avis transmetran tota l'experiència, que és el bo que té, no? La saviesa dels avis, que transmetin aquesta experiència als seus nets i que comparteixin moments. I que els nets també ajudin els seus avis a l'hora d'implementar la tecnologia al seu dia a dia, que ja ho fan, perquè ja sabem que hi ha molts avis que estan al TikTok, que estan a Instagram, al Facebook també, però que no paren i que això del mòbil està aquí i hem de conviure amb ells i ho fan superbé. Uh-huh. I que els nets també sabem que són els referents també dels avis, perquè quan necessiten ajuda amb les noves tecnologies, doncs aquí recorreixen. Sempre el net, que és el que més sap de tota la casa, i van i sempre els hi pregunten a ells.
1: La iniciativa també serveix per reivindicar el paper social que exercixen els comerços de proximitat, especialment en el dia a dia de moltes persones grans. El president de la CEC destaca que els establiments són sovint espais d'escolta i de relació per als veïns que viuen sols o busquen companyia. L'escoltem.
10: No només ens dediquem a vendre'ls, hi ha molta gent gran que necessita de nosaltres per ser escoltada. Perquè és complicat, hi ha molta gent que està sola a casa, que no té amb qui parlar, i moltes vegades doncs, ve gent que coneixem, que ja formen part d'aquesta família, del comerç també, i venen i ens expliquen coses perquè tenen aquesta necessitat. I nosaltres estem aquí per vendre, clar que sí, però també estem per escoltar-los i per formar a la ciutat.
1: Des de l'entitat asseguren que Avis Influencers és una proposta innovadora que pretén consolidar-se en els pròxims anys i convertir-se en una cita habitual al municipi. Antonio Jiménez subratlla que l'objectiu és crear experiències compartides entre avis i nets i reforçar el vincle amb dues generacions amb el comerç local. L'escoltem.
10: Bueno, anem amb la línia de fer coses noves que no s'han fet mai aquí a Castelldefels. Llavors, aquest dia, que ja el tenim marcat per tots els propers anys, i fer això, una iniciativa diferent, en la qual integrar doncs, dues generacions que puguin compartir moments de qualitat i que, per què no, que ho compartissin amb nosaltres també, amb els comerçants de Castelldefels.
1: La campanya es va posar en marxa el passat 8 de juliol i es mantindrà activa fins a final de mes. Un jurat serà l'encarregat de valorar les publicacions participants, tot i que des de l'organització avancen que hi haurà nombrosos guanyadors. L'Antonio Jiménez anima la ciutadania a participar-hi i recorda que els premis han estat aportats pels diferents comerços, empreses i serveis de Castelldefels. L'escoltem.
10: Bueno, això ja tenim un jurat que no, de moment no el filtrarem, però sí, això, aquesta campanya va començar el dia 8 de juliol i s'acabarà doncs a final de juliol, començament de l'agost. Llavors, una vegada tinguem totes aquestes publicacions, doncs mirarem tot i passarem al jurat i el jurat decidirà quines són les premiades, perquè aquí, jo personalment com a joiet, jo també participo, jo estic a Estres Joies i nosaltres obsequiem un regal pels avis, perquè tinguin un regal. I n'hi ha moltes més botigues que també estan regalant botigues i comerços i serveis que estan regalant coses. Llavors farem l'entrega de premis, que seran molt xulos, i un munt de premis per tots els que guanyin, que seran molts guanyadors. No n'hi haurà ni un, ni dos, ni tres, n'hi haurà molts guanyadors. Per això jo sí que estic aquí per dir a la gent que participin, perquè n'hi ha molts premis i volem donar-los tots.
1: La iniciativa culminarà amb una entrega de premis que reconeixerà la creativitat dels participants i, sobretot, els moments compartits entre avis i nets al voltant del comerç de proximitat.

0: Repassem algunes de les principals notícies a aquesta hora en aquesta emissió conjunta entre Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Continua sense control al País Valencià l'incendi que va començar ahir al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Ja hi ha 16.000 desallotjats de 16 municipis i les flames afecten la zona protegida de la Serra d'Espadà. 7 persones han estat ateses a urgències i a 3 les han hagut d'ingressar per inhalació de fum. Les altes temperatures i la baixa humitat complicaran avui les tasques d'extinció de l'incendi de Madrid i Àvila, que fins ara ha obligat a evacuar a confinar més de 100.000 persones i que ha cremat unes 50.000 hectàrees. Estabilitzat l'incendi de Cubelles, que ha mobilitzat 35 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. Ahir al vespre, Protecció Civil va aixecar l'ordre de confinament que pesava sobre 2.500 veïns, també de Cunit i Castellet i la Gornal. L'incendi del sud-oest de França amenaça Bordeus, on la situació continua sent molt desfavorable. Les flames són ja a només 30 quilòmetres de l'àrea metropolitana, on s'ha interromput la circulació de trens i hi ha carreteres tallades. Rodalies ha pogut restablir el servei ferroviari a les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, després que ahir Adif donés per reparar l'esvoranc de les obres de Montcada. Els combois, però, tenen la velocitat limitada quan passen pel punt on hi va haver aquesta incidència. Un atropellament massiu deixa una persona morta i una quinzena de ferides a Berlín, la meitat en estat greu. La policia busca el presumpte autor, un noi de 21 anys, vinculat amb l'islamisme. El govern espanyol comença el procés per inhabilitar 25 comercialitzadores elèctriques fantasma que no tenen activitat com a mínim des de fa mig any, entre les quals hi trobem la que va impulsar la Junta de Galícia o una filial de Naturgy. Mallorca es manifestarà avui al vespre en contra del turisme massificat. La plataforma Menys Turisme, Més Vida, denuncia la falta d'habitatge accessible a les illes i demana aturar la promoció turística. El cantant Morrissey repassa bona part de la seva carrera en solitari al Festival Barts a Barcelona. El britànic també va recuperar alguns dels temes més populars dels Smiths i va entusiasmar els seus fans a l'actuació en una ciutat on no hi tocava des de feia 10 anys.
1: Esports.
2: Tadej Pogačar guanyarà avui el seu 5è Tour de França en la darrera etapa amb el final als Camps Elisis de París. L'etapa d'avui ha estat retallada perquè molts efectius de seguretat estan desplaçats als incendis a França. La selecció espanyola femenina de waterpolo, amb 13 de 14 jugadores catalanes i el seleccionador terrassenc Jordi Valls, ha perdut la final de la Copa del Món contra els Estats Units per 13-9. I 4 noves medalles d'or catalanes als campionats d'Espanya d'atletisme a Màlaga, Sara Gallego als 400 metres tanques, Marta Serrano en 3.000 metres obstacles, Pol Ferrera de Catló i Maria Vicente a l'Aptatló.
0: Temperatures avui amb tendència a la baixa, màximes d'entre 27.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Quan pensem en les grans festes de Castelldefels, segurament ens venen al cap la Festa Major, les Festes del Mar, però hi ha un altre calendari festiu que, any rere any, omple de vida els diferents barris de la ciutat i que té un ingredient molt especial, la implicació directa del veïnat. Aquest estiu hem viscut les Festes de Vistalegre, Can Roca, Lluminetes i tot just acabem de viure també les de Baixador. Encara ens quedarà posar el punt final amb les Festes dels Canyars al setembre. Avui volem parlar del valor d'aquestes celebracions, de la feina que hi ha al darrere i del paper que tenen, un paper molt important que tenen les associacions veïnals perquè aquestes festes continuïn ben vives. Per això ens acompanyen ara als estudis l'Àlex Ortega i la Imma Amat, tècnics de cultura de l'Ajuntament de Castelldefels. Àlex i Imma, molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia, bon dia. Gràcies.
0: Benvinguts i felicitats, Imma.
1: Muchas gracias.
2: Moltes felicitats, Imma.
1: Gracias, gracias a todos.
0: Bueno,
1: es mi cumple, es mi cumple.
2: 38 anys ben portat.
1: 38, sí, 38. Más 10, más 10.
0: Bueno, doncs, Imma, des de Ràdio Castelldefels, tot l'equip et desitgem moltes felicitats.
1: Moltíssimes
0: molt bon
1: gràcies.
0: Dia. I t'agraïm que vinguis també el dia del teu aniversari a parlar de les festes de barri amb nosaltres.
1: Gràcies, sí. Estoy muy bien acompañada.
0: Doncs comencem amb aquest gran tema, aquestes grans festes de barri, les festes majors de cadascun dels barris, de cadascun, d'això ja entrarem, de diversos dels barris de la nostra ciutat. Però quan parlem de festes de barri, exactament de què estem parlant? Quin paper tenen dins del calendari festiu de la nostra ciutat?
1: Mira, para nosotros las fiestas de barrio son súper importantes. Es increíble la participación, la responsabilidad de todo el mundo. Para nosotros las fiestas de barrio son mucho más que actividades lúdicas, ¿sabes? Son espacios de encuentro que fortalecen los vínculos entre vecinos. También es una oportunidad, ¿no?, para que personas de diferentes edades y orígenes compartan experiencias y construyan comunidad. ¿Sabes, Estefanía? Es tan bonito ir a cada fiesta de barrio y ver cómo se implican las asociaciones vecinales, las entidades, los voluntarios, ¿sabes? El trabajo que tienen, la dedicación de personas comprometidas con su

0: barrio. De verdad, és entranyable.
1: I com és l'organització d'aquestes festes? Perquè estan les entitats darrere, però també hi ha la col·laboració de l'Ajuntament des de l'àrea de cultura.
0: Sí, sí, sí.
2: No. Sí, l'Ajuntament el que ajuda és a implementar una mica la idea que tenen els barris, el tema logístic, l'electricitat, etc. Però qui fa la feina realment són els membres del barri per se. Aleshores, simplement intentar complir amb les necessitats que tenen i això perquè proposen grans idees per les seves festes i és dur-les a terme.
1: Uh-huh. Per què és tan important? Imma, ja ens estaves explicant, no?, la importància que tenen aquestes festes de barri. Estem parlant d'identitat pròpia, de cohesió social. Per què és tan important també que cadascun dels barris mantingui la seva essència? Perquè si mirem cadascuna de les festes, ara de seguida anirem comentant, no? Però cadascuna té la seva personalitat.
0: Sí. Bueno, crean comunidad, ¿no? Nos ayudan a conocernos, a compartir espacios, a reforzar los lazos entre vecinos. Es, no sé, Castelldefels es una ciudad diversa y dinámica y las fiestas de barrio reflejan esa riqueza humana y cultural y el sentimiento de pertenencia y orgullo de la ciudad. Muy importante.
1: Uh-huh. I aquesta coordinació que parlàvem, que qui assumeix el pes de les festes és l'entitat veïnal, una entitat que també quan arriba el moment de començar a organitzar-les fa una crida perquè més veïns i veïnes s'assumin. Precisament quan la setmana passada parlava amb l'Àlex Agramunt, que és de l'Associació Veïnal de Baixador, uh-huh, m'explicava aquesta crida i com doncs, sempre al final s'anaven sumant persones que posaven el seu granet de sorra per contribuir a que siguin una realitat. Des de l'Ajuntament, Àlex, també m'explicaves doncs, aquesta col·laboració, aquesta ajuda que es fa perquè es puguin mantenir vives les festes. Però en quin moment comença aquesta coordinació? En quin moment? I a més, és que tenim unes festes que es van repetint cada any. Tenim aquests barris, 5 barris, que les organitzen. L'any passat sí que és cert que va haver un barri que no les va poder celebrar. Enguany, per sort, s'han pogut recuperar. Mm-hmm. Com és aquesta coordinació? En quin moment es comencen a organitzar? Perquè després passen molt ràpid i sí, sembla que hi ha molta feina darrere invisible, no?
2: Sí, efectivament, Estefania. Comencem a principis d'any, ja ens donen les seves propostes de calendari i comencem a afinar una mica el programa i el que es pot dur a terme a principis d'any. Ja ens posem en contacte i ja mantenim el contacte fins que la festa de barri es compleix, s'assoleix i es fa. Mm-hmm.
1: O sigui que realment ara al setembre ens arribaran les festes de Canyars i sí. Res, en pocs mesos ja tornarem a tenir
0: Correcte.
1: Sobre la taula per la preparació de l'any vinent. Sí, molt bé. Sí. Doncs amb això fem una mica de recordatori, fem memòria, uh-huh, perquè les festes d'enguany, com cada any, comencen amb les festes de Vista Alegre, van ser les primeres que ens van arribar. Imma, que si fem memòria ara d'aquestes festes, què ens destacaries de les de Vista Alegre?
0: Pues mira, en todas ha sido una participación masiva, todos muy contentos, los vecinos, pero ya no solo los vecinos de ese barrio, que se juntan vecinos de todos los barrios de Castelldefels, o sea que es realmente bonito. Y la fiesta de Vista Alegre, bueno, con su presidente Iván Morales, que bueno, también pues la implicación fue brutal, ¿no? Estábamos también con el tema del tiempo, de la ola de calor, bueno, esto ha sido todo el verano, ya lo sabemos, ola de calor tras ola de calor.
1: Se está marcando las tres.
0: Entonces sí que es verdad que logísticamente el ayuntamiento pues apoya, ¿no?, en pues una infraestructura, una logística, y este año pues hemos querido cuidar más a esa ciudadanía pues poniendo cosas extras como carpas y demás, ¿no? Y bueno, y nos lo han agradecido y todo el mundo muy muy contento. Uh-huh. Y esto, la fiesta de Vista Alegre, pues se hizo como el año pasado, en el mismo espacio, y muy bien, todo el mundo feliz.
1: Porque per això són les festes.
0: I tanto.
1: Per això són les festes. I, a més, ara estava recordant que precisament ahir vaig parlar amb Polítiques d'Igualtat sobre els punts lila, i ara no sé si, no vaig equivocada, perquè em va comentar que també s'havia iniciat aquest any una col·laboració a Vista Alegre, amb això en el sentit simplement de que les festes han de ser festes i sempre segures i per gaudir-les, com ens estaves
0: dient, Imma. Por Estamos, bueno, ya lo sabéis, en todas las fiestas del mar, fiestas mayores, pues el punt lila es muy importante y fiestas de barrio no puede ser menos también, ¿no? O sea, tenemos que, bueno, ser comprometidos con todo.
1: Uh-huh. Amb això passem a les següents festes. Alexa, ens toca parlar de les de Can Roca, que són les que estàvem mencionant que tornaven després d'un any sense celebrar-se. Per tant, una cosa més per alegrar-nos, no?, que hagi tornat aquesta festa.
2: Sí, efectivament. Les festes de Can Roca venien amb ganes i van ser un èxit. A més, es van solapar també el diumenge amb el Dia de la Música al Carrer, I ells van proposar això, no? Aportar els grups per poder tancar aquesta festa de barri a lo gran. També van tenir em diuen que és l'activitat més antiga de Castelldefels, la cursa de cargols, que és l'emblema una mica, no? de Can Roca. I sí, jo m'hi vaig passar, vam passar una bona estona, va ser divertida i bueno, esperem l'any vinent. Jo ja estic esperant l'any vinent.
1: Ja estan preparant els cargols, sí, també, perquè arribin a meta, perquè,
2: tant, sí, sí,
1: la velocitat. Molt bé. Això és el que comentàvem precisament d'aquesta importància de les festes de barri i que quan penses en cadascuna doncs té aquest tret definitori, no? Perquè en quin moment, no, els hi va córrer pensar en fer unes curses, sí, sí, amb els cargols i que continuen encara després de tants anys. O sigui que molt, molt interessant aquesta part de cultura pròpia de cadascun dels barris de la nostra ciutat. Amb això arribem a les festes de Lluminetes, que ens arribava també amb un programa varietat. Quina és la valoració que en feu? Perquè a més hem de tenir en compte que va coincidir, això sí, en el temps, amb el Tour de França.
2: Sí, com dèiem abans, des de principis de març, que ja ens havien informat del Tour, ja ens vam posar en contacte amb l'associació veïnal de Lluminetes per informar-los d'això, no? Que el Tour passaria per Castelldefels, que de quina forma podia afectar, com es podia una mica encara a això, si seria un hàndicap o no. Al final, el Tour va tenir èxit, però les festes de Lluminetes també van tenir molt d'èxit, amb el concurs de truites tradicionals, les habaneres també amb el rom cremat, i finalment el campionat de dominó per parelles també. Va ser tot un èxit. És que aquest any realment, i si enllacem també amb Baixador, que va ser aquest cap de setmana passat, les festes estan sent realment un èxit d'assistència. La gent té ganes de festa, té ganes de passar-ho al barri, de fer-ho gran i cohesiu i amb espai per tothom. Vull dir, anem bé per aquest camí, Estefania.
0: Doncs, compartir, lo bonito és compartir.
1: Exacte, i m'ha fet aquest teixit comunitari. Sí, sí, això sí, em destacava precisament d'aquestes darreres festes que hem viscut, les del Baixador, des de l'associació veïnal, ens destacaven el sopar popular que organitzen i mencionaven que és aquest moment perfecte perquè veïns i veïnes es coneguin i bueno, que obrim una mica més enllà només del nostre pis on estem i que coneguem altres persones d'altres carrers i que mai se sap també l'ajuda.
0: Une mucho, Estefania, jo crec que les festes de barrio une mucho, se conoce gente, es realmente bonito, ¿no? Porque a veces eso, vives al lado de una persona pero no la conoces bien y entonces ahí se crea una unión, una, ¿no? O sea, compartir, bueno, es que y la empatía, ¿no? Que se tienen, ¿no? Los unos a los otros. A veces, pues eso, es conocerse.
1: Exacta.
2: Sí, aquí a Baixador, de fet, és un paradigma, ¿no? De com és una festa d'un sol dia, el 18 de juliol va ser, i hi ha un espai una mica per tothom. Hi ha un ball que és de country, hi ha un apartat per jocs infantils, hi ha un bingo, hi ha un sopar, que és el que mencionaves tu ara, que és el que realment fa germanor amb el barri, i després un concert amb una mica de ball, etc. És una festa supercomplerta amb una tarda a nit.
1: Clar, al final són festes que les pensen també perquè hi participin infants, joves, també adults i els més grans, o sigui, unes festes intergeneracionals. També és un altre dels punts a favor, que no sigui només pensades per un públic determinat, sinó que afavoreixi aquest coneixement entre persones de diferents edats. Això és un altre dels punts, jo crec, que es valora molt, no?, des de l'àrea de cultura.
0: Sí, sí, correcto. Para todas las edades y para todos los orígenes. Está, sí, és el que tu decías, és per a tot públic.
2: Clar, aquesta diversitat també ajuda que les activitats es visquin d'una manera diferent per tothom. Si hi ha diversitat d'activitats, això dona espai a tothom, a tot tipus de cultures, d'orígens, el que calgui, i dona la benvinguda a tothom per això.
1: I ara ja només ens queda una cita al calendari. Estem parlant de les festes dels Canyars, que ens arriben al setembre, el 4 de setembre, ara sí que no ho tinc.
0: Sí, del 4 al 6 de setembre. las últimas del año, las festas de Canyars. Ya lo tiene todo preparado nuestro superpresidente José Soto. Y bueno, y como así particular, bueno, es el recorrido de los coches clásicos por los carriles del barrio, ¿no? La popular sardinada, la paella. Bueno, Soto ya se encarga de hacer una superfiesta de barrio, que siempre es la última, y esperemos que otros barrios se unan y se amplíen. De momento tenemos 5 y bueno, pero tenemos muchos barrios en Castelldefels. ¿Qué pasa con Caminade, con Benyamar? Venga, va, animaos. Tenéis que hacerle vuestra fiesta de barrio. Y sí, bueno, eso, animamos a todos que vayan a la fiesta de Canyars del 4 al 6 de septiembre, que está ya aquí, ya mimito. Bueno, antes tenéis que venir a la fiesta mayor, ¿eh?
1: Tu anava a dir ara,
0: Ima, a primero fiesta mayor de Castelldefels.
1: Ara vaig a fer un incís de jo no soc de cultura, però diré que primer que ningú es perdi la festa major d'estiu, no? Perquè a més és que venim d'una setmana que s'ha anunciat ja la cabeza de cartell,
0: sí,
1: aquesta programació, tenim el cartell també, la imatge que ens acompanyarà al llarg d'aquests dies a la festa major.
0: Buah, todo el mundo tiene unas ganas, pero es que no solo la gente de Castelldefels, de verdad, es que tenemos, o sea, un feedback brutal de todo el mundo, gente que viene de todas partes, no sé, o sea, nos adoran a Castelldefels.
2: És un cartell que s'ha celebrat, a les xarxes s'ha celebrat aquest cartell, i tenim moltes ganes de veure, sobretot, bueno, totes les actuacions, de fet. Hi haurà un espai per tothom, també. S'ha pensat en absolutament cada ciutadà, perquè tingui un espai per gaudir, per passar-ho bé, per celebrar-ho amb els seus amics, familiars, etc. I això, queda res, menys d'un mes, mm-hmm. Està tot pràcticament preparat ja, a punt per enllestir, i no podem esperar.
0: Pues sí, la verdad que tenemos unas ganas y preparaos de todas las edades. Hay cosas superchulas para niños, o sea, muchísimo programa infantil para adultos, para mayores, para todo, Estefanía. Es que no se lo pierda nadie, de verdad. Cuando salga el programa tenemos que volver aquí, sí. Y anunciarlo y que todo el
1: total
0: mundo
1: detall,
0: se entere.
1: Total, sí, detall. Sí, sí. Doncs, i per sort, a més, quan arribi la festa major, que la gaudirem al màxim els 4 dies. Són 4 dies, no,
0: sí,
1: Francesc? Del 14,
0: sí,
1: del 13 al 16. Doncs quan acabi, perquè malauradament se'ns passarà volant, o sigui, ara hi ha molta feina, a cultura no em vull ni imaginar, perquè a més veniu també d'unes festes molt multitudinàries,
0: sí,
1: també d'altres esdeveniments.
0: Brutal,
1: sí, ja portem dies parlant aquí a la ràdio i no pareu. I la sort és que, a més, quan s'acabi la festa major, doncs, per la sort per nosaltres, que continuarem gaudint, perquè, tornant ja al tema que estàvem fent aquesta entrevista, les festes de barri, doncs tindrem aquesta estela a principis de setembre, de poder tornar a gaudir una altra festa major, en aquest cas del barri de Canyars. Mm-hmm. I amb aquesta crida molt important que ens avançava Simma, aquesta crida que feu des de l'àrea de cultura, que més barris s'assumin a la iniciativa,
2: sí,
1: també.
2: Sí, això mateix, sí. És el que estàvem parlant, no? Són festes que ajuden a unir als ciutadans, que promouen l'associacionisme entre ciutadans, entre veïns. I per això mateix demanem des d'aquí que altres barris s'hi sumin també a aquesta festa, que tenen un espai, els hi trobarem un espai per poder gaudir també de la seva proposta.
1: Fantàstic, doncs esperem que la ciutadania que ens estigui escoltant se senti al·ludida i que realment l'any vinent doncs visquem més festes de barri també a la nostra ciutat.
0: Seria genial, la verdad. Tenemos muchos barrios muy bonitos y sí, animamos a que participen. Nosotros vamos a ayudarles en lo que necesiten. Aquí uh-huh. tienen el apoyo del ayuntamiento y de verdad... Animaos.
1: Fantàstic. Doncs ens quedem amb la invitació per anar al setembre a la festa de Canyars i amb aquestes mans que ens oferiu des de l'àrea de cultura perquè més barris s'assumin també i tinguem més festes que celebrar amb aquesta personalitat única que porta cadascun dels barris de la nostra ciutat. Mm-hmm. I amb això ens acomiadem ja. Àlex Ortega i Mamat, tècnics de cultura de l'Ajuntament.
0: Però no queremos irnos, Estefania. Ai, queremos contar más cositas. ¿Podemos avanzar cosas de fiesta mayor?
1: Ah, bueno,
0: broma.
1: Bueno, jo ja a mi no m'has de donar una molta cua. Yo ya estaba mirando el rellotge y pensaba, a ver,
0: es que tenemos tantas ganas de que venga Fiesta Mayor y de explicar todo lo que viene. Tenemos tantas ganas que, bueno, va, nos vamos a esperar un poquito, Àlex.
1: Vale, ho deixem per la setmana vinent. Molt bé. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies als dos per aquesta estoneta i per aquests bons riures també, i felicitats de nou, Imma. Que acabis de passar molt bon dia.
2: Gràcies per convidar-nos, Estefania, i al teu equip de la ràdio per parlar de les festes, i això, ens veiem a Canyes i després l'any vinent també.
1: Fantàstic. Gràcies. Bon dia.
0: Bon dia.

0: A fons.
1: Avui a Ràdio Castelldefels parlarem de pantalles, de com conviure-hi sense que acabin ocupant tot el nostre temps, especialment ara que estem en ple estiu, quan moltes famílies canvien rutines i els infants i adolescents disposen de moltes més hores lliures. Ho farem amb una entitat que fa més de 40 anys que treballa per promoure un consum audiovisual responsable, la protecció dels menors d'edat i l'educació mediàtica, impulsant campanyes, programes educatius i activitats adreçades tant a famílies com a centres escolars. Avui ens acompanya una persona que conec especialment bé. Durant 4 anys vaig tenir la sort de formar part de l'equip de comunicació de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Així que serà també una conversa per retrobar-nos i posar al dia tota la feina que continueu fent. M'acompanya per telèfon l'Anna Plans, presidenta d'aquesta entitat. Anna, benvinguda a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
2: Moltíssimes gràcies i també molta il·lusió per tornar-me a retrobar amb tu.
1: Doncs, Anna, comencem ara ja de ple amb aquesta campanya d'estiu, aquesta campanya Live Your Real Life, que no és nova, perquè jo ja recordo també quan va començar, quan es va posar en marxa, però que cada estiu aneu reactualitzant, o sempre des de l'associació seguiu al dia de les tendències que hi ha en l'àmbit de consum de pantalles, i enguany quin és el missatge principal que voleu transmetre i que heu preparat amb aquesta campanya d'estiu?
2: Amb aquesta campanya, el nostre objectiu sempre és generar un impacte mediàtic i posicionar-la com una iniciativa de referència amb tot allò que té a veure amb la salut cerebral, el benestar digital i la prevenció de tots els riscos associats a aquest ús excessiu de les campanyes, especialment coincidint amb el final de curs, no?, i l'inici de les vacacions escolars. Per tant, és una campanya de desconnexió digital i que en aquesta campanya, d'alguna forma, el que estem intentant és compartir diferents recursos precisament per ajudar les famílies, no?, per acompanyar-los. Nosaltres no estem dient no a la tecnologia, sinó estem dient sí a una tecnologia que arribi quan aquest cervell tingui la maduresa emocional i entorn social del menor, no?, que estiguin preparats. No? Per tant, per això dins d'aquesta campanya adjuntem una guia està de jocs analògics, que està prologada per David Ezpeleta, que és el vicepresident de la Societat Espanyola de Neurologia. A més, té l'aval social de la Societat Espanyola de Neurologia, per tant, també ens fa moltíssima il·lusió. I pensem que és una bona eina perquè realment la infància que necessita no és tecnologia, sinó les seves necessitats tenen a veure amb tenir temps, amb tenir jocs, amb tenir relacions reals, amb tenir converses. I, per tant, ja sabem que la infància el jugar és un dret. Per tant, omplir la infància de joc lliure, de moviment, de creativitat i de relacions és molt important per nosaltres. I basem aquesta campanya sobretot en orientada en aquest sentit, no? De tenir en compte, de donar eines a les famílies per aquesta desconnexió digital, no? Per cuidar el cervell, per dir d'alguna forma, que per nosaltres tu ja saps que és molt important, no? El tenir cura del cervell precisament de les persones més vulnerables, que en aquest cas és la infància.
1: La campanya, com bé diu el seu nom, Live Your Real Life, viure la vida real, i a més també s'assuma aquest missatge que ens destacaves, que des de l'associació no busqueu demonitzar la tecnologia, sinó que el que busqueu és trobar un equilibri, no? I com ho podem fer? Les famílies que ens estan escoltant i que ara es troben amb aquesta quantitat d'hores lliures dels seus infants, dels seus adolescents, com podem trobar aquest equilibri entre gaudir de les pantalles i gaudir també del temps fora d'elles?
2: Clar, el tema és que què poden fer les famílies, no? Per mi, el principal error no és posar pocs límits, sinó començar massa tard, no? L'educació digital comença molt, molt abans de donar el primer mòbil. De fet, nosaltres ens basem en evidències que, si vols, després també ho podem comentar, perquè no sé si ho sabràs tu ara, doncs que nosaltres formem part de la plataforma Control Z, doncs, que és una associació doncs, a nivell estatal doncs, en la que formen part diferents societats mèdiques i diferents plataformes. No? I realment doncs, està molt bé perquè darrere hi ha molta evidència científica i és cert. Doncs, de fet, en la guia doncs, ja ho recuperem. No? Això és la guia mateixa. Doncs, nosaltres ja posem tips que són molt importants per a aquest acompanyament saludable. I després també distingim doncs, entre els primers 6 anys de vida, doncs, realment hi ha moltes, doncs, moltes societats mèdiques, com la Societat Espanyola de Pediatria, doncs, que doncs, ja recomanen de 0 a 6 anys 0 pantalles. De fet, s'haurien d'evitar de 0 a 3 anys. No? I nosaltres en aquesta guia ja posem doncs, les diferents recomanacions, no? De fet, de 0 a 6 anys mai hauria de sobrepassar l'hora diària, màxim estem parlant, no que tinguin que estar una hora diària, sinó que màxim dels 7 als 12 anys no s'hauria de passar ja doncs, gradualment d'alguna forma, no s'hauria de passar de les 2 hores diàries. Per tant, bueno, de 3 a 6 anys, fins a 30 minuts, perdona, t'ho he dit malament, i després una hora diària, i a partir dels 12 anys, 2 hores diàries màxim. Per tant, les famílies que han de fer no tenir pressa, no? Per introduir doncs, els mòbils i acompanyar, no? Vull dir, pensa que cada any, sense, per exemple, amb el tema de les xarxes socials, no? Cada any guanyat per al seu desenvolupament, és que realment l'estem guanyant si no tenen xarxes socials, no? També és molt important acompanyar, no? Hablar molt més d'allò que nosaltres vulguem prohibir. A mi no m'agrada aquesta paraula prohibir, però sí que és cert, això també ho diuen Adolescència Lliure de Mòbils, que els pròxims mesos seran molt importants perquè es començarà a regular i realment hi haurà molts nanos que, mentre que no hi hagi una regulació, doncs, ens trobarem amb molts nens i moltes nenes que tindran doncs, aquestes conseqüències negatives que estan tenint avui dia a l'ús excessiu de les xarxes socials i dels mòbils. Estem parlant de 30 milions de criatures que avui tenen entre 6 i 12 anys que es sumaran a milions de nens i nenes que estan en aquestes plataformes i que tenen un risc excessiu. Per tant, és molt important doncs, aquí doncs, pensar que mentre que hi hagi una regulació, que sí que posem per la regulació, doncs que potser com més esperem no passa res en què esperem que els nostres fills i filles doncs, entrin. I després també està el tema d'un exemple. De fet, nosaltres aquí compartim en la nostra campanya el Tecnotest, que tu el coneixes molt bé, no? Aquest Tecnotest doncs, bueno, és una forma de que les famílies doncs, puguem veure quin ús estem fent d'aquesta tecnologia, perquè ja sabem que el principal òrgan educatiu és la vista i que els nostres fills i filles es fixen en nosaltres. Per tant, una bona forma de començar doncs, a tenir en compte aquesta campanya d'estiu doncs, és pensar nosaltres mateixos, veure quin ús n'estem fent, fer aquest Tecnotest i després d'aquí ens sortirà un pla digital per l'estiu, que aquest pla doncs, pot ser un pla digital familiar, per exemple, nosaltres adjuntem tot això que t'estic dient, són recursos que nosaltres regalem, no? Per exemple, doncs, que pot ser aquesta guia, pot ser tenir un pàrquing de mòbils i tablets, pot ser doncs, tenir activitats, organitzar alguna activitat estiuenca, enriquir els sopars familiars, vull dir, fer aquest pla digital, no? I també doncs, el pla digital doncs, a nivell personal, no? Tant personal com familiar, no? Veure doncs, nosaltres quin repte saludables doncs, volem dur a terme. Després, doncs, amb aquesta guia, a part de que tenim els tips i tenim diferents recomanacions segons les edats, que primer t'ho he dit malament, que era doncs, els 6 primers anys, no, aquests 30 minuts, després els 6 als 12, aquesta hora màxim, i després dels 12 en endavant, doncs ja les 2 hores. No? També doncs, compartim les senyals d'alerta, de les quals les famílies també tenen que estar a punt. I moltes idees, no? Moltes idees i jocs, que és doncs, aquesta guia que ha estat avalada per la Societat Espanyola de Neurologia i que de vegades, pues, sí, les famílies doncs, no tenim recursos, no? I a mi també m'agradaria donar un missatge de que l'important no és fer-ho tot perfecte, no? Sinó que sumar petits canvis petites decisions quotidianes que fan que equilibrar doncs, les pantalles amb més joc i més vincle familiar. Quan diuen una guia, buf, no? Moltes vegades no parlem de guies complicades. Vull dir, pensa que qualsevol família, penso jo, que es pot adaptar perquè tenim des de jocs de vocabulari, històries inventades al saló de casa, jocs d'aigua senzills amb recipients, no? I joguines a la banyera, per exemple, manualitats amb material reciclat, jocs de taula. Vull dir que realment són jocs molt fàcils, no? Uh-huh. I després també moltes vegades les famílies diuen ai, pues no totes les famílies tenen el mateix temps i els mateixos recursos. I jo penso que, i pensem des de l'associació, que reconèixer aquesta desigualtat és important, no? Perquè per això nosaltres tot el que proposem, i tu saps molt bé que ens coneixes molt bé, són de cost zero, no? I que es poden fer en espais petits. Per tant, són experiències que no necessiten cap tipus de material especial, com t'he comentat abans, no? I coses molt senzilles, no? Des de fer, jo què sé, una caseta amb cartró, no? Un vaixell, etc. No? Hi ha molts exemples, no? A la guia, com convertir-nos en xefs. Jo sempre recordo, i tu m'has sentit dir, el meu fill, que avui dia ja té 24 anys, poca broma, i a la cuina ens han passat no he compartit aquesta recepta, però estic pensant de compartir-la i amb l'associació, no? De les cookies, no? Quan fèiem cookies des de ben petit era una forma de compartir temps junts i sobretot de parlar, no? De parlar, aprofitar aquests moments per parlar i tenir converses maques. I després, quan va arribar l'adolescència, jo penso que continuava fent un mi perquè li feia pena, però perquè ja ho tenia incorporat. I el que més em va impactar quan ja estava estudiant fora, a la universitat, i el primer any que va venir em va dir, mama, me'n vaig al Mercadona a comprar ingredients per fer les cookies, no? I vaig pensar, ostres, que xulo, no? Ja ha passat aquesta etapa i realment ho té molt incorporat. Per tant, la guia penso que pot ser molt útil, mm-hmm. i que realment ens pot ajudar a tenir eines perquè nosaltres el que intentem és això, no? Que donar moltes eines, no? I sobretot aquestes edats amb els que els nens i les nenes són tan vulnerables, que tenim tanta evidència científica, que tinguem en compte que retrasar el primer smartphone o l'accés a internet en realitat ens pot ajudar moltíssim a tenir unes persones adultes sanes i que després seran més capaces d'utilitzar, no?, totes aquestes eines. Uh-huh. Per tant, fins que no es demostri per entitats independents que els productes digitals són segurs, sobretot estem parlant aquí de mòbils i xarxes socials, nosaltres estem aquí per donar eines a les famílies que a vegades també tant costa, perquè també es troben quan em diuen qui té la responsabilitat, tots tenim una miqueta, no? Tots tenim una mica de responsabilitat, les famílies, hem d'acompanyar a educar, les escoles que han format el pensament crític, no? Les administracions han legislat, però compta amb les plataformes. A les plataformes la principal clau és regular. I què passa? Que ara mateix ens estem trobant amb dissenys digitals que no estan dirigits a la infància, no? I realment hauríem d'exigir, no? Igual que es va regular en el seu dia tot el tema del tabac, l'alcohol, la publicitat infantil, potser hauríem de començar a exigir aquesta regulació. Mm-hmm. Aquesta regulació. Passa que, clar, sí que hi ha sancions econòmiques, però ja saps que són, tenen molt de poder i realment fins que no hi hagin d'alguna forma sancions penals, serà molt difícil en aquest mm-hmm. sentit. Com a mínim, això, no?
1: Anna, anem ara una mica a pams perquè ens has facilitat moltíssima informació i llavors, per reconduir una mica, perquè sí que ens has posat aquest exemple d'hàbits, no? L'exemple de fer les cookies, les galetes amb el teu fill i com això també ens destacaves que el problema és arribar tard, no? I aquí és on molts pares i mares tenen aquesta sensació de que continuen arribant tard. Aquí és on entra, per exemple, aquesta campanya d'estiu de l'associació, però molt moltes més, molts recursos, tot això que ens explicaves també dels recursos que oferiu de manera gratuïta, que els poden consultar, per exemple, a la vostra pàgina web, a consumidorsaudiovisuals.cat, i aquí trobaran tota aquesta informació dels projectes que porteu en marxa. I tot això ho vinculo perquè dins del que m'estaves explicant, que ens estaves explicant, Anna, era aquest paper que teniu ara a la plataforma Control Z, una associació estatal, i on també feies una pinzellada del cervell, la importància de la neurociència que té dins de les formacions que oferiu també des de l'associació. M'agradaria entrar ara en aquest tema, perquè hem de parlar de com han canviat els hàbits digitals dels anys que porteu, des de que va començar l'associació, que al principi es parlava de la televisió, que encara també continua, perquè teniu també aquesta feina d'anàlisi de continguts, del que veuen els nostres infants i joves a la televisió, però clar, el protagonisme s'ha traspassat cap al mòbil, cap a les xarxes socials, el consum sense control de vídeos curts, no? Ha canviat també tota aquesta manera de consum, i amb això l'associació ha fet tota aquesta investigació, tota aquesta recerca també en l'àmbit de la neurociència per després oferir aquesta informació als centres escolars.
2: Així és. Clar, és que pensa que el cervell adolescent encara està madurant i especialment sensible doncs, amb aquesta recompensa immediata. El principal problema és que hem incorporat la tecnologia molt més ràpid del que hem entès els seus efectes sobre el desenvolupament infantil. Per tant, jo penso, el meu missatge seria que no estem educant a la infància en un entorn digital neutre, estan creixent en un ecosistema dissenyat per captar l'atenció, per influir en les seves decisions i monetitzar el seu temps, no? És molt diferent, no, de quan ens trobàvem, no vam començar doncs, amb el tema de la televisió, perquè de fet ja sabem que tota aquesta tecnologia el que està desenvolupada és per captar, perquè tu estiguis al màxim temps possible, no? A través, per exemple, de l'escroll infinit, no? I com que tu has dit molt bé, no, la importància, no, de conèixer què està passant en el cervell dels adolescents i de la infància, no? Perquè, clar, és que no podem exigir el mateix autocontrol a un adolescent que a una persona adulta, no? Davant de plataformes que precisament estan dissenyades per captar la seva atenció. Per tant, no podem confiar únicament en l'autocontrol d'ells. Hem de crear normes familiars clares i sobretot evitar aquest accés il·limitat i sense supervisió, perquè hi ha la ciència, vull dir, el tema, nosaltres quan parlem de 16 anys, per exemple, per què parlem d'això? Perquè es tracta d'una xifra que està avui raspallada per els neurocientífics. Ells són els que sostenen que la major diferència entre el desenvolupament de la capacitat de control executiu del cervell i de les parts impulsives a mateix es dona als primers anys de l'adolescència, és a dir, entre els 10 i 16 anys, i que el cervell realment no arriba en aquest desenvolupament ple fins als 20 o 25 anys. Bueno, de fet, n'hi ha que cada vegada asseguren de que s'està retrasant més, no? Per tant, és una qüestió de crec que està suficientment justificada i que realment hem de començar, com diu també, no, Adolescència Lliure de Mòbils, que també és una plataforma que jo penso que és interessant donar-li veu i de la que nosaltres formem part, no? Doncs que està parlant de que és important una protecció urgent basada amb el principi, no? I tenint en compte totes aquestes evidències. De fet, en les famílies també va molt bé perquè Adolescència Lliure de Mòbils el que d'alguna forma permet és aquest pacte de famílies, doncs de que al que es poden adherir moltes famílies per no sentir-se soles. Però jo recordo quan feia les primeres xerrades, quan estaves tu, que tu has viscut moltes vegades, la pregunta, el que ens deien moltes vegades les famílies quan anaven a fer les xerrades al col·le era que estaven soles, no? És que el meu fill serà l'únic. Pues, bueno, jo sempre els deia, uniu-vos, i després va aparèixer, perquè nosaltres, com que ja ho veiem, ja veiem com a sentit comú que les famílies s'uneixin és molt important. I després va sortir Adolescència Lliure de Mòbils, que penso que també doncs, pot ajudar que les famílies doncs, puguin expressar-se i no es sentin soles i que en les seves escoles vegin, doncs s'uneixin entre elles i puguin doncs, retrasar aquesta entrada doncs, en aquest món que de moment no s'està regulant com s'hauria de regular, no? I que va una miqueta com enrere. Com et deia abans, la tecnologia no va enrere. I clar, nosaltres estem pensant en tots aquests infants fins que no arribi una regulació que realment sigui eficaç, eficient i eficaç, que passaran tots aquests infants que estan una miqueta doncs, allà que no sabem, no? Que els pares no saben què fer, que doncs, a nivell d'escoles també van una miqueta perdudes, que a nivell de legislació anem per darrere, que les plataformes s'ho passen pel forro, tal qual, doncs per això doncs, el recolzament és molt important. I aquí estem la Fundació i l'Associació.
1: Anna, aprofito perquè, com mencionaves, la Fundació per aclarir que estem parlant amb tu com a presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, però que treballeu d'una manera conjunta en el dia a dia també amb la Fundació Aprender a Mirar. Estàvem parlant d'aquesta educació audiovisual que feu a les escoles, que apropeu tant a famílies com a professorat com als propis alumnes, no? Que són els que fan aquest consum de les pantalles. M'agradaria preguntar-te, l'educació audiovisual i també totes aquestes qüestions que treballeu des de l'associació i des de la Fundació, com són el ciberassetjament, la pornografia, la hipersexualització o la desinformació, tota aquesta educació entorn a aquestes qüestions és avui més necessària que mai?
2: Oh, i tant que sí. I tant que sí, precisament una de les dels nostres principals objectius és fomentar el pensament crític i és molt important perquè pensa que passem amb el tema de la salut mental. Hi ha una idea clau que és aquest entorn digital està influint en l'ansietat, en l'autoestima i en el benestar emocional. Sí que és cert que no tot problema de salut mental ve de les pantalles, però ignorar el seu impacte és un error. Per tant, aquí hem de cuidar el son, les hores de son, evitar les pantalles abans de dormir, garantitzar un temps diari sense dispositius. Parlem de la hipersexualització, saps que és el meu tema, no?
1: El teu camp.
2: Que estic investigant més. Sí. I clar, realment veiem que molta infància està aprenent que el seu valor depèn de la seva imatge, de l'aprovació externa, no? Clar, quan aquesta autoestima depèn dels likes, es deixa de construir des de dins, no? Per tant, nosaltres aquí què fem des de l'associació? Pues reforçar capacitats quan els hi fem tallers, no? Quan fem les jornades d'hipersexualització, doncs veure també aprofundir amb aquelles capacitats que tenen, requereixen esforç, amb les qualitats personals, no? Que van molt més enllà de el que és la vàlua personal que ja tenim tots de per si, no? I es parla molt d'autoestima, no? Just abans de l'adolescència, que és molt important. Parlem de pornografia, també, no? Que s'ha convertit en una de les principals fonts de l'educació sexual de la infantesa. I nosaltres pensem, doncs, que realment cal una educació afectiva sexual des de la infància. Jo penso sempre dir que si eduquéssim per la pau, doncs ja ens estalviaríem moltes de les coses que estan passant. Però bueno, com que sempre hi ha ideologia per un cantó sí, d'un cantó de l'altre, és molt difícil, doncs la realitat és que la principal font d'educació sexual avui per la infància és la pornografia. I cada vegada, des de quan tu has estat amb nosaltres, no? Des de fa molts anys que estem treballant doncs, amb l'associació amb aquest tema, malauradament aquí sí que haig de dir que cada vegada va pitjor. No? Ja fa molts anys que es va haver un estudi que va fer la doctora Mònica Lario, que amb el que es veia en el seu doctorat, doncs en el que va fer una investigació i en el que es veia que el vídeo més vist, amb mils de milions, cents de mils de milions de reproduccions, era una violació manada. I mira quina situació ens trobem avui dia, no? Uh-huh. I després estem amb les xarxes socials en general que estan modelant valors, no? I el que els menors veuen repetidament, doncs se'ls acaba semblant normal. Clar, què passa? Que per molt que nosaltres, quantes vegades hem recomanat als joves continguts, influencers positius, etc, però al final tots acaben veient el mateix contingut, l'acaben repetint i acaben normalitzant, no? Una sèrie d'actituds. Per tant, nosaltres també en els nostres tallers, doncs, aquest ensenyar pensament crític és tan important, doncs veure qui crea aquest contingut, no? Què pretenen aconseguir, si és real o no real. Vull dir, així és amb tots, amb cada un dels, amb els videojocs també, no? Vull dir que realment és molt important aquesta formació, aquest empoderament real que volem fer, no? Tant amb les famílies com amb la infància i amb l'adolescència, aquest pensament crític. Uh-huh. Que no necessària, vull dir, que es pot fer sense la necessitat de que aquest nen, aquesta nena, tingui un dispositiu quan encara no té la maduresa suficient. Però si almenys les famílies decideixen que sí, que tinguin doncs, aquest accés, com a mínim, doncs també que sàpiguen doncs, establir unes normes, crear uns espais, acompanyar. Però jo realment el que sí que daria sí o sí és que primer És a dir, que per tu poder acompanyar els teus fills, primer t'has de formar tu, encara que faci molt de pal, i primer els has de formar offline perquè puguin fer un bon ús online. Perquè avui dia, sobretot amb xarxes socials, és molt difícil, està fet per enganxar i realment doncs és un problema que ens trobem avui dia i que l'única forma que nosaltres tenim és d'empoderar, donant-los doncs, aquest pensament crític i també donant eines, no? I com tu molt bé has dit, no només doncs, amb campanyes, sinó que tenim molts webinars, no? Webinars, l'últim que vam fer, jo recordo que vaig fer amb la Mare Espanya, precisament ella és la Mare Espanya era la directora de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i després ha sigut la que ha liderat la creació de la plataforma Control Z, a la qual nosaltres formem part. I, bueno, doncs, ella parlava, no?, de com les grans empreses tecnològiques utilitzen patrons addictius a través d'algoritmes dissenyats per mantenir-los enganxats. Clar, aquest tipus de dependència pot arribar a tenir efectes similars al consum de drogues. Perdona, ara m'oblidava del mòbil no és un juguete, no? Tota aquesta... També tenim webinars,
1: campanya,
2: per
1: sí.
2: exemple...
1: Mm-hmm.
2: Sí, és que tenim moltíssimes, no? Ja saps, sí. Live Your Real Life, que és aquesta, que hi ha tots aquests tests. El mòbil no és una joguina, doncs aquí doncs, vam entrevistar, per exemple, tenim entrevistes amb la Sílvia Álava Reyes, que és doctora en psicologia i parla la importància de posar límits a l'hora de compartir doncs, tot el tema del sharenting, per exemple, i després, com tu saps, tot el tema de projectes socials com el ciberbullying, prevenció de violències masclistes, bueno, etcètera, etcètera, prevenció de tecnologia. Realment, jo a vegades, quan ara estic parlant amb tu, penses, ostres, quantes...
1: Molta cosa.
2: Molta cosa,
1: malauradament, Anna, ens falta temps per parlar de tot el que feu des de l'associació, perquè ja no hem entrat i no podrem entrar, però òbviament ja et convido, ja faig una invitació a tornar a parlar amb vosaltres perquè podem parlar dels Premis Zapping, aquests premis a la qualitat audiovisual, podem entrar en detall en molts més projectes que porteu, que continueu duent a terme des de fa molts anys, tot el que ens has fet també unes pinzellades de contraste.info, aquesta web on oferiu totes les crítiques de continguts, molt important per acompanyar tot el que, jo crec que el que ens has destacat al llarg d'aquesta conversa, Anna, és aquest acompanyament, aquest suport que feu a les famílies perquè deixin de sentir-se soles davant les pantalles i davant com marcar els límits amb els fills, filles, i que trobin un punt, un espai on realment compartir inquietuds, on aprendre, on rebre assessorament, no? Per exemple, dins de totes les coses que feu, així saltant ara una mica per fer tancament. I el que també m'agradaria aprofitar és per mencionar, ja simplement deixar-ho com pel setembre, que puguem parlar també del festival infantil que ja esteu preparant, que arribarà el 19 de setembre. Un altre punt, que ja obrirem aquest meló en una altra ocasió, Anna, amb això hem de tancar aquesta entrevista. Per part meva, agrair-te moltíssim aquesta estona que ens has dedicat aquí a Ràdio Castelldefels. Com deia, m'ha fet especial il·lusió poder parlar de amb tu, Anna, com a presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, on vaig tenir la sort de treballar doncs, 4 anys. Només m'agradaria demanar-te per acabar. Hem dit que teniu la pàgina web consumidorsaudiovisuals.cat i també esteu presents a xarxes.
2: També estem presents a xarxes, també tenim el canal de WhatsApp, però doncs, a través de la pàgina web podeu trobar tota la informació.
1: Molt bé, Anna.
2: I bueno, i esperant parlar del Festival Infantil.
1: Celebració que organitzeu a Barcelona, també oberta, i ja farem aquesta crida també per la ciutadania. Així que quedem de cara al setembre, Anna. Per ara, desitjar-te molt bon estiu amb un ús saludable de les pantalles.
2: Molt bé, igualment, Estefania, i moltíssimes gràcies.
0: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12. Continua sense control al País Valencià l'incendi de la Vall d'Uixó, a la comarca de la Plana Baixa. Ja hi ha 16.000 desallotjats a 16 municipis i les flames afecten la zona protegida de la Serra d'Espadà. 7 persones han estat ateses a urgències i a 3 les han hagut d'ingressar per inhalació de fum. Hores difícils per mirar de frenar l'abans de l'incendi que crema a Madrid i a Àvila. Ho ha dit aquest migdia el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del centre de control de Navalcarnero. L'incendi del sud-oest de França amenaça Bordeus, on la situació continua sent molt desfavorable. Les flames ja són a només 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana, on s'ha interromput la circulació de trens i hi ha carreteres tallades. El foc ja ha cremat més de 40.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 200.000 persones. Rodalies ha restablert el servei ferroviari de les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, després que DIF donés per reparar l'esvoranc a les obres de Montcada. Els trens, però, tenen la velocitat limitada quan passen pel punt on hi va haver la incidència. Un atropellament massiu deixa un mort i una quinzena de ferits a Berlín. La meitat han estat greu. La policia busca el presumpte autor, un noi de 21 anys vinculat amb l'islamisme. El canceller alemany i l'alcalde de Berlín han condemnat l'atac, que ha coincidit amb la celebració de l'orgull. El govern espanyol comença el procés per inhabilitar 25 comercialitzadores elèctriques fantasma, les que no tenen activitat almenys des de fa 6 mesos, entre les quals hi ha la que va impulsar la Xunta de Galícia o una filial de Naturgy. Mallorca es manifesta aquest vespre en contra del turisme. La plataforma Menys Turisme, Més Vida denuncia la falta d'habitatge accessible a les illes i demana aturar la promoció turística. La població a les Balears a l'estiu es multiplica per 13 durant les setmanes de vacances. I els castellers de Vilafranca descarreguen a les Santes a Mataró el 3 de 9 amb folre i agulla, una construcció que no es veia des del 2019. Els capgrossos han descarregat el 4 de 9 amb folre sota una pluja intensa que ha obligat a aturar la diada uns 15 minuts.
2: Esports. Tadej Pogačar guanyarà avui el seu 5è Tour de França en la darrera etapa amb el final als Camps Elisis de París. L'etapa d'avui ha estat retallada perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis de la Gironda. La selecció espanyola femenina de waterpolo, amb 13 de 14 jugadores catalanes i el seleccionador terrassenc Jordi Valls, ha perdut la final de la Copa del Món contra els Estats Units per 13 a 9. I a la Fórmula 1, aquesta tarda, cursa llarga del Gran Premi d'Hongria, Lando Norris sortirà des de la pole, seguit de Leclerc segon i Oscar Piastri tercer.
1: I pel que fa al temps, calor més moderada, amb màximes d'entre 27 i 34 graus. A la tarda, la tramuntana quedarà residual al Cap de Creus. El sol dominarà en general, amb tronades i ruixats de tarda en comarques de Girona, Osona, el Maresme i el Vallès Oriental. Risc de ruixats forts i amb pedra petita.
3: 3CAT Info.
1: Passen 4 minuts de les 12. Bon dia, us informa Montse Garcia.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: L'esport és molt més que competir o marcar gols. També és una eina d'aprenentatge, de socialització, d'autonomia i d'inclusió. Però perquè això sigui una realitat, de vegades cal adaptar els espais i la manera d'entendre la pràctica esportiva. A Castelldefels, el dimecres 29 de juliol, es presentarà un nou projecte que uneix precisament aquests valors, una escola adaptada i de futbol inclusiu, impulsada per dues entitats locals. Estem parlant de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA. Avui volem conèixer millor aquesta iniciativa, saber a qui s'adreça i què pot aportar tant als infants com a les seves famílies. Ens acompanyen ara als estudis la Pilar García, representant d'ISTEA, i també el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz. Molt bon dia i benvinguts els dos.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies, bon dia.
0: Doncs abans d'entrar en detall en aquest nou projecte de ciutat, expliquem les tasques que feu de les entitats. Situem una miqueta als nostres oients. Si et sembla, Pilar, comencem amb tu, amb les tasques de l'associació ISTEA.
1: Bueno, nosaltres portem gairebé 15 anys, al març farem 15 anys, acompanyant a les famílies. Una vegada reben el diagnòstic, estan perduts, no? No saben on anar, què tenen que demanar, i nosaltres el que fem és acompanyament, sobretot que totes les famílies tinguin eines, tinguin acompanyament psicològic amb la nostra psicòloga perquè puguin assolir puguin assolir els objectius marcats per donar-li un bon acompanyament al seu fill o filla.
0: I per part de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo, quines són les tasques que porteu a terme?
2: Bé, la Fundació neix a finals de l'any passat, el 2025, impulsada una mica per la Unió Esportiva Castelldefels, i bàsicament l'objectiu és que la Unió Esportiva Castelldefels, que és l'entitat esportiva més gran, diguem, de la ciutat, que té gairebé cada any entre 900 i 1.000 practicants, al final arriba a la conclusió que per dur a terme diguem, projectes que tinguin que veure amb la inclusivitat faltaven, diguem, recursos i faltaven eines. I d'aquí neix la Fundació. La Fundació s'aparta totalment de lo que és el dia a dia de la Unió Esportiva en quant a escola de futbol, i el que vol és apropar l'esport, inicialment el futbol, però estem oberts a altres possibilitats, és apropar l'esport a aquells col·lectius als quals els hi costa de manera diguem, habitual poder accedir a la pràctica de l'esport. Aquí, evidentment, entren molts col·lectius, des de gent gran, ja estem en un projecte ja en marxa des de la primavera, que és el futbol caminant, que està dedicat a gent, doncs, ja de sobretot, doncs, sèniors, diguem, a partir de 55-60 anys,

0: i l'escola pues, adaptada, inclusiva, en la qual anem de la mà d'Istea, que per cert és un dels patrons fundadors, valga la redundància, de la Fundació, i pues, aquest tipus de projectes són els que la Fundació diguem, vol dur a terme.
1: Doncs precisament volia preguntar-vos per l'inici d'aquestes col·laboracions entre les dues entitats, però ja menciones que Istea està fortament vinculada amb la creació, amb la fundació d'aquesta Fundació d'Unió Esportiva Castelldefels. A partir d'aquí, com neix el projecte concret que es presenta ara a la ciutat?
2: Bueno, al final neix perquè nosaltres com a entitat demanem que tots els nens puguin tindre una escola adaptada per fer esports. No totes les escoles d'esports d'aquí de Castelldefels tenen una secció adaptada per nens. Què passa? Que els nens es frustren, però en un dia, com no tenen eines ni persones preparades ni formades per fer un acompanyament en condicions, doncs què passa? Que aquest nen no torna. Què passa? Que s'exclou aquest col·lectiu perquè no tenen recursos per fer un acompanyament correcte. Per això nosaltres, quan vam vindre a exposar-nos al projecte, no vam dubtar des de cap moment que volíem participar. La nostra aportació és amb professionals, amb formadors, amb les nostres famílies i nosaltres com a entitat doncs, fer aquest recolzament i posar el nostre altaveu també a la Fundació perquè es doni a conèixer que serà aquí a la zona del Baix la segona, no?, o tercera que tingui escola adaptada de futbol. Uh-huh. Tenim a Cornellà, tenim a Sant Cugat.
0: Sí, no em consta, hi ha apostes individuals d'altres entitats aquí. Em sembla que Istea precisament treballa, em sembla que és amb tenis taula. Sí. I, per exemple, també el futbol sala Castelldefels és una altra entitat d'aquí la ciutat que sempre ha estat molt, molt sensible, diguem, a aquest tipus d'iniciatives. Però ja, per nosaltres era evident que la Unió Esportiva de Castelldefels no podia quedar fora diguem, de poder fer projectes d'aquest estil que, insisteixo, com deia abans, el dia a dia d'una entitat, doncs clar, és que estem parlant de que la Unió Esportiva és quasi el segon club quasi més gran d'Espanya en quant a número d'esportistes quan parlem de futbol, és una escola gegantina, que al final està regida per gent doncs, com jo, no? que al final ho fan altruistament, però que evidentment comporta una complexitat enorme. Per això, d'aquí neix la Fundació, per poder dedicar-se a aquest tipus d'iniciatives sense, diguem, les limitacions del dia a dia que porta la Unió Esportiva.
1: Uh-huh. Aquesta presentació oficial que ens arriba el dimecres 29 de juliol, el projecte va molt més enllà només de futbol, perquè és escola adaptada i futbol inclusiu. Potser per persones que no estiguin basades en aquest concepte, no?, d'escola adaptada, els hi sorprèn una mica o no acaben d'entendre molt bé què és el que implica tot això. I m'agradaria preguntar-vos com prepareu, des d'ara que comença la presentació oficial, com esteu fent la comunicació amb les famílies que poden estar interessades a que els seus fills, filles hi participin i quina és la cronologia que seguireu per dur a terme realment de manera efectiva aquest tipus de projecte perquè realment doni resposta a les necessitats que detectareu?
2: Nosaltres hem començat a recollir totes les dades de totes les famílies participants que volen participar. A dia d'avui n'hi ha 23 nens de l'entitat que volen participar i el que es farà ara el mes de setembre, al començament de setembre, es farà amb el nostre psicopedagog, es faran perfils sensorials per veure totes les necessitats de cada nen i veure en quin tipus de grup i quins acompanyaments necessita per posar-lo en marxa. Es prepararan totes les sessions, s'anticiparan totes les sessions perquè ells, quan arribin al camp de futbol, ja tinguin una estructura clara de què faran i a què jugaran dintre del camp en l'estona que estiguin. I així farem que agafin confiança, empoderar-los perquè sabran tot el que es ve en el moment d'entrar per la porta del camp de futbol.
1: Uh-huh. I quin tipus de formació tindran els entrenadors, entrenadores que dinamitzin aquestes activitats?
2: La formació que s'ha donat és de què és l'autisme. S'ha explicat característiques, com acompanyar, com treballar, ¿vale? Però nosaltres durant el primer mes, si cal, al segon també nosaltres estarem donant un reforç, un acompanyament dintre del camp amb un professional perquè vagi orientant a tots els entrenadors que estan participant de l'activitat.
1: Uh-huh. I de manera pràctica ens podeu explicar algun exercici, com es fa aquesta adaptació, com s'arriba realment a que una activitat pugui ser adaptada i inclusiva amb aquesta mirada general per tothom?
0: Bueno, a veure, aquí evidentment nosaltres el que fem és anar de la mà d'Istea, que són els que coneixen exactament com gestionar aquest tipus d'activitats. Partim del fet de que al ser una activitat esportiva, nosaltres com a fundació el que posem són uns monitors que evidentment tenen una formació i coneixen evidentment moltíssims exercicis que es poden fer tant d'inici, d'activació com després durant la sessió. Però, evidentment, estem parlant de que el col·lectiu de nens que vindrà a aquestes activitats té unes necessitats diferents. Com bé explicava la Pili, parlem, hi ha un concepte molt important que és el de l'anticipació del que es trobaran allà. Llavors, els exercicis que executaran aquests nens, nosaltres el que intentarem és que siguin el més semblant possible, perquè al final aquí la paraula clau és inclusió. Integració. Clar. Intentarem que siguin el més semblant possible als que fan els nens que avui en dia entrenen amb la Unió Esportiva, però adaptat. De fet, a la jornada de dimecres que ve, jo crec que hi ha una cosa que és doncs, molt, molt xula per mi, que és el fet de que en realitat l'estructuració que hem fet, tot i que és molt senzilla, jo crec que és molt indicativa del que busquem, no? Perquè al final el que ja es trobaran els nens que vinguin, les famílies d'Istea, es trobaran nens de la Unió Esportiva voluntaris que faran un entrenament i seran aquests nens els que intentaran que els nens que vinguin tinguin ganes de saltar al camp i, evidentment, amb tot l'assessorament, amb els monitors, amb la gent d'Istea, etc., i voluntaris, que vulguin participar cadascú, diguem, d'una manera diferent, perquè les necessitats són diferents i el que voldran fer és diferent, i dir que les famílies també vegin quin és el propòsit que nosaltres tenim, de manera que quan al setembre-octubre vulguem començar hi hagi quan més, diguem, gent que s'animi i pensi que els seus fills i filles, perquè aquesta és una altra, que evidentment no hi ha cap distinció entre nens i nenes, la Unió Esportiva al final té una línia masculina i una línia femenina. I això és una mica el que busquem amb aquesta jornada de portes obertes i que tingui continuïtat després amb el projecte doncs, a llarg termini.
1: Mm-hmm. M'ha agradat molt aquesta explicació ara, Adolfo, perquè estava veient amb les teves paraules, amb el que esteu treballant, aquesta fina línia que hi ha entre la inclusió i l'exclusió, perquè aquest projecte, si naixés com un bolet, que directament està només amb la mirada de fer-lo inclusiu i només amb els nens, nenes que tenen aquestes necessitats de suport, al final aconsegueixes que sigui exclusiu. I amb aquesta perspectiva, amb aquesta presentació que feu, que involucreu, que aneu més enllà, aquí és on realment està el pes d'aquest projecte, oi?
2: Clar, al final és el que tenim que fer, no? Crear totes aquestes escoles adaptades, que és el que ha dit abans l'Adolfo, que ja cada vegada n'hi ha més clubs que ho comencen a preparar, però al final també li falta aquesta formació, no? Per part d'una entitat que et doni les pautes de com treballar. És molt important. Quanta més informació tinguis tu, més podràs acompanyar un nen. Si tu no tens un recurs de com reaccionar a l'hora que el nen tingui una rebequeria, no podràs acompanyar-lo. I nosaltres el que volem és que tots tinguin una formació i sàpiguen com solventar un nen a lo millor li ha donat la pilota en el peu i ell no volia en aquest moment que li donés la pilota. Pues intentarem treballar amb tot el personal que tinguem en aquest moment de com gestionar aquesta situació. Mm-hmm. ¿Vale? No saben de norma social, no en tenen. Què passa? Que nosaltres els prepararem, els nens, perquè tinguin la consciència de què és el futbol, de que no que agafin la pilota i surtin corrents cap al camp contrari. No? Al final també tenim que donar-los unes normes, explicar-li com funciona el futbol perquè després es puguin incloure en els grups que ja estan formats.
1: Mm-hmm. I amb això m'agradaria preguntar-te, amb aquesta mirada dels nens i nenes que participaran, quins són els beneficis que obtenen de la pràctica esportiva quan tenen necessitats de suport, com és aquest cas?
2: Que faran esports, que es relacionaran amb altres nens i estaran en un entorn que és ampli, amb moltes famílies, amb molts nens, que en el dia a dia n'hi ha molt de moviment. Es podran sentir valorats dintre d'un mateix grup on ells abans no es sentien valorats.
1: I creieu que cada vegada hi ha més sensibilitat entorn a aquest concepte d'escola adaptada, d'esports inclusius a la ciutadania? Com ho percebeu des de les vostres entitats?
2: Bueno, nosaltres és el que volem, que cap nen es quedi sin poder participar en nostre escolar, perquè no veiem lògic que a un nen se li faci fora d'una escola de futbol o de balonmano o del que sigui, perquè no tenen recursos a les entitats.
0: Jo crec que la societat està canviant, sí. I ja porta uns anys on aquest canvi per mi es nota especialment. I ara estem parlant, per exemple, d'una escola adaptada, inclusiva, però és que això mateix ho hem viscut els últims 10 anys, per exemple, amb el futbol femení. Fa 10 anys parlar de futbol femení era com parlar de, jo què sé, de si estàs a Venus o a Saturn. I, en canvi, ara és difícil trobar entitats, en aquest cas, que es dediquen al futbol, ja d'un determinat tamany, que no hagin apostat pel que el signe dels temps porta, i que és normal, que és el fet de que la pràctica del futbol és... El futbol és un esport que poden practicar indistintament, diguem, doncs, nens i nenes, homes i dones. I a la vegada, a mi m'agradaria també dir que aquesta aposta, diguem, que en aquest cas fa la Fundació Unió Esportiva Castelldefels per la inclusió, evidentment, la punta de llança, doncs, ara, doncs, a Mistea, és aquest projecte que està molt enfocat als nens amb neurodivergència i tal, però que al final la pròpia paraula ho diu, és inclusiva, és a dir, és un projecte que està obert a qualsevol tipus de nano amb altres capacitats. És a dir, evidentment, potser requerirà d'alguna sèrie d'ajustos per poder-ho fer, diguem, realitat, però que m'agradaria també llançar el missatge que aquest projecte, la intenció és que estigui obert a, com deia al principi, qualsevol nen o nena que tingui dificultats per accedir a l'esport.
1: Doncs ara, amb això, m'agradaria passar a entrar en els detalls d'aquesta presentació oficial que, com hem dit, tindrem el dimecres 29 de juliol. A quina hora i on i a qui s'adreça? I pot apropar-se a tothom de manera oberta aquesta presentació que fareu del projecte?
2: Pues serà a les 8 de la tarda, al començament. Està oberta a tothom. Tothom que vulgui vindre pot participar.
0: El Camp dels Canyars.
2: El Camp dels Canyars, Avinguda Església...
0: És el carrer de l'Església 121.
2: 121. I esteu tothom convidats.
1: I si alguna família ens està escoltant ara i es planteja, ostres, això potser és per nosaltres, quina seria la recomanació? Directament que el dimecres s'apropin, que us contactin prèviament, encara es poden apuntar, perquè ens mencionaves, Pilar, que hi ha 23 nens i nenes que ja les seves famílies han expressat
2: sí,
1: aquesta voluntat.
2: Sí, totes que participaran, la gran majoria estaran a la presentació. Clar, n'hi ha moltes famílies que ja estan fora de vacances, i clar, no poden vindre aquest dia, però també vindran algunes de l'entitat que no coneixen, no estan apuntats i volen veure què serà, també volen més informació, i nosaltres convidem a totes les entitats de la població també, si volen vindre a conèixer el projecte, poden vindre. Nosaltres farem també publicacions a les nostres xarxes socials avui perquè vingui tothom. Portes
1: Perfecte.
2: Obertes per tothom, que vegin el que estem creant, tant la Fundació com nosaltres com patrons i entitat de la població.
1: Perfecte. Doncs amb això agrair-vos als dos aquest temps a nosaltres aquí a Ràdio Castelldefels per presentar-nos més en detall aquesta iniciativa que, com dèiem, es presentarà el dimecres 29 de juliol a les 8 del vespre al Camp Municipal de Futbol dels Canyars, que tothom està convidat a apropar-se, a conèixer aquest gran projecte que neix a la ciutat de la mà de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació Estea, dues entitats locals que ara aposten per aquesta escola adaptada i futbol inclusiu. Doncs doncs agrair-vos Pilar García, directora de l'associació ISTEA i també el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz. Moltes gràcies per aquesta estoneta i molta sort i encerts amb aquest nou projecte de ciutat.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Estefania.

0: Afons.
1: Avui a Ràdio Castelldefels posem el focus en un sector que forma part del dia a dia de tots nosaltres, el comerç de proximitat. Les botigues dels nostres barris no només són espais on comprem, també generen ocupació, donen vida als carrers, creen comunitat i contribueixen a la identitat de Castelldefels. Des de l'Ajuntament s'impulsen durant tot l'any campanyes de dinamització, assessoraments als establiments, formacions, fires comercials, tot amb l'objectiu d'enfortir aquest teixit econòmic i ajudar-lo a adaptar-se als nous hàbits de consum, la digitalització i els reptes del futur. Avui volem conèixer aquesta feina amb més profunditat i ens acompanya als estudis Luisa Pacheco, cap de comerç de l'Ajuntament de Castelldefels. Luisa, benvinguda i molt bon dia.
2: Moltes gràcies.
1: Doncs mira, per començar m'agradaria demanar-te que fem una radiografia del comerç local. Quin diagnòstic feu avui del comerç a la nostra ciutat?
2: Bé, estem sortint de la fase més crítica que hem tingut els darrers 7-8 anys, que va ser evidentment la pandèmia. La pandèmia va ser un punt d'inflexió tant amb el replantejament dels models comercials com a la pròpia supervivència dels comerços que ja estaven oberts i que tenien un funcionament tradicional, diguem-ne. No? La pandèmia al final va ser un punt d'inflexió i un moment amb el qual es van haver de prendre decisions que van contribuir a molts a continuar i a canviar el seu model de gestió del negoci i també a molts a prendre la decisió de tancar. Llavors ara estem amb una mica amb el final d'aquest procés, estem en un moment de regeneració, de noves obertures constants que tenim al municipi. És una constant, tant els traspassos i sobretot les noves obertures, i també el replantejament de tot el que és el model comercial, com a model de proximitat, com a generador de feina i de cohesió social i sobretot com el model, el que ha estat el model tradicional. És a dir, ens ha arribat el moment de fer la renovació no només de models i de formes de comprar, sinó també la renovació de tot aquest procediment que és anar a la botiga, cercar, buscar l'experiència i acabar comprant. Sabeu que tenim molts reptes per endavant, que no només són el comerç online i altres formes de comerç, sinó que bàsicament són els nous compradors. És un focus del que no es parla gaire, però crec que la part ha d'anar a la mateixa línia i avançant amb la mateixa velocitat que canviar el model comercial, el ensenyar o educar els nous compradors, perquè realment són el futur del nostre comerç. Davant de tot això, no es pot dir que tinguem una mala salut comercial. És veritat que el comerç local de Castelldefels té diferents hàndicaps, no només per l'envelliment de la seva població, de la població i de l'espectre dels nostres comerciants, sinó també per l'especial idiosincràsia del nostre urbanisme comercial, que com sabeu és tan i tan important a l'hora de generar un centre comercial urbà a l'aire lliure, que són els models comercials que més es veuen ara a les nostres ciutats. Tenim tres eixos principals, dues autopistes i una via de tren, que ens talla tota la façana comercial d'una manera radical. A més, l'urbanisme, diguem que l'urbanisme comercial i la manera com s'han implementat els comerços els darrers 20-25 anys potser no han estat els més adequats per tenir el que ara seria una bona façana comercial. És veritat que a tot això se li ha anat posant solucions i s'ha anat corregint a poc, però bueno, tenim, a part del que és, fent una mica de resum del que hem comentat fins ara, a part del que és l'envelliment de la població, sobretot de les persones que estan al capdavant dels negocis tradicionals, la manca de coneixement per part dels nous compradors de què pot oferir els establiments comercials a peu de carrer contra el que és la botiga online, a la que són tan aficionats. I aquesta façana comercial poc contínua ens fa anar, haver d'anar superant dia a dia els reptes de promocionar el nostre model comercial.
1: Mm-hmm. Lluïsa, quan parles de nous compradors, aquest tipus de perfil, parles només de les noves generacions o som tothom que ens estem adreçant uns nous hàbits de consum?
2: Bàsicament parlo de noves generacions. És veritat que ara tots som compradors online. Jo no conec a ningú que no compri online, no conec a ningú, igual és el meu ventall de gent que tinc al voltant, però tots som nous compradors, però tots tenim tots hem tingut, a partir de certa edat, hem tingut la possibilitat de comparar amb dues experiències, tant la compra experiencial, que és la compra directa a la botiga, com la compra online. El problema dels nous compradors, de les noves generacions, és que no han accedit a aquesta opció de la compra experiencial. Per exemple, és un cas que va ressaltar l'Ajuntament de Barcelona a través dels seus mercats municipals, les campanyes per donar a conèixer als nens i les nenes d'edat escolar com es compra la carn al mercat. És a dir, la carn no arriba, el pit de pollastre no arriba en forma de pit de pollastre a casa i al plat, no? És només un exemple de com són d'aliens al que és acostar-se, o al peix, per exemple, el peix, la cultura d'anar a comprar el peix, de tallar-lo de determinada manera, de conèixer quina és la part que a nosaltres ens agrada més, que mengem, això només acostant-nos a la part de menjar, del quotidià alimentari, no? Però això es pot extrapolar a altres models de consum, la immediatesa, tenir el producte al moment, poder bescanviar-lo, és a dir, això genera tota una corda i tot un moviment que els professionals de comerç estem convençuts que només es podrà revertir donant informació i formació. És per això que tenim previst, si som capaços de portar-lo endavant el que queda d'any, sinó el proper any, tenim previst fer formacions en aquest sentit, acostar-nos no només als ciutadans de peu i als que són els actuals compradors, sinó als futurs compradors, perquè estem realment convençuts i convençudes de que són la clau de la generació d'un nou model comercial, que no ha d'estar només en promocionar la botiga física, sinó en complir tot allò que aporta com a positiu i com a benefici la compra online, és a dir, el tema dels horaris comercials. Tothom parla de que tenir un comerç obert 6 dies a la setmana, matins i tardes, és una feina molt esclava, molt dedicada, que requereix això precisament, molta dedicació, esperant que vingui o no vingui el client. Nosaltres tenim la sort, dic la sort perquè ho veiem molt positiu a nivell de municipi, de tenir la qualificació de municipi turístic a efectes d'horaris comercials. Què vol dir això? Som dels pocs municipis de Catalunya que tenim llibertat horària 24/7. Què vol dir? Que podem obrir, segons la Llei Catalana de Comerç, que és la que és vigent actualment, podem obrir 7 dies a la setmana, 24 hores al dia. Això ens permet tenir obert també els diumenges i això permet a molts comerços fixar l'arribada dels seus clients amb una cita prèvia, fer sessions de venda concertades prèviament a través de les xarxes socials, presentar noves col·leccions en forma de botigues pop-up, és a dir, nous models que encaixen amb les noves generacions, però que també, per què no poden encaixar amb els nostres comerciants.
1: Uh-huh. Doncs ja tenim aquesta fotografia ben completa del comerç a Castelldefels. A més, ens has avançat un primer projecte que teniu entre mans, aquestes formacions adreçades als nous consumidors, amb un exemple molt clar que de ben segur ens ha tocat de prop a moltes persones que ens estiguin escoltant, perquè a mi m'ha tocat, jo aquí en aquest sentit, també he de reconèixer aquesta vergonya que va associada en aquests casos, no? Perquè sents que hi ha una barrera perquè no estàs preparat, preparada per aquest tipus d'acció que hauria de ser tan simple, no? Amb aquest exemple tan concret de la carn i el peix.
2: Exacte, i aquesta barrera et porta precisament a fer ús dels establiments que no has d'interaccionar amb el venedor, no? Amb les grans superfícies, que evidentment també ens aporten molts beneficis. Grans superfícies on pots agafar... Això ja implica altres coses, implica la intermediació dels plàstics, això implica un altre model de comerç. És possible que siguem experts en el que ens agrada, que tinguem la capacitat d'aprendre el que ens agrada i d'aprendre a demanar-ho, i d'aprendre a demanar-ho amb uns formats que són perfectament sostenibles i compatibles amb l'Agenda 2030 i amb tots aquests valors que volem promocionar també dins del comerç local, perquè no podem oblidar que l'impacte del comerç local dins de la societat és essencial a tots els nivells. Una ciutat en comerç és una zona il·luminada, amb moviment de gent, on passeja la gent, que és més segura, que aporta cohesió, que aporta companyia, que aporta refugis climàtics, que aporta llocs de refugi també per casos de violència sexista, que també tenim protocols pels nens que ara no poden fer servir el telèfon a l'escola. El comerç no és només un lloc on proveir-nos d'aliments i de roba i de altres tipus d'ítems, sinó és un lloc que genera comunitat. M'ha agradat la teva entrada, Estefania, perquè has fet esment de la paraula clau, que és comunitat. I tot aquest nou model, el model on trobem sortir de la gent que vol jubilar-se, que porta molts anys davant del comerç, trobem sortida a tota aquella gent nova que vol emprendre, que veu el comerç com una sortida laboral, també, per què no? Que també és una part del que volem traslladar als nostres joves, veure que poden tenir aquesta experiència que no acaben de trobar amb el comerç online i els mateixos beneficis que pot tenir el comerç online, que els hi pot facilitar una cita prèvia o anar a comprar en aquells dies que normalment la botiga no està oberta. La qüestió és donar la importància que té el comerç i el seu impacte dins de la societat.
1: M'acabes d'obrir molt la mirada també, Luisa, perquè has posat uns exemples que m'han fet adonar-me que el comerç és molt transversal, perquè clar, mencionaves coses que formen part d'àmbits com els carrers, la il·luminació, exemples com també igualtat. Precisament avui a Ràdio Castelldefels parlàvem també dels punts lila i del protocol d'actuació que hi ha des de l'Ajuntament, i els comerços també s'adhereixen a aquest protocol.
2: Exacte, el tenim vigent, el protocol contra les violències sexistes, i els comerços s'hi poden adherir. De fet, tenim tota una sèrie de campanyes transversals que pensem que són adreçades a la ciutadania, on el comerç té un paper essencial per la seva amplitud d'horaris i perquè sempre estan allà quan busques un lloc on descansar. El tema dels refugis climàtics, que és una iniciativa que ha posat en marxa l'àrea metropolitana i que nosaltres estem fent difusió des de l'àrea de comerç, on pots acostar-te amb el teu gos, per exemple, on es tracta bé els gossos ara mateix, que és el món dels animals de companyia, és un món que s'està obrint d'una manera espectacular. Doncs també tenim una acreditació que ajuda els comerciants a manifestar el seu desig o no de que els animals entrin a dins del local, això tot arrel de la nova llei de benestar animal i de la creació de la nova ordenança d'animals de companyia també a l'Ajuntament de Castelldefels, que estem especialment preocupats amb això. Doncs el comerç també té la seva paraula, té coses a dir, no? Aquí, a través del programa Pet Friendly, que és una d'aquestes campanyes que fem online i que s'hi poden adherir tots els comerços, que acredita el comerç com a un lloc on els animals de companyia poden entrar sense dificultats. Saps que la llei de benestar animal especifica ara que el que s'ha de deixar clar a la porta de l'establiment comercial és si està prohibida l'entrada als gossos. Si no hi ha senyalització que prohibeixi l'entrada de gossos, gats, d'animals de companyia, i no està visible, això és una resposta afirmativa per part del comerç. És el que estem provant d'explicar i de fer extensiu a tots els comerços. I per no tenir la part negativa, que és no entrar, doncs, el que nosaltres fomentem és la part positiva. és la part positiva precisament d'aquest fet, no? Deixar clar els comerços on es pot entrar. Doncs només perquè tinguis un exemple, ja en tenim 70, tenen una acreditació a la porta. Vull dir que, al igual que la societat, totes aquestes campanyes també es poden promoure des de i pel comerç local, no? Per exemple, això ens porta, bueno, com a exemple d'un cas que vam tenir ahir fem, periòdicament fem reunions amb els comerciants perquè no hi ha millor manera que per posar en valor l'opinió dels comerciants respecte a tots els serveis que els hi podem oferir i que els hi oferim, que són les reunions en persona, és a dir, muntar reunions, ara les estem fent per carrers, hem fet la zona de Trueta, la zona d'Arcadi Balaguer, i ahir vam fer la zona de Carrer Major i Carrer Església, i ens comentaven una nova botiga de queviures que va obrir, que a través dels suggeriments de la nostra dinamitzadora comercial, la Vilma Bianchi, que és una part essencial de l'àrea, ells van transformar la part de venda de verdures amb subproductes per tal que els avis que viuen a la zona, perquè a la zona del carrer Major hi ha avis, molts avis que viuen sols, poguessin baixar, agafar tot el que necessiten per fer una crema per aquell dia, una crema de carbassó, un tros de carbassó, un tros de pastanaga, i la recomanació de com fer-la, de posar-lo a bullir, de posar-li una mica d'oli... Doncs tot això també ho aporta el comerç local. És a dir, no és només un lloc on anar a comprar, sinó on tenir una experiència i, com et dic, on extrapolar tots aquells valors que són essencials per nosaltres com a societat i aplicar-los directament des de o cap al nostre comerç local.
1: Mm-hmm. Recuperant alguns dels exemples concrets de projectes que has mencionat, el de microrefugis climàtics, aquest exactament en què consisteix?
2: Aquesta és una campanya de l'àrea metropolitana que ens ha arribat a totes les àrees de comerç del Baix Llobregat, bueno, i de tota l'àrea metropolitana, de fet, que acredita aquells comerços que vulguin participar a la campanya, els acredita com a microrefugis climàtics. Què han de tenir els comerços? És molt senzill, És allò de quan estàs una mica, que et trobes marejat, que no et trobes bé, que vols descansar una mica o prendre una miqueta d'aigua, és buscar un d'aquests comerços que està acreditat a la porta com a microrefugi climàtic, on tindràs un espai amb aire condicionat, un espai per descansar, per parar una mica, una mica de líquid per beure i un entorn segur i accessible. És a dir, podràs arribar, vinguis com vinguis, a accedir a la botiga i estar-te allà sense necessitat de comprar res ni d'adquirir cap mena de producte, només per descansar una mica i per continuar el teu passeig o per cridar a ajuda si la necessites o simplement per descansar una mica.
1: Una iniciativa molt interessant, de fet, amb les onades de calor que estem visquent aquests dies a tot arreu, no només aquí a Castelldefels.
2: Exacte, i cada vegada més, realment cada vegada més. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquestes característiques. També la Diputació de Barcelona i la Generalitat posen en marxa campanyes d'aquest tipus, com el que et comentava, de refugi contra la violència de gènere, d'un lloc de comunicació pels nens o nenes que s'acosten sense telèfon i no poden comunicar amb els seus adults de referència, als comerços. En principi, tot això forma part de campanyes organitzades, però els comerços sempre ho han estat. Sempre han estat aquest punt d'ajut social, aquest punt de cooperació i de fer comunitat, com et comentava. Per això és tan important que els integrem dins de la xarxa de valors que tenen les ciutats, perquè al final no són res a part, són part de tot, són part de tot.
1: I ara passant també a una altra gran pota, una gran pota que deu comportar molta feina darrere a l'àrea de comerç, les fires, els mercats. De fet, aquest estiu ha estat especialment visible aquesta novetat que ens ha arribat a la plaça de les Palmeres, que encara continua, si no vaig equivocada, fins al 5 de setembre. Tenim en marxa el Pal Market.
2: Exacte. El Pal Market és una iniciativa de l'àrea de comerç i de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Castelldefels, que té com a objectiu recollir totes aquelles activitats que es feien durant l'estiu per dinamitzar la zona de la plaça de les Palmeres. Saps que els 6 quilòmetres de platja que té Castelldefels acullen un nombre molt important de visitants, sobretot de visitants de dia, visitants que venen a fer una excursió des de Barcelona, des de tota l'àrea metropolitana també, i des de fora d'Espanya, evidentment, però, i des de fora de Catalunya. Però la idea era recollir totes aquelles activitats que tenen lloc a aquell espai, és un espai emblemàtic de la ciutat, al final del passeig marítim, a la plaça de les Palmeres, i sobretot recollir el que ha estat durant anys el programa estrella de l'estiu a Castelldefels, que és Cinema entre Palmeres i Nits entre Palmeres. Aquell programa que acollia grups de la ciutat i de fora de la ciutat, escoles de teatre i de música de la ciutat, durant els mesos d'estiu, que al final es va complementar amb el tema del cinema, i que, vist l'èxit que té les parades comercials i l'activitat comercial també a l'espai del passeig marítim, van pensar des de comerç que tenir parades comercials d'emprenedors i artesans de Castelldefels, i també hi ha de fora de Castelldefels, però hi ha de la ciutat, seria una idea genial per dinamitzar l'espai durant tot l'estiu. Això es va llançar a finals del mes de juny. Es va licitar, es va fer una licitació pública, i l'adjudicatari, l'empresa guanyadora, ha instal·lat les casetes que veieu, els punts de menjar i de beure, perquè l'oferta lúdica es complementa amb una oferta tant d'espais comercials com de beguda i de menjar. L'espai s'ha anat ampliant, les activitats s'han anat ampliant. Ara ens ha quedat un programa que abasta des dels dimarts fins als diumenges. Els dimarts hi ha activitat d'impro show, d'improvisació. Els dimecres hi ha Palm Light, que són la música de caràcter de música de piano, música de corda, suau, entre espelmes, que és preciós, és molt maco, a la zona de Palmeres. Els dijous hi ha el cinema infantil i familiar, en castellà, català i anglès, hi ha una mica de tot. Els divendres es recupera la part musical de Nits entre Palmeres, hi ha concerts i activitat més de nit. Els dissabtes hi ha activitats familiars i el diumenge hi ha monòlegs. La idea de tot això és, com et deia, recollir totes aquelles petites parts que formaven part de la dinamització de l'espai Palmeres, però també generar un espai familiar, amb horaris raonables. La idea no és molestar els veïns i els visitants que venen a dormir a la zona de la platja. Evidentment, és tot el contrari. Avancem l'horari de tancament en la majoria de dies. Només ens queda els divendres, que es pot acabar l'activitat una mica més tard, però no més tard de les 11 de la nit. Hi ha quatre ocasions al llarg de tot el programa del Palm Market on es pot estendre aquest horari, que són, bueno, ja vam passar un, que són les festes del mar. També hi haurà una altra ocasió coincidint amb la festa major d'estiu, pel 15 d'agost. La clausura també, que en principi, bueno, igual estic desvetllant alguna sorpresa, perquè el programa se'ns ha endarrerit una mica i està a punt de sortir, però bueno, hi ha un parell d'ocasions també coincidint amb el final de la programació, que també seran de festa gran, i tot això ho podrà descobrir tota la ciutadania de Castelldefels i que ens vingui a visitar allà al Palm Market.
0: Doncs el Palm Market és la gran novetat d'aquest estiu, però evidentment no és l'única iniciativa, no és l'únic projecte que impulseu, com veiem al llarg d'aquesta entrevista. I de fet, quan parlem de fires i mercats des de l'àrea de comerç, doncs la veritat és que teniu diverses, molt consolidades al llarg de l'any. Ja hem viscut, com mencionaves també ara, Lluís, el Mercat del Mar. La primera va ser la Fira de Sant Ponç, estan per arribar a Castrum Fidelis, al Mercat de Nadal o al Mercat de Reis, per exemple. Quin paper juguen dins de l'estratègia comercial de la ciutat?
2: La veritat és que les fires comercials, com dius, són projectes, no són tant projectes comercials com hi ha projectes de ciutat. Moltes d'elles estan molt consolidades. La Fira de Sant Ponç és una fira que té més de 20 anys. El Mercat del Mar, igual, és una fira molt, molt consolidada, junt amb les Festes del Mar. Castrum Fidelis també té 12 anys de vida. El Mercat de Nadal també té 6 anys, si no m'equivoco, entre 5 i 6 anys. Són fires molt consolidades i nosaltres ja tendim a veure-les com una, com accions de promoció de ciutat, més que de promoció de la destinació, perquè al final no són tan fires per part dels comerciants on fer les vendes del segle, sinó és una eina més per donar-se a conèixer i portar molta gent a la ciutat que normalment no és usuària ni consumidora del, del comerç de Castelldefels. Per això ens agrada dir a l'àrea de comerç que nosaltres promocionem la destinació i fem visibles els comerços. Mantenim la, els carrers nets, ben il·luminats, el que hem comentat, els nostres comerciants oberts amb, a diferents possibilitats i desenvolupant accions de ciutat, bàsicament. El que comentaves, la Fira de Sant Ponç és a final de maig, és una fira molt consolidada, està en fase de canvi de paradigma, perquè sabeu com agrada ara el tema dels maridatges, del tastet de vins, d'embotits i de més, i estem fent la transició entre el que era una fira tradicional de Sant Ponç, de ramallaires, d'herbes i, de més, sense oblidar-ho, cap a una fira de primavera, més aviat, amb accions de dinamització, amb música en directe, però també amb accions de cultura tradicional, perquè comptem amb la col·laboració sempre de l'Agrupació de Cultura Popular, és a dir, mantenim un mix dels diferents elements. El Mercat del Mar és una fira marinera brutal, molt consolidada, que acompanya al llarg de tot el passeig marítim a les festes del mar, coincidint amb la data de la Mare de Déu del Carme. I aquest any hem coincidit amb el fenomen que ha juntat el Palmarket, aquest nou fenomen que ens ha crescut a la plaça de les Palmeres, amb el Mercat del Mar, amb un resultat impressionant. Molt, molt important. També amb la col·laboració dels companys de cultura, que són els responsables de les festes del mar. El dissabte a la tarda nit, bueno, els que van passejar per allà, tothom més conscient de que no es podia passejar gaire, de la gent que hi havia, els nostres comerciants estaven encantats, els nostres restauradors també, i bueno, la policia ens ha facilitat unes xifres d'unes 20.000 persones amb el pas dels 3 dies, el que és un èxit rotund i ens fa pensar en com créixer de cara a l'any que ve. Estem treballant amb diferents propostes per mantenir els models i veure com podem créixer de cara a l'any que ve.
0: Doncs Lluïsa, malauradament se'ns esgota el temps. Només m'agradaria demanar-te, perquè veig que se'ns has quedat molts temes que encara podríem entrar més en detall, però m'agradaria que si algun comerciant s'està escoltant i encara no ha contactat mai amb l'àrea de comerç, com ho pot fer?
2: Mira, nosaltres estem
0: a través de la web de l'Ajuntament?
2: Exactament, a través de la web de l'Ajuntament i, si no, al primer pis de l'edifici nou de l'Ajuntament. Sense cita prèvia, només han de pujar a buscar l'àrea de comerç.
0: Perfecte, doncs amb això ens acomiadem. Lluïsa Pacheco, cap de l'àrea de comerç de l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies i fins
2: moltes
0: la propera.
2: Gràcies. Gràcies, Estefania.
3: A fons.
4: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: L'incendi que crema encara la Vall d'Uixó, la Plana Baixa a Castelló, ja ha devastat 4.300 hectàrees i continua fora de control. 16.000 persones d'una quinzena de municipis continuen desallotjades o confinades a casa seva. El president de la Generalitat Valenciana assegura que avui les condicions del vent i de la humitat no seran bones per perimetrar el foc. També difícils tasques d'extinció per intentar frenar l'avanç de l'incendi que crema a Madrid i Àvila. Ho ha afirmat avui al migdia el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del Centre de Control de Comandament. Al sud-oest de França, l'incendi que hi crema ara amenaça Bordeus, on la situació continua sent molt desfavorable, també. Les flames ja són a tocar de l'àrea metropolitana, on s'ha interromput la circulació de trens i hi ha carreteres tallades. El servei de Rodalies ha restablert avui el seu funcionament a les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Adif va donar ahir per reparat l'esvorang a les obres de Montcada. Els trens, però, tenen la velocitat limitada quan passen pel punt on hi va haver la incidència. Un atropellament massiu deixa una persona morta i una quinzena de ferides a Berlín. La meitat han estat greu. La policia busca el presumpte autor, un noi de 21 anys, vinculat amb l'islamisme. El canceller i alcalde de Berlín han condemnat l'atac, que coincidia amb la celebració de l'orgull. Mallorca es manifestarà avui al vespre en contra del turisme massificat. La plataforma Menys Turisme, Més Vida denuncia la falta d'habitatge accessible a les illes i demana aturar la promoció turística. El cantant Morrissey va repassar ahir a la nit bona part de la seva carrera en solitari al Festival d'Arts, a Barcelona. El britànic també va recuperar alguns dels seus temes més populars amb els Smiths.
1: Esports. Tadej Pogačar guanyarà avui el seu cinquè Tour de França en la darrera etapa amb el final als Camps Elisis de París. L'etapa d'avui ha estat retallada perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis de la Gironda. El Barça femení ha confirmat que exerceix el dret de recompra que tenia sobre Martina Fernández, que ha jugat a l'Everton l'última temporada i mitja. La defensa catalana tornarà vestida blaugrana i signa contracte fins al 2029. I Marina Martínez ha guanyat la medalla d'or al Campionat d'Espanya d'atletisme en la final dels 1.500 metres.
0: Calor més moderada, màximes avui entre els 27 i els 34 graus. A la tarda, la tramuntana quedarà residual al Cap de Creus. El sol dominarà en general, amb tronades i ruixats de tarda en comarques de Girona, Osona, el Maresme i el Vallès Oriental. Risc de ruixats forts i amb pedra petita.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de la una del migdia. Us està parlant Jaume Brufau. Continua fora de control l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, a Castelló. S'han hagut ja de desallotjar 16.000 persones de més d'una quinzena de municipis i les condicions meteorològiques, ara al migdia, continuen sent adverses.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Afons.
1: Durant més de dos mesos, Castelldefels ha respirat dansa. Places, carrers, equipaments culturals i fins i tot els jardins del castell s'han convertit en escenari d'un nou festival que ha volgut recuperar i reinventar una cita amb una llarga trajectòria a la ciutat. Viudansa no només ha canviat de nom, també ha canviat la manera d'entendre el festival, més obert, més participatiu, més present als carrers i amb una clara aposta per combinar companyies internacionals amb el talent local. Ara que el festival ja ha acabat, volem saber què hi ha darrere de tot plegat, com es construeix un festival de aquestes dimensions, què funciona, què no funciona i què queda després d'aquests mesos de feina. Avui, a Ràdio Castelldefels, obrim les portes del backstage de Viudansa. Ens acompanya una de les persones que ha estat al capdavant d'aquesta primera edició de Viudansa des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament, la Lorena Romero. Moltes gràcies, Lorena, per estar aquí amb nosaltres i bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Doncs abans de parlar de Viudansa, m'agradaria començar pel principi, perquè hem de recordar que Castelldefels ja tenia un festival internacional de dansa, però s'havia deixat de fer durant un temps i ara s'ha reprès amb aquest Viudansa. Què va fer? Quina va ser l'espurna per dir l'hem de reprendre i s'ha de reformular també?
2: Vale, ja feia temps que nosaltres estàvem pensant des de l'Ajuntament que aquell festival que es feia en aquell castell, amb un format determinat, tenia que retornar a la ciutat, potser amb un nou esperit, amb una nova manera de ser. I llavors, des d'aquell moment, pues, ja feia mesos, com he dit, que ho estàvem pensant, i bueno, vam trobar en el moment adequat que l'entitat 360 es va posar en contacte amb nosaltres, que és una entitat que volia promoure els artistes i la dansa, i sobretot d'aquí de Castelldefels, i nosaltres volíem tornar una altra vegada amb el festival, per tant va ser com l'ocasió perfecta.
1: I quina era la gran idea inicial que teníeu al cap? Perquè recordem que el festival s'ha estructurat en tres grans eixos, espectacles, radar Viudansa i off Viudansa. Com es va arribar a aquesta programació, a aquesta nova proposta?
2: Nosaltres sí que teníem clar des del principi que volíem un festival obert a tothom, que es fes en el carrer, que els nostres carrers fossin un gran escenari

0: seu treball que han de tot el curs.
1: I dintre d'aquesta acció que ens destacaves, d'aquesta proposta que ja teníeu des del principi clar, que volíeu que el talent, que tota aquesta música i aquesta dansa, perquè a més també hi havia tota aquesta part d'una programació ben variada, doncs que arribés a la ciutat en forma d'escenari, que ens convertís Castelldefels en forma d'escenari, doncs hi ha algun espai que us hagi sorprès especialment a la resposta del públic?
0: Bueno, hem tingut 6 espais, hem tingut teatre també, hem tingut la plaça Neus Català, la plaça de l'Església, hem tingut també el castell, la sala Margarida Xirgo. A mi especialment potser m'ha agradat molt la plaça de l'Església, perquè allà n'hi ha molta gent que si no ho fas al centre del poble potser no hagués anat a veure aquesta peça o aquell dia, no? I passaven per allà i, bueno, i agafaven una cadira o potser no, i es quedaven i ho miraven. I llavors això ha estat força bonic.
1: I si anem més enllà també aquesta mirada de fer Castelldefels un escenari, aquí també el que aconseguim és que el 90% de la programació fos gratuïta, un altre dels aspectes també, no? de fer arribar tota aquesta programació a tota la ciutadania de manera oberta, de manera accessible, i això crec que ha estat un altre dels motius de l'èxit del Viudança.
0: Correcte. El 90%, com tu dius, ha estat gratuït. Solament n'hi ha tres peces o tres espectacles que han sigut, bueno, que han estat de pagament, han sigut les dintre del Teatre Plaça, Los Aurora, el ballet i també la Laura Funes, que ara se m'havia anat, correcte, i per tant eren les úniques de pagament, i també hem de recordar com hem pogut fer que el 90% sigui gratuït. Hem de donar les gràcies també al programa Puntcat, que han sigut una subvenció bastant gran per part de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.
1: I ja que estem mencionant xifres, parlant del 90% de la programació fos gratuïta, ens explicaves aquestes tres que sí que eren de pagament al Teatre Plaça, hem de destacar també que en total, durant aquests 2 mesos, hi ha hagut 33 activitats diferents. D'aquestes 33, parlem de els tres grans eixos de l'estructura del festival, o com era aquesta programació?
0: Sí, quan parlem de les 33 activitats estem parlant de totes les activitats que s'han fet, ja siguin espectacles, ja siguin tallers, com per exemple el flautista de Melim, Ballet Fit, Explica Dansa, Elena Espanyol, per exemple, va fer un taller molt bonic a l'Escola Municipal de Dansa per a les persones TEA, i després també tots els espectacles professionals que hem tingut o al carrer o al Teatre Plaça, a part de formacions que també hem fet via online també o dintre de la sala Margarita Xirgo.
1: I la xifra més important, quantes persones han gaudit aproximadament del Festival Viudança?
0: Pues gairebé 9.000 persones han assistit durant tots aquests... Clar, és que són 2 mesos de dansa al carrer i de tallers que han assistit gairebé unes 9.000 persones.
1: I com sempre diem, les xifres són molt importants, però una vegada que acaba el Viudança entenc que ha començat un període també de reflexió, de veure què ha funcionat, què no ha funcionat, a establir indicadors, no?, d'èxit, i a més suposo que també heu rebut feedback, comentaris tant de persones assistents com de les persones que han participat a la pròpia programació. Hi ha algun comentari que destaqueu o què és el que realment us ha emocionat, no?, al llarg d'aquests mesos de preparació i tot el backstage que heu viscut amb les persones que han participat? Tens algun record, Lorena, alguna cosa així especial?
0: A veure, realment el feedback dels assistents ha sigut molt bo, els ha agradat la qualitat de les peces moltíssim, però a part d'això també la gent que viu la dansa, és a dir, les escoles de dansa i tot el bueno, totes les persones que viuen de la dansa aquí a Castelldefels estan molt contentes. A més, a mi m'agradaria també donar les gràcies a l'Escola Municipal de Dansa, a totes les escoles, per el seu suport,

0: especialment a l'Escola Municipal de Dansa, perquè ens han ajudat molt en quant a, pues, a organitzar i a muntar a linòleum, escenari, etc. O sigui, ha estat també força la seva ajuda.
1: I recentment, doncs, ja teníem aquesta gala de Cluenda, això era als Jardins del Castell, també era una manera de celebrar tota la feina que hi havia darrere, no? Com la vau viure les persones que heu fet possible aquest festival a la ciutat?
0: Pues va ser un dia, una nit més ben dit, molt bonica. La veritat que va sortir tot molt bé. Amb la llum, a veure, ja tenim el castell força bonic, amb les seves llums i demés. També vam fer un vídeo resum de tota aquests dos mesos de festival. I a més vam tenir també l'espectacle de Concept, que és un grup internacional cubà que ha guanyat força premis, per tant va ser ja com el colofom, no?, d'aquests dos mesos de treball.
1: I ara anem a fer aquesta part de rebobinar, de tornar enrere i començar a plantejar-vos el festival. Com va ser una vegada que ja plantejàveu aquesta gran idea, el que ens explicaves al principi, no?, de que sí que teníeu molt clar que volíeu que fos un festival obert al carrer, que Castelldefels es convertís en un escenari. En quin moment va començar aquesta feina? Perquè, clar, entenc que construir aquest festival, doncs, va ser mesos abans de planificació.
0: Sí, correcte, ja et dic, la primera idea va sortir també quan van venir a nosaltres l'entitat 360, per tant hem de donar les gràcies també a la Núria i a l'Anna perquè ens van organitzar o dividir o ajudar molt a estructurar aquest festival, no?, sobretot sobretot també ens van aportar tot el que té a veure amb els professionals, elles que estan dintre del món de la dansa i ho coneixen també, pues, gràcies a ella van poder tenir aquesta, no, aquests artistes amb tant de nivell.
1: I buscàveu expressament aquesta combinació de que hi haguessin artistes de gran renom amb també el talent local, fomentar el talent de Castelldefels.
0: Correcte. Nosaltres hem tingut artistes molt bons, però a part volien que tothom o la gent que tingui els ballarins, no?, que nosaltres tenim a la nostra ciutat i que tenen peces boniques o que volen treballar en alguna peça, ho poguessin fer en un escenari que nosaltres li hem ofert.
1: I parlàvem abans d'aquestes 33 activitats repartides al llarg dels dos mesos del festival. Sempre hi ha imprevistos quan s'organitza qualsevol esdeveniment, no? Podem pensar, per exemple, la meteorologia, canvis d'última hora, que hi hagi necessitats tècniques. Quina ha estat la situació més complicada que us ha tocat viure amb el Viudansa? O ha anat tot sobre rodes?
0: Bueno, sempre surten coses, però hem tingut bastanta bona sort perquè, per exemple, en quant al temps, no hem tingut pluja, més bé tot el contrari, massa calor, però no hem tingut, tens algun artista o algun proveïdor, no?, que cau dos o tres dies abans i ho has de canviar per alguna cosa, però bueno, ha estat tot bastant, hem tingut molta sort en tot.
1: També suposo, com tot, no?, que quan acaba i feu tot el balanç o en el mateix moment del Viudansa, quan ja porta unes setmanes, que arriba un moment en el que fas clic i penses, això està funcionant. Quan vau tenir aquest moment?
0: La primera prova era a la inauguració del dia 29 d'abril, no?, que queda ja molt lluny, que coincidia amb el dia de la dansa. I aquell dia va ser, per nosaltres potser, per l'Àlex i per mi, els dies més importants potser va ser el dia 29 i l'últim dia, no?, perquè és com els dos dies que eren una mica gala, no?, per dir-lo així. I el dia 29, quan ja va passar i va sortir tot bé, vam estar ja molt contents i després, bueno, anem treballant a poc a poc. Després cada dia es treballava, no podem treballar tots els dies a la mateixa vegada i anàvem, pues, a poc a poc.
1: Clar, perquè des de l'àrea de cultura porteu moltes coses. A més, estaves mencionant ara el teu company de Tècnic de Cultura, Àlex. M'agradaria preguntar-te, perquè has mencionat, has posat en valor també la feina i aquesta proposta per part de l'entitat 360. Sí. I, clar, des de l'Ajuntament, des de Cultura, heu liderat també aquest projecte. Tu, Lorena, i l'Àlex, com heu fet aquesta coordinació? Com va ser tot el treball previ? I després ja ens mencionaves que una vegada que ja va començar, doncs, clar, totes les setmanes hi havia activitats. Com es vivia des de l'àrea de cultura?
0: Pues, bueno, hem treballat junts i poc a poc, vull dir, al principi, quan ja portàvem potser la meitat del festival, no? És quan ja comences a respirar una miqueta, no? De, bueno, fins la meitat ha sortit bé. I després, bueno, més o menys ja anem treballant tot de la mateixa manera, no solament al festival. I aunque sí que és veritat que és un projecte nou i per tant no tens referències, no, que pots anar a mirar a altres anys, i ho fas de nou, bueno, ho hem fet amb molta il·lusió i sí que és veritat, amb molt de treball, però sobretot amb molta il·lusió.
1: I ara estic recordant que justament quan va ser la cluenda, després aquí a Ràdio Castelldefels vam parlar amb el regidor de Cultura, Cristian Undamal, i ja ens confirmava que havia estat un èxit al festival i que hi hauria una segona edició. Per tant, com... Clar, moltes vegades ja passa que es tanca un festival, arriba aquest moment que per fi baixa l'adrenalina, però feu el balanç i ja heu de posar la mirada al següent festival. No parlem ara en clau de futur. Ja esteu prenent notes per aquesta segona edició?
0: Pues, com que ara també estem treballant pel tema de la festa major i de més, és una mica difícil, no? Però sí que ens, bueno, tenim encara que sentar-nos i parlar del tema, però sí, jo crec que sí, que la idea és que continuï perquè ha sortit molt bé, farem canvis, hem de reflexionar què és el que ha funcionat millor, què és el que no, si potser ha de ser, hem de fer un festival de 2 mesos o potser hem de fer un festival una miqueta més curt, perquè és complicat després convalidar, no?, totes les activitats que n'hi ha al poble. No solament tenim el festival, sinó que hem tingut, pues, el festival de màgia, hem tingut els festivals de les escoles, perquè també hem de pensar que el festival agafa a juny, que és tots els festivals de totes les escoles de dansa i de tot. I per tant, s'ha fet això una miqueta complicat, no? El tema de compaginar això. Però sí que la idea, i tenim la il·lusió de poder tornar-nos a retrobar amb 360 també i parlar de, pues, això, de què ha anat bé, què no ha anat bé i què hem de canviar de cara al pròxim any.
1: Mm-hmm. Posaves alguns exemples de cosetes que potser reformuleu. Hi ha d'altres que ja teniu clar que sí o sí això ha de continuar així al Biodansa?
0: La veritat que encara no hem parlat del tema, no? El que, bueno, hem pogut parlar, pues, igual jo he parlat amb el meu company, no hem parlat amb el Christian, però no ens hem juntat, no? Les 5 persones que hem organitzat això, 360, el Christian, Àlex i jo, per una miqueta establir, no? Que coses tindrien que continuar i que no.
1: Mm-hmm. Us hem de deixar una mica de marge, més tenint en compte que estem la festa major d'agost.
0: A més, sorpresa, no? Hem d'anar treballant encara.
1: Molt bé. Però sí que potser hi ha alguna cosa que penseu de cara al futur del Biodansa, que és el que us agradaria que el continués diferenciant d'altres festivals de dansa que existeixen a Catalunya, o que us agradaria que l'acabés situant en un punt de referència de la dansa a Catalunya?
0: Per nosaltres el més important és la dansa al carrer, potser. O sigui, que la dansa no surti del carrer, no? Que continuï que continua al carrer perquè estigui a l'abast de tothom. Potser aquest seria l'objectiu principal.
1: Bueno, en la línia també del que esteu treballant des de l'àrea de cultura, perquè precisament d'això també vam parlar en una ocasió amb el regidor, que ens destacava el fet que s'ha de tenir en compte la capacitat del Teatre Plaza. Estem parlant d'unes 400...
0: De 403 places.
1: Aproximadament. Clar, això és un límit. I ens deia, no, que no es volia quedar amb el límit, sinó que arribés a tota la ciutadania. Entenem que això és el que ha permès aquesta bona xifra que ens comparties, Lorena, de prop de 9.000 persones que han gaudit d'aquest festival. I amb això m'agradaria acabar ja aquesta entrevista amb una pregunta més personal, Lorena. Des del teu punt de vista, com a persona que ha estat organitzant aquest gran esdeveniment a la ciutat, amb què et quedes de tots aquests mesos de feina?
0: Pues em quedo sobretot amb el companyerisme i amb l'ajuda, no? És el que et comentava, no? Que abans jo et donava les gràcies que volia posar en valor, no, l'ajuda de totes les escoles, però especialment de l'Escola Municipal de Dansa, però a més de tothom, inclús dels assistents que han vingut, perquè a vegades quan teníem que, pues no sé, quan acabava l'espectacle, tothom es posava a recollir. O sigui, això era com, no? Et treu 2 o 3 hores, perquè si cadascú es recollia la seva cadira, si cadascú es posava, fins i tot hasta els artistes que venien es posaven després a recollir el linòleum a l'escenari i tal. Això, jo em quedo amb això. Mm-hmm. Perquè abans, o sigui, hi havia vegades que plorava, no? Ostres, d'aquest companyerisme, aquesta ciutadania, aquesta... Jo em quedo amb això.
1: Crec que és un tret bastant comú en l'àmbit de la dansa, perquè precisament des de la ràdio es va organitzar un festival també amb motiu de l'aniversari, i era un dels aspectes també que ens va sorprendre a tothom, no? Quan estàvem, i justament també va ser al Castell, l'esdeveniment aquest, i hi havia aquest comú entre, sí, les persones que ja donaven per fet que ajudarien a recollir.
0: Exacte,
1: o sigui,
0: exacte.
1: Molt d'agrair.
0: Mira, l'últim dia allà al Castell, van anar, com que hi havia un protocol, vam anar un moment, el meu company, bueno, el Cristian, a fer-nos una foto, no? com de record. Van baixar, van fer la foto, teníem que recollir totes les cadires, el linòleum, tot. I quan van trigar potser 10 minuts, en 10 minuts vam anar allà i estava tot recollit, perquè els artistes, els amics dels artistes, els amics de les noies de 360, o sigui, tothom havia començat a recollir i per tant estava tot recollit. Ostres, sí, sí.
1: Doncs amb aquest aspecte tan positiu del Biodansa ens acomiadem ja d'aquesta primera edició que, com ens has explicat, Lorena, ens deixa 33 activitats, prop de 9.000 persones assistents i sobretot aquesta bonica sensació de que Castelldefels s'ha convertit durant 2 mesos en un gran escenari i a més amb aquest extra, no? Ara amb aquest coneixement que darrere amb aquest backstage tan positiu, amb aquesta voluntat de col·laboració, amb aquest companyerisme que s'ha creat i que ara més ens arriba aquest gran repte també, no? De consolidar aquest projecte a la ciutat, un repte més que teniu sobre la taula a l'àrea de cultura, tot i que per ara us deixem que respireu que respireu i dediqueu l'esforços a la festa major d'estiu, que la tenim ja gairebé aquí a tocar. Amb això, agrair-te, Lorena, el teu temps avui aquí a Ràdio Castelldefels.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia.
2: A fons.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Ah,

0: Seguim ara al magazín de Ràdio Castelldefels i posem el focus en unes dades que ens ajuden a entendre millor com es mou el turisme al nostre territori. El Lab Turisme de la Diputació de Barcelona ha presentat la tercera edició de l'informe de visitants als atractius turístics de la regió de Barcelona corresponent al 2025, amb una novetat important, un visor interactiu que permet consultar les dades per municipis, comarques i tipologies d'atractius. I aquestes dades deixen també una fotografia positiva per a Castelldefels. El Canal Olímpic es consolida com el segon atractiu turístic més visitat del Baix Llobregat, mentre que el castell és també el segon recurs més visitat de la comarca a la categoria de patrimoni arquitectònic. Per conèixer què hi ha darrere d'aquestes xifres, com es recullen, què ens indiquen i com poden ajudar els municipis a planificar millor les seves polítiques turístiques, saludem ara la Montse Giró, cap del Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. Montse, benvinguda i molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Per començar, què és exactament aquest informe? Quin valor té per als municipis i als professionals del turisme?
1: Bé, sí, l'informe de visitants als atractius turístics de la regió de Barcelona que hem fet públic recentment des de Turisme de la Diputació és un recull de dades de freqüentació als principals atractius i recursos turístics de la regió de Barcelona que en aquest anàlisi no exclou la ciutat de Barcelona. Com deies, és la tercera edició d'aquest informe que enguany pues, mostrem en format interactiu. No? Ho hem fet amb una eina de visualització en línia que permet consultar a mida totes les dades des del 2018 al 2025. Per tant, tenim un històric de 8 anys respecte a aquestes dades i que es poden consultar per àmbit geogràfic, no? O sigui municipi, comarca o marca turística, per tipologia d'atractiu i per any de la dada. No? Per tant, es disposa de dades en quant a dimensió i territorialització d'aquests fluxos turístics. Uh-huh. Aquest exercici el que volem és fer transferència d'aquestes dades que venim recollint des del Lab Turisme des del 2011 i aquesta recollida es fa en col·laboració cal dir-ho també, pues, en col·laboració amb els Consells Comarcals i els Consorcis de Turisme del territori que ens ajuden a fer aquesta recopilació de dades des dels seus territoris. No? I aprofito pues, per agrair aquesta col·laboració que fem amb els tècnics d'aquests ens turístics. No? I, per tant, per nosaltres la transparència de la informació és un dels nostres objectius que tenim en l'ADN com a administració pública posant en obert aquestes dades de la Diputació per tots els agents del sector turístic i també per la ciutadania.
0: Montse, justament mencionaves que esteu recollint les dades des del 2011. Estem parlant que aquest informe és la seva tercera edició. En quin moment es va començar a fer l'informe i com ha evolucionat? Potser al principi eren dades més avançades cap a professionals, perquè ara l'interessant, i crec que és important remarcar d'aquesta eina, és que qualsevol ciutadà hi pot accedir també i comparar els municipis i l'evolució dels darrers anys.
1: Exacte. Nosaltres vam recollint aquestes dades des del 2011. Sí que és veritat doncs, que hem anat com a poc, no? Pues interactuant amb les diferents comarques per anar recollint aquesta informació que a nosaltres des de la Diputació ens costa més arribar. No? A través de les comarques és el nostre braç una mica de col·laboració amb el territori i hem anat pues, creixent, diguéssim, amb el volum de dades que tenim i ja fa 3 anys doncs, que vam començar a editar aquest monogràfic sobre els visitants als atractius turístics i l'havíem fet fins ara en format document, PDF, diguéssim, analitzant una mica comarca a comarca quins eren els principals atractius i per tipologies, etc. Però ara, bueno, doncs amb les eines que tenim a disposició avui en dia, doncs hem volgut donar un pas més enllà i tenir aquest visor més, que és com una eina més dinàmica, més interactiva, en obert i que es pot trobar a la web del Lab Turisme i, per tant, a disposició de tothom, perquè cadascú cerqui la informació del seu interès a través dels diferents filtres que permet l'eina, no? Que pots triar doncs, l'any de les dades, que podem veure des del 2018 i, per tant, podem veure abans de la pandèmia, no? I com ha anat evolucionant una mica els fluxos per territoris I també doncs, per marca turística, pots seleccionar per marca turística, per comarca, i a través d'un mapa interactiu pots filtrar també per municipi. I després el que dèiem de les tipologies de recurs. No? Hem identificat 8 diferents tipologies de recurs i també doncs, pots filtrar per aquesta tipologia. Així, doncs, l'usuari pot anar això, jugant una mica amb les dades, consultar informació concreta que cerqui, però també veure tendències, no? amb les tipologies de recursos, etc. No? Mm-hmm. I doncs, això, hem afegit també doncs, un llistat complet de tots els atractius analitzats, que en el 2025 són un total de 180, i veure doncs, en una mateixa taula, per exemple, doncs, tots els recursos, el nombre de visitants de tots aquests recursos i les variacions interanuals respecte als anys anteriors. No? Així, doncs, no sé, un ajuntament en concret, una comarca que vulgui veure les dades del seu àmbit territorial o un operador turístic, no?, especialitzat en natura i vulgui veure quins són els recursos vinculats a la natura que estan tenint més interès en el nostre territori, o fins i tot doncs, un estudiant o una universitat que estigui fent algun treball de recerca, etc., vinculat a l'activitat turística, doncs pot veure ja doncs, aquestes dades.
0: Mm-hmm. Ara que parlava de les tendències, parlem d'aquestes grans tendències del turisme a la demarcació. L'informe parla de més de 26 milions de visites, 26 milions de visites al 2025. Quin retrat fan aquestes dades del turisme a la província de Barcelona?
1: Bé, doncs tenim una àmplia oferta d'atractius turístics, no? Com deia, són 180 els que estan analitzats en aquest informe, en aquest estudi, però són els principals, diguéssim, locomotores turístiques del nostre territori. No? Bueno, aquí el que cal destacar potser és que hi ha una certa concentració de recursos o atractius a les comarques de Barcelona. O sigui, dintre dels 180 recursos analitzats n'hi ha 107 que són d'aquest àmbit territorial, de les comarques de Barcelona, no? Que és com un 60% sobre el total. I això inclús és més evident si en lloc de veure el nombre de recursos, mirem el volum de visitants d'aquests recursos i així tenim que el 78% del total de visitants es concentra en aquestes 6 comarques de Costa Barcelona. No? Podem veure també doncs, això, grans locomotores potents com són la Roca Village al Vallès Oriental, no? Un recurs vinculat al shopping, el Parc Natural de Collserola, que està entre diverses comarques, el Viladecans d'Estail Aulets, que està al Baix Llobregat, o el Monestir de Montserrat. No? Que tots, només aquests 4 recursos ja sumen 18 milions de visitants. Per això podem dir que són com locomotores turístiques. Uh-huh. També veiem doncs, una alta diversificació en quant a les tipologies d'atractius. Tenim, el que dèiem, 2 grans recursos vinculats al comerç, al shopping, que són centres comercials de perfil turístic. No analitzem altres tipus de centres comercials que donen servei més al resident, no? Però tenim 16 espais naturals, tenim gairebé 10 recursos vinculats al enoturisme, tenim 87 museus i col·leccions, tenim 48 recursos vinculats al patrimoni arquitectònic, 6 recursos vinculats al turisme actiu i esportiu i altres atraccions turístiques. Per tant, aquesta diversificació també està palesa amb les dades, no? Al final, quan agregues, no?, aquestes dades i fas aquest anàlisi per tipologia d'atractiu, doncs veus una mica aquesta diversificació en quant a tipologia de motivació turística.
0: Ens destacaves aquests atractius més visitats vinculats a les compres i als espais naturals. D'aquí, molt interessant aquestes dades que trobem al vostre visor, perquè per una banda el perfil turístic suma un total de 10,4 milions de visites i per altra els espais naturals que ens destacaves, Montse. En total heu analitzat, teniu dades de 16 espais naturals que apareixen a l'oferta del visor i sumen 9,9 milions de visitants. O sigui que la veritat, molts milions dins d'aquests 26 que estàvem parlant en general de 2025, i ens expliquen, com ens estaves dient també, aquestes preferències dels visitants. A partir d'aquí, m'agradaria passar al cas concret de Castelldefels, posar la lupa a la nostra ciutat. D'aquí, de Castelldefels, heu recollit dades de dos espais, estem parlant del Camp Olímpic i del Castell, amb unes dades especialment positives, també les destacàvem al principi, el Camp Olímpic es consolida com el segon atractiu turístic més visitat del Baix Llobregat, i el castell és el segon recurs dins de la tipologia de patrimoni arquitectònic. En aquest sentit, a més, també al principi, Montse, ens deies que agraïeu la tasca que feu amb el Consell Comarcal. Des d'aquí és des d'on també recolliu dades d'aquests dos espais de Castelldefels? Col·laboreu també amb l'Ajuntament? O com feu tota aquesta cerca de dades dels nostres espais? I si teniu previsió també d'incloure més espais emblemàtics de la nostra ciutat al visor?
1: Exacte, sí. Sí, aquest, destacava al principi aquesta col·laboració en la recollida a través dels consells comarcals, que són els que tenen al final més contacte, no?, amb el territori i amb els municipis, no? I ells ens ajuden a través també dels tècnics municipals de cada ajuntament, doncs aquesta recollida. La recollida es fa voluntària, és a dir, si nosaltres hem anat recollint i els diem, no, que aquestes dades seran públiques, no, que estem fent la recollida en global per tota la província de Barcelona i que es publicaran. Per tant, aquí recollim dades que voluntàriament cedeixen als diferents atractius que surten en aquest visor. Sí que és veritat que no es mostren els recursos atractius que tenen menys de 700 visitants, ¿vale? Aquest és un tema important també, perquè hi ha després tota una cua llarga d'atractius amb menys visitants, però que aquí no s'han inclòs per no fer la fotografia més gran, no? Tampoc es disposa, per exemple, de dades de platges, no? Que en el cas de Castelldefels, doncs, és un dels grans atractius, no? Però aquest és un recurs o un atractiu que és més difícil disposar de dades, no? No es disposa de dades així sistemàtiques de recollida i que siguin comparables amb la resta de platges de la costa de Barcelona, no? Sempre que recollim aquestes dades intentem homogeneïtzar el que és la recollida, que es faci amb els mateixos criteris, no? Sí que hi ha algunes platges que tenen sensòrica o algun tipus de control d'accessos, etc. Però el que no volem és posar dades que no estiguin contrastades o que siguin metodologies pròpies, no? Llavors, en el cas de les platges, i en el vostre cas en concret, doncs és important destacar això, que no hi ha dades de platges. I, per tant, tenim des de Castelldefels aquests dos recursos que ens han facilitat les dades, el Canal Olímpic, no?, que és aquest recurs categoritzat dins de la tipologia de recurs actiu esportiu, que ha rebut 240.000 visitants durant el 2025, un volum similar al de l'any anterior, però el més alt de la seva sèrie, des del 2018, com dèiem, i com deies tu també, és el segon atractiu de la comarca en volum de visitants per darrere al Viladecant de Styles Outlet, no? I en el cas del Castell de Castelldefels, que és un recurs patrimonial, arquitectònic, ha rebut un total de 27.000 visitants, amb aquest creixement important del 27% respecte a l'any anterior. I podem dir, per exemple, que del total de recursos de patrimoni arquitectònic de tota la regió de Barcelona, que són 48, que s'han analitzat, el castell estaria en el número 8 dintre d'aquest rànquing, que no som molt partidaris de fer rànquings, però sí ajuda una mica a dimensionar una mica aquest recurs i la resta de recursos, no?
0: Ara que justament menciones que un rànquing pot ajudar a dimensionar, també com contribueix aquesta eina a avançar cap a un model de turisme sostenible? Com pot avançar també l'Ajuntament? Com li pot ajudar a prendre decisions en base a aquestes dades?
1: Bé, sí, principalment aquestes dades el que ajuden és, el que hem dit, dimensionar els fluxos turístics dintre d'un territori, com és la província de Barcelona, tan divers, no? A territorialitzar aquesta informació, o sigui que les dades estan geoposicionades i es poden veure doncs, per municipis i veure com, on es concentren aquests grans fluxos, no? La gent es desplaça, no? Per conèixer i visitar aquests atractius i aquesta visita sovint el seu impacte va més enllà de la pròpia visita al recurs, no? Pot quedar a dinar, pot anar a prendre un gelat o anar a la platja, no? Llavors, aquests impactes que poden generar aquestes visites de forma més indirecta, que a més són en termes econòmics, no? Cap a la restauració, per exemple, però també tenen un impacte social, cultural i ambiental, no? En aquest sentit, per exemple, com deies, en els espais naturals, arran sobretot de la pandèmia, no? Van veure augmentats els seus fluxos turístics, no? I ho estem veient any rere any. La gent va descobrir o redescobrir aquests espais prop de Barcelona i la Diputació gestiona aquesta xarxa de parcs de la província i han vist la necessitat de controlar i monitoritzar aquests fluxos, les entrades, els accessos, els aparcaments, etc. No només perquè l'experiència del visitant sigui òptima, sinó també per preservar i conservar aquests espais verds, no? Que tenen molta pressió turística, concentrada a més molt en caps de setmana i festius, etc. No? Per tant, aquests exercicis ens poden ajudar doncs, a detectar punts calents de massificació, ens poden ajudar a planificar necessitats de serveis públics, com poden ser aparcaments, senyalització, serveis de neteja, etc. I també veure el que dèiem amb les tipologies de recurs, no? Veure una mica l'especialització d'un territori vinculat als seus recursos turístics, als seus visitants, no? Veiem, bueno, doncs, territoris més vinculats a l'enoturisme, altres que tenen un mix més genèric, no? De tipologies de recurs, però bueno, això poden ajudar a veure la seva política turística. Per tant, eines com aquestes, no? El que vol fer la Diputació és reforçar el suport als ajuntaments en el coneixement i la planificació de les seves polítiques públiques i millorar doncs, l'impacte del turisme en la vida local, no? I la sostenibilitat una mica també del sector, no?
0: Ja per acabar, tot just acabeu de posar al servei del territori aquest instrument estratègic, però també m'agradaria demanar-te una mirada al futur, quin seria el següent pas del LabTurisme? Esteu treballant ja en incorporar nous indicadors o noves funcionalitats o ja m'estic avançant molt perquè, com dèiem, tot just acabeu d'estrenar aquest visor?
1: Bueno, la idea és aquest visor anar-lo actualitzant.
2: Ràdio Castelldefels. Són les dues.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: L'Ajuntament de Castelldefels ha prorrogat fins a les 11:59 minuts de la nit del pròxim 2 d'agost la prohibició d'utilitzar qualsevol tipus de material pirotècnic a tot el municipi. La mesura, que ja estava vigent des del passat 14 de juliol, es manté davant de la persistència de les condicions del risc d'incendi forestal. Segons el BAN publicat aquest diumenge, queda prohibit encendre, disparar o utilitzar petards, coets, bengales, bateries o qualsevol altre article pirotècnic tant en espais públics com privats a l'aire lliure. La restricció afecta carrers, places, parcs, jardins, terrasses, patis, zones comunitàries i també les platges del municipi. La decisió respon a la situació de risc que es manté aquests dies i que podria afavorir la propagació ràpida d'un incendi forestal. Fa unes setmanes, en declaracions a Ràdio Castelldefels, el tècnic de Protecció Civil, Joan Álvarez, ens explicava alguns dels factors que incrementen aquest perill durant els mesos d'estiu. L'escoltem.
3: Bueno, en cas d'incendis forestals, hi ha diversos factors que faciliten la propagació i la intensitat d'un incendi, no? Un factor d'aquests és, diguéssim, la regla del triple 30, si parlem de meteorologia, que és, bueno, si diguéssim que la temperatura de la vegetació està per sobre dels 30 graus per les condicions meteorològiques que hi ha, si a més la humitat relativa es troba per sota del 30% d'humitat, és a dir, tenim una vegetació seca al terreny, i si això s'afegís també un vent superior a 30 km per hora, que durant aquests dies no han tingut aquest factor, aquesta suma de factors faciliten molt que un incendi es propagui amb rapidesa i que sigui intens. També hi ha una altra sèrie de factors, com la disposició de la vegetació, el tipus de vegetació, també tenim el factor orogràfic, no? la pendent que té al terreny, l'orientació respecte al sol, bueno, una sèrie de factors que en aquesta època de l'any, doncs, bueno, malauradament, s'alineen contra nostra.
2: Protecció Civil recorda que les altes temperatures, la baixa humitat i l'estat de sequedat de la vegetació converteixen qualsevol negligència en una possible emergència. Per aquest motiu, els serveis municipals insisteixen que la prevenció continua sent la millor eina per evitar incendis. En aquest sentit, Joan Álvarez feia una crida a la responsabilitat individual de la ciutadania. L'escoltem.
3: Nosaltres tenim èmfasi en la responsabilitat individual i ciutadana que tenim cadascú. Des de l'administració pública, bueno, podem ampliar recursos, podem augmentar la vigilància, la prevenció, les campanyes, i això és molt important i ho continuarem fent, però realment el risc comença per un mateix i, bueno, i actuar amb seny i amb prudència. I ara, més que la resta de l'any, hi ha que extremar aquestes precaucions natura, no? Perquè ja veiem que a la mínima tonteria o la mínima burilla d'un cigar o de pirotècnia o d'una barbacoa no autoritzada, pues pot provocar un incendi molt greu.
2: La policia local, Protecció Civil i la resta de serveis municipals vetllaran pel compliment de la prohibició. L'Ajuntament recorda que els incompliments poden comportar denúncies i sancions. A més, es demana extremar precaucions a l'entorn natural i avisar immediatament els serveis d'emergència davant qualsevol indici de foc o columna de fum. Ho recordava també el tècnic de protecció, Joan Álvarez. L'escoltem.
3: Recomanem seguir en la mesura del possible aquestes activitats, és a dir, evitar fer activitats de llarga durada a la muntanya o que, bueno, per suposat, totes aquelles activitats que impliquin qualsevol acte de foc, això està prohibit. I extremar sobretot les precaucions al medi natural, no? També comunicar, si anem al medi natural, a alguna persona per, bueno, que no anem allà i que ningú sàpiga que estem al medi natural, no? I si es declarés un incendi, que hi hagi algú que sàpiga que hi ha alguna persona que estem allà, que ens haurien de rescatar, no?
2: Correcte. I llavors, si detectem fum, la manera correcta d'actuar, quina seria? Des de l'Ajuntament es demana la col·laboració de tota la ciutadania per evitar situacions de risc i protegir tant les persones com l'entorn natural del municipi. La prohibició es mantindrà vigent fins al 2 d'agost, tot i que podria tornar-se a prorrogar si les condicions meteorològiques no milloren en els pròxims dies. Castelldefels ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en l'aparador del talent emergent de la ciutat amb una nova edició de Nous Talents. Durant tres jornades, els Jardins del Castell i el Teatre Plaça han acollit actuacions de música i dansa protagonitzades per desenes de joves artistes que han omplert els escenaris de creativitat i talent. Les semifinals, celebrades divendres i dissabte als Jardins del Castell, van servir per seleccionar els 14 finalistes que diumenge van competir a la gran final celebrada al Teatre Plaça davant del públic i del jurat. En la categoria de música, la guanyadora d'aquesta edició ha estat Vesta, mentre que Marc Núñez ha aconseguit el segon premi i Indira Molina el tercer.

Pel que fa a la nova categoria de dansa incorporada enguany al certamen, la vencedora ha estat la Marina Walpersin. El segon premi ha recaigut en Clara del Hoyo Corral i Alexandra Bonafé Mayorgas. I el tercer ha estat per Uca Júnior. Els primers classificats de cada categoria actuaran la pròxima Festa Major d'Estiu de Castelldefels, una oportunitat per continuar mostrant el seu talent davant del públic de la ciutat. Abans de la celebració del certamen, el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal, destacava precisament la qualitat de les propostes presentades i l'ambient de la col·laboració.

0: Més enllà dels premis, Nous Talents ha consolidat com una plataforma per donar visibilitat als artistes emergents de Castelldefels i ajudar-los a fer els primers passos en el món de la música i les arts escèniques. Segons explicava Cristian Undamal, un dels principals objectius del concurs és que els participants puguin continuar actuant en diferents espais culturals de la ciutat una vegada acaba el certamen. L'escoltem.
1: Conchi Moreno ha fet un any, jo crec, molt d'èxit. Ha tingut moltes oportunitats de poder actuar en diferents espais de la ciutat i això és el que volem quan presentes en aquest tipus de concurs, com és el Nous Talents, no? Que el talent local tingui l'oportunitat. Evidentment, ens costa molt arribar a tots els espais, a vegades pues, hi ha artistes que no, que ojalà poguessin comptar més amb ells, però a vegades pues, l'invitació dels esdeveniments, o perquè no tenim massa esdeveniments, realment, però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a l'espai Margarida Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull, no? I enguany pues, serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany i que, evidentment, el període que tenen d'aquí, des de sortir del concurs fins al següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
0: L'Ajuntament ha felicitat totes les persones participants, finalistes i premiades per l'alt nivell demostrat durant aquesta edició, així com el públic que ha omplert tant els Jardins del Castell com el Teatre Plaza. Un cap de setmana que confirma un any més Nous Talents com una de les cites de referència de l'estiu cultural a Castelldefels.
2: Ha estat notícia aquest dimarts.
0: Castelldefels ha desvetllat la programació de la Festa Major d'estiu d'aquest any 2026. Després de dies avançant novetats, l'Ajuntament ha confirmat aquest dimarts els principals noms del cartell musical que tindran com a gran protagonista la Chenoa i The Tallets, dues de les actuacions més esperades de les festes. La cantant Chenoa serà l'encarregada de posar el punt final a la programació musical amb un concert al Parc de la Muntanyeta el pròxim 16 d'agost, mentre que detalls actuaran el 15 d'agost en una de les cites que es preveu que congregui més públic. La programació inclou també les actuacions de Ginestà, Los Toreros Muertos i Camerata Pacto Cassis, així com una nova edició de la Festa Alternativa de Castelldefels, organitzada per l'entitat Aviva. Precisament aquest matí, en una entrevista a Ràdio Castelldefels, el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal, explicava que l'organització ultimava els darrers detalls de la festa i avançava que encara quedava per anunciar un dels principals noms del cartell. L'escoltem.
1: Els preparatius van molt intensos, ara estem detallant aquests últims coses. Evidentment, avui, que és dimarts, ja anunciarem també dues coses. També volem que sigui visible el cartell de la Festa Major. I, evidentment, una iniciativa que anunciarem avui, que és volem potenciar la participació de la ciutadania de Castelldefels amb un projecte que hem treballat durant molts anys. També l'àrea de festes l'ha apostat molt i, evidentment, l'equip de govern. I l'anunciarem avui amb les xarxes socials, si que esteu atents. I demà també anunciarem ja aquest artista que tancarà la Festa Major, un altre cap de cartell que falta, que anunciarem. Demà també el podrem anunciar tranquil·lament i veureu quina és la proposta.
0: Més enllà dels grans concerts, la Festa Major tornarà a reservar un espai destacat per la participació juvenil. Una de les activitats més esperades serà la Festa Jove, que enguany apostarà per una temàtica inspirada en la música i la cultura popular dels anys 2000. La proposta, que comptarà amb la col·laboració de l'entitat Aviva, se celebrarà el 13 d'agost i estarà protagonitzada principalment per artistes locals. Cristian Undamal avança algun dels detalls de la iniciativa durant la seva visita als estudis de Ràdio Castelldefels. L'escoltem.
1: I la que puc avançar és la Festa Jove, evidentment, com sempre té aquest nombre, que és la FAC. És un nom que el va escollir i que també treballem amb ells conjuntament, que és l'entitat Aviva. Aviva és l'entitat que col·laborem any rere any amb la Festa Jove, en la qual també ens ajuden. I la temàtica d'enguany serà el Caribe Mix dels anys 2000, aquests records de quan escoltaven aquestes cançons del pop nacional del 2000, que escoltaven els temes, els xiringuitos, recuperar l'essència d'anar a la platja, amb aquesta carmanyola, amb la truita de patates. Pues aquesta essència la recuperarem entrarem en

0: amb aquesta temàtica, no? El Caribe Mix 2000, i la veurem el 13 d'agost, que serà a partir, començarem a les 5 de la tarda fins a les 2 del matí, doncs plena d'activitats, i evidentment serà un cartell molt talentós, un cartell de talent local totalment. Ja puc avançar en la primera actuació, que ja la podem dir, que serà la Natlin, que serà una actuació, és una cantant que ja ha actuat amb nosaltres a molts espais de la nostra ciutat i que, evidentment, el que volíem és que la Natlin fos l'artista que cobrís aquesta festa jove. I moltes sorpreses més que veurem els pròxims.
1: Entre els primers noms confirmats de la Festa Jove hi ha la cantant Natlin, un artista habitual dels escenaris de la ciutat que formarà part d'una programació centrada en posar valor al talent local. Entre els noms anunciats, el de Chenoa és un dels que ha generat més expectació. La cantant ha estat la mateixa encarregada de confirmar la seva actuació a través d'un vídeo difós a les xarxes socials i compartit posteriorment pels canals oficials de l'Ajuntament de Castelldefels. L'escoltem.
2: Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí está Chloe, estamos las dos juntitas para deciros que el 16 de agosto en Castelldefels tenemos concierto, así que veniros todos que vamos a pasarlo súper bien, un buen rato, eso proponemos. Un besito, os esperamos. Adiós.
1: Amb l'anunci de Chenoa i detallets, la Festa Major d'estiu de 2026 comença a prendre la forma definitiva. Durant les pròximes setmanes donaran a conèixer la programació completa en unes festes que tornaran a combinar música, cultura popular, activitats familiars i participació ciutadana en diferents espais de la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels ha rebut aquest dilluns la visita institucional d'Antonio Balmont, vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i alcalde de Cornellà de Llobregat, en un acte celebrat al Saló de Plens. La recepció ha estat presidida per l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, i ha comptat amb la presència de membres del consistori, personal directiu municipal i representants de diferents àrees de l'Ajuntament. Durant l'acte, Balmont ha signat el llibre d'honor de la ciutat i ha mantingut una trobada institucional amb els representants municipals. En la seva intervenció, el vicepresident executiu de AMB ha destacat el paper dels ajuntaments com l'administració més propera a la ciutadania i ha reivindicat la importància del servei públic i el compromís amb la transformació de les ciutats. Ho explicava Antonio Balmont, vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'alcalde de Cornellà. L'escoltem.
3: La memòria és la virtut del reconeixement de la feina i el trajecte fet. El món local subministra proximitat i invoca la resposta a la millor transformació de l'espai físic. L'espai és comunitat, vida d'emocions i sentiment d'identitat. En aquest sentit, el vostre compromís afecta a la voluntat de ser servidors públics, a la finalitat de donar respostes i obrir noves oportunitats per poder conviure en llibertat i progrés. Us agraeixo immensament aquesta invitació per escoltar i compartir projectes amb vocació metropolitana. La vostra ciutat és un far d'acció i dinamització de la nostra vida lúdica i de protecció del medi ambient. Continuarem parlant, continuem treballant, continuem demostrant que la passió, la funció i finalitat dels poders públics estan al servei de la gent, sobretot de la gent que no té cap poder. Moltes gràcies.
1: Balmont també ha posat en valor la col·laboració entre els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i ha destacat el paper de Castelldefels, que desenvolupa en àmbits com la dinamització territorial, la qualitat de vida i la protecció del seu medi ambient. Durant la seva visita, el vicepresident executiu de AMB ha recordat igualment la seva relació amb Castelldefels, una ciutat que coneix des de fa dècades i que, segons ha destacat, ha experimentat una gran transformació al llarg dels anys. Així ho explicava el propi Antonio Balmont. L'escoltem.
3: Jo vaig venir aquí, per això tinc ganes, si no seria l'hòstia. No? Con algunos probablemente no habéis nacido. ¿No? Yo empecé muy joven, ¿no? Empecé en la democracia, empecé antes, ¿no? Y sé, esta era la ciudad, debía tener en ese momento 15.000, 17.000 habitantes, si no recuerdo mal, ¿no? Con Agustín Marina, ¿no? y todo lo que es, todo el trayecto, en el fondo, un amor perdido, ¿no? De lo que ha ido pasando en esta ciudad, ¿no? De toda la gente que ha sido protagonista también, que ha aportado, ¿no? Y por lo tanto, por eso hablaba de la memoria, ¿no? Pero la memoria simplemente es para reconocerte, ¿no? Nada más. No para reivindicarte, ¿no? Sino para reconocerte que entre generaciones se ha ido construyendo. Y sobre todo que ha sido una ciudad de alud, ¿no? Y de diferentes realidades. Pero por eso hablaba también de la parte lúdica. Sois mis referentes de unos cuantos años de infancia y adolescencia, ¿no? Y de juventud, pues, a venir a cenar a las pizzerías de Casa de Fez, claro. No, pero no es menor asociar eso en la vida, ¿no? En una comarca, aquello que representa un espacio, ¿no? Y eso también forma parte de toda esa comarca, ¿no? Y seguís formando parte, ¿no?
1: La visita s'emmarca en les relacions de cooperació que mantenen l'Ajuntament de Castelldefels i l'àrea metropolitana de Barcelona en diferents àmbits, entre ells la mobilitat, l'espai públic, l'habitatge, la sostenibilitat ambiental i la prestació de serveis metropolitans. L'acte ha finalitzat amb l'entrega d'un obsequi institucional i la tradicional fotografia oficial de la visita.
4: Ha estat notícia aquest dimecres.
1: La sala d'oradora empresarial Light On Startup, impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels, ha tancat la seva primera edició amb un balanç positiu i ja prepara una nova convocatòria. El programa, destinat a ajudar persones emprenedores a transformar una idea de negoci en un projecte viable, ha acompanyat durant els darrers mesos una vintena d'iniciatives vinculades principalment a la innovació i la tecnologia. La setmana passada es va celebrar el Demo Day, l'acte de cloenda de la primera edició, en el que participants van tenir l'oportunitat de presentar els seus projectes davant de possibles inversors i representants de l'àmbit empresarial. Ho explica Santiago Amaro, cap de secció de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament de Castelldefels.
5: La setmana passada, el dia 14, vam fer, diguem, el broche de tancament de la primera edició de l'acceleradora On Startup. Aquest broche, doncs, consisteix en la presentació en format de elevator pitch dels diversos projectes que hi han participat en l'itinerari, i el que feien aquests projectes i els seus, diguem, els seus protagonistes, doncs, és presentar el contingut a possibles inversors. O sigui, en un format de... al final han sigut 19 projectes els que han participat en aquest Demo Day, malgrat són 23 els projectes que han passat per l'itinerari. Aquests 19, diguem, que tenien un projecte, doncs, com més finalitzat o més disponible per poder-ho presentar, han fet aquest exercici de presentació. En aquest exercici, durant 8 minuts, cada persona emprenedora, doncs, va defendre la seva idea de negoci, va defendre també, vas poder explicar quin era el seu model de negoci, quin era el problema que intentava resoldre i que ataca, diguem, l'empresa, el seu projecte, quins són els seus elements diferenciadors respecte a la competència, perquè cadascuna d'aquestes idees, doncs, és evident que hi ha projectes ja en el mercat i empreses que estan competint, però d'alguna forma ells el que proposen és una forma diferent i, per tant, diferenciada de la competència.
1: En total han estat 23 projectes que han participat en l'itinerari d'acceleració, tot i que finalment 19 van arribar a la presentació final amb el grau de desenvolupament necessari per exposar la seva proposta davant dels inversors. Després dels resultats d'aquesta primera experiència, l'Ajuntament ha decidit donar continuïtat a l'acompanyament de projectes més consolidats amb la posada en marxa del programa Mentor. L'objectiu és ajudar aquestes iniciatives a fer el pas definitiu cap a la creació d'empreses reals i consolidar els projectes que ja han superat la fase inicial. Segons el consistori, aquest nou itinerari actuarà com una mena de segon curs per als emprenedors participants. Així ens ho explica el Santiago Amaro, cap de secció de promoció econòmica i ocupació.
5: Diguem que el que hem fet amb aquesta primera edició ha sigut acompanyar-los de la idea al projecte, Hi ha alguns que ja estan, s'han donat d'alta en Hisenda, que ja han començat a treballar, i el que hem fet ara des de l'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica i la Reserva de Regidoria, és impulsar un altre programa que hem anomenat Programa Mentor, que és per acompanyar aquestes mateixes idees i aquests projectes, convertir-los en realitat. I ara començarem a partir de setembre una segona, com si fos un curs, un segon curs per a aquestes empreses, que durarà 13 setmanes també i que rebran també un conjunt de mentories, sobretot de persones expertes en els seus respectius àmbits, per acompanyar-los a constituir l'activitat empresarial amb allotjament en el CIE con Startup i que puguin, diguem, doncs, començar a fer-se grans.
1: Aquest nou programa mantindrà el model de treball intensiu de l'acceleradora amb 3 setmanes de formació, tutories especialitzades i assessorament personalitzat. Els participants també podran utilitzar els espais de Centre d'Innovació i Emprenedoria de Castelldefels i tornaran a presentar els seus projectes davant de possibles inversors al final del procés. Paral·lelament, l'Ajuntament ja ha obert el període de preinscripció de la segona edició Light on Startup, una convocatòria adreçada a persones amb idees empresarials innovadores, especialment vinculades a la tecnologia i a la resolució de nous reptes. Les inscripcions es podran formalitzar fins al pròxim 31 d'agost, ho recorda el Santiago Amaro.
5: Doncs mira, tenim oberta una segona edició. Una segona edició de l'acceleradora que està oberta la preinscripció fins al dia 31 d'agost. O sigui, si algú ens està sentint i té una idea que li ronda pel cap, una idea d'empresa, una idea sobretot que tingui alguna cosa a veure amb la tecnologia, amb l'aplicació d'algun tipus de tecnologia per resoldre un problema, tenim un, que no dubti, que es posi en contacte amb la Guaita, que truqui per telèfon, no saps, el telèfon de contacte és el 93-635-2575, o bé que ens escrigui un correu electrònic a promoció.econòmica@castelldefels.org. I fins al dia 31 d'agost està obert el període de preinscripció per persones que tinguin una idea empresarial i que vulguin participar en aquesta segona edició de l'acceleradora On Startup.
1: Amb aquesta iniciativa, Castelldefels reforça la seva aposta per l'emprenedoria i la innovació, oferint eines i acompanyament perquè les idees empresarials puguin convertir-se en projectes reals i sostenibles, capaços de generar activitat econòmica i noves oportunitats al municipi. L'arribada de les vacances escolars sol comportar també un augment del temps que els infants i adolescents passen davant de les pantalles. Davant aquesta realitat, l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya ha impulsat una nova campanya de desconnexió digital amb l'objectiu de promoure hàbits més saludables i oferir eines a les famílies per gestionar l'ús de tecnologia durant l'estiu. La iniciativa posa el focus en la salut cerebral, el benestar digital i la prevenció dels riscos associats a un ús exclusiu de dispositius electrònics. A més, ofereix recursos pràctics perquè les famílies puguin gestionar millor l'ús dels mòbils, tauletes i xarxes socials. Ens ho explica Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya.
6: Amb aquesta campanya, el nostre objectiu sempre és generar doncs, un impacte mediàtic i posicionar-la com una iniciativa de referència doncs, amb tot allò que té a veure amb la salut cerebral, el benestar digital i la prevenció de tots els riscos associats a, doncs, a aquest ús excessiu de les campanyes, especialment coincidint amb el final de curs, no?, i l'inici de les vacacions escolars. Per tant, és una campanya de desconnexió digital i que en aquesta campanya, doncs, d'alguna forma, el que estem intentant doncs, és compartir diferents recursos precisament doncs, per ajudar les famílies, no?, per acompanyar-los. Nosaltres no estem dient no a la tecnologia, sinó estem dient sí a una tecnologia que arribi quan doncs, aquest cervell tingui la maduresa emocional i entorn social del menor, no?, que estiguin preparats. No? Per tant, per això dins d'aquesta campanya doncs, adjuntem una guia una guia doncs, que està de jocs analògics, doncs, que està prologada per David Ezpeleta, que és el vicepresident de la Societat Espanyola de Neurologia. A més, té l'aval social de la Societat Espanyola de Neurologia, per tant, també ens fa moltíssima il·lusió.
1: Entre les recomanacions principals hi ha no tenir pressa a l'hora d'introduir els telèfons mòbils i les xarxes socials en la vida dels menors, així com acompanyar-los i parlar amb ells sobre els riscos i els usos responsables de la tecnologia. Segons Anna Plans, cada any que es retarda l'accés a les xarxes socials és un guany per al desenvolupament dels infants i adolescents. L'escoltem.
6: Per tant, les famílies que han de fer no tenir pressa, no? Per introduir doncs, els mòbils i acompanyar. No? Vull dir, pensa que cada any, sense, per exemple, amb el tema de les xarxes socials, no? Cada any guanyat per al seu desenvolupament, és que realment l'estem guanyant si no tenen xarxes socials. No? També és molt important acompanyar, no? Hablar molt més d'allò que nosaltres vulguem prohibir. A mi no m'agrada aquesta paraula prohibir, però sí que és cert, això també ho diuen adolescència lliure de mòbils, que els pròxims mesos seran molt importants perquè es començarà a regular i realment hi haurà molts nanos que, mentre que no hi hagi una regulació, doncs ens trobarem amb molts nens i moltes nenes que tindran, doncs, aquestes conseqüències negatives que estan tenint avui dia a l'ús excessiu de les xarxes socials i dels mòbils. Estem parlant de 30 milions de criatures que avui tenen entre 6 i 12 anys que es sumaran a milions de nens i nenes que estan en aquestes plataformes i que tenen un risc excessiu.
1: La campanya incorpora també un recurs anomenat Tecnotest, que és una eina que permet a les famílies analitzar els seus hàbits digitals i elaborar un pla familiar per reduir l'exposició a les pantalles durant l'estiu. A partir dels resultats es poden establir objectius compartits i incorporar petites accions quotidianes per fomentar una relació més saludable amb la tecnologia. La guia elaborada per l'associació també recull recomanacions sobre el temps màxim de pantalla segons les diferents edats, així com nombroses alternatives de jocs i activitats per compartir en família. Anna Plans recorda que l'objectiu no és fer-ho perfecte, sinó introduir petits canvis que ajudin a equilibrar les hores davant les pantalles. L'escoltem.
6: Tenim diferents recomanacions segons les edats, els primers anys no, aquests 30 minuts, després dels 6 als 12 aquesta hora màxim i després dels 12 en endavant doncs ja les dues hores. No? També doncs, compartim les senyals d'alerta de les quals les famílies també tenen que estar a punt. I moltes idees, no? Moltes idees i jocs que és doncs, aquesta guia que ha estat avalada per la Societat Espanyola de Neurologia i que de vegades, pues, sí, les famílies doncs, no tenim recursos, no? I a mi també m'agradaria donar un missatge de que lo important no és fer-ho tot perfecte, no? Sinó que sumar petits canvis, petites decisions quotidianes que fan que equilibrar doncs, les pantalles amb més joc i més vincle familiar.
1: Una de les qüestions que més preocupa els experts és l'impacte de les xarxes socials i determinades aplicacions poden tenir sobre els adolescents. Segons expliquen, el cervell encara es troba en desenvolupament i és especialment sensible als mecanismes de recompensa immediata que utilitzen aquestes plataformes per captar l'atenció dels usuaris. Per això, des de l'associació, insisteixen en la necessitat d'establir normes clares i evitar l'accés il·limitat sense supervisió amb els dispositius digitals. Escoltem l'Anna Plans, presidenta de l'associació.
6: El cervell adolescent encara està madurant i especialment sensible doncs, amb aquesta recompensa immediata. El principal problema és que hem incorporat la tecnologia molt més ràpid del que hem entès els seus efectes sobre el desenvolupament infantil. Per tant, jo penso, el meu missatge seria que no estem educant a la infància en un entorn digital neutre, estan creixent en un ecosistema dissenyat per captar l'atenció, per influir en les seves decisions i monetitzar el seu temps. No? És molt diferent no? de quan ens trobàvem, no vam començar doncs, amb el tema de la televisió, perquè de fet ja sabem que tota aquesta tecnologia el que està desenvolupada és per captar, perquè tu estiguis al màxim temps possible, no? A través, per exemple, de l'escroll infinit, no? I com que tu has dit molt bé, no, la importància, no, de conèixer què està passant en el cervell dels adolescents i de la infància, no? Perquè, clar, és que no podem exigir el mateix autocontrol a un adolescent que a una persona adulta, no? Davant de plataformes que precisament estan dissenyades per captar la seva atenció. Per tant, no podem confiar únicament en l'autocontrol d'ells. Hem de crear normes familiars clares i, sobretot, evitar aquest accés il·limitat i sense supervisió, perquè hi ha la ciència. Vull dir, el tema... Nosaltres, quan parlem de 16 anys, per exemple, per què parlem d'això? Perquè es tracta d'una xifra que està avui raspallada per els neurocientífics. Ells són els que sostenen que la major diferència entre el desenvolupament de la capacitat de control executiu del cervell i de les parts impulsives a mateix es dona als primers anys de l'adolescència, és a dir, entre els 10 i 16 anys, i que el cervell realment no arriba en aquest desenvolupament ple fins als 20 o 25 anys.
1: La campanya aposta així per un estiu amb més joc, més temps en família i un ús més conscient de la tecnologia, amb l'objectiu de protegir el benestar digital dels infants i adolescents en una època de l'any en què sovint augmenta el consum de pantalles.
4: Ha estat notícia aquest dijous.
1: La Diputació de Barcelona ha actualitzat el seu Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals, una plataforma pública que permet consultar, analitzar i comparar informacions dels 311 municipis de la demarcació. L'eina recull dades sobre la població, serveis públics, recursos municipals, economia i indicadors socials amb l'objectiu d'ajudar els governs locals a planificar millor les seves polítiques públiques. La plataforma, que és d'accés lliure tant pels ajuntaments com per a la ciutadania, incorpora noves funcionalitats com la generació d'informes, mapes, gràfics i taules descarregables, així com recursos formatius relacionats amb la gestió municipal. Segons ens explica Nicolás Pérez Sánchez, gerent de serveis d'assistència del govern local de la Diputació de Barcelona, el centre d'anàlisi ha evolucionat des d'un simple repositori d'informació cap a una eina orientada a la presa de decisions. L'escoltem.
7: Una vegada hem tingut tot això amb dades fiables i de dades obertes, el que hem fet aquesta transformació ara és donar un pas més. És a dir, tenim les dades imprescindibles, dades fiables, i el que havíem de saber és tenim la dada, però què significa respecte de què. Uh-huh. I és aquesta la transformació que fem del centre d'anàlisi. El que estem fent és un coneixement col·lectiu i amb indicadors, de manera que l'Ajuntament o qualsevol ciutadà, però sobretot és una eina per poder planificar, pot saber, tinc una població envellida o no, però respecte de què? Està creixent, no està creixent, la renda... Es tracta de tenir dades per la presa de decisions.
1: Una de les principals unitats del sistema és la possibilitat de comparar cada municipi amb altres poblacions similars, amb la seva comarca, amb el conjunt de la província. Una eina que permet contextualitzar les dades i anticipar necessitats futures en àmbits com l'habitatge, els serveis socials, la mobilitat o els equipaments públics. Així ens explica Nicolás Pérez Sánchez.
7: O sigui, una vegada teníem tot el repositori, el que hem fet és treure indicadors perquè pugui servir al govern de qualsevol ajuntament a prendre decisions, perquè es pot equiparar, i nosaltres el que estem aquí d'entrada hem fet és qualsevol ajuntament, hi ha els indicadors respecte dels 10 municipis similars, l'indicador mateix respecte de la comarca a la qual pertany i respecte de tota la província. Amb aquests indicadors, que no vol dir que siguin millors o pitjors, sinó que pot prendre decisions en aquest sentit.
1: Precisament navegant per aquesta plataforma es poden obtenir algunes dades destacables sobre Castelldefels. Segons els indicadors del Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals, la ciutat ha registrat en els darrers 5 anys un creixement de població del 4,22%, una xifra superior a la dels municipis de característiques similars, que se situa en el 3,51%, i també per sobre de la mitjana del Baix Llobregat, que és del 2,94%. La plataforma també assenyala que Castelldefels disposa d'una població relativament més jove que els seus municipis de referència. L'edat mitjana és de 42,52 anys, és a dir, 1,51 anys inferior a la dels municipis comparables i 1,19 anys inferior a la mitjana comarcal. A més, l'eina destaca altres factors com la densitat de població elevada, un relleu generacional favorable i diversos indicadors vinculats a l'activitat econòmica i turística del municipi. Segons la Diputació, aquestes dades no impliquen cap valoració positiva o negativa, però sí poden ajudar a anticipar necessitats futures i orientar les polítiques públiques. Ho destaca així Nicolasa Pérez Sánchez.
7: Realment, la informació és molt valuosa de cara als governs municipals. Molt, molt valuosa. Aquí hem posat densitat de població en vermell, que no vol dir que sigui un problema, vol dir que, atenció, que la densitat és molt elevada. Si la població és jove i ha de créixer, doncs són qüestions que ha de valorar l'equip de govern.
1: El Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals es va posar en marxa l'any 2021 i des de 2023 és una plataforma oberta al conjunt de la ciutadania. La Diputació treballa ara per integrar-la progressivament a les pàgines web municipals i continuar ampliant els indicadors disponibles, amb l'objectiu de reforçar la transparència, facilitar la planificació municipal i donar suport a la presa de decisions basada en dades. Castelldefels ja mira cap al mes d'agost amb una festa major d'estiu 2026 que combinarà grans concerts, cultura popular i novetats pensades per reforçar la participació ciutadana. La programació d'enguany tindrà com a grans reclams musicals les actuacions de Chenoa i The Tallets, però també incorporarà propostes per a diferents generacions i estils, des del pop català fins a la música clàssica, passant per la cultura popular i les iniciatives comunitàries. Un dels noms més destacats serà el de Chenoa, que actuarà el 16 d'agost al Parc de la Muntanyeta, en el que està cridat a ser un dels grans concerts de les festes. L'artista, amb més de 2 dècades de trajectòria als escenaris, serà l'encarregada de posar el punt final a la programació musical principal. L'altre cap de cartell serà The Tallets, que pujaran a l'escenari de la Muntanyeta el 15 d'agost. El duet mataroní, convertit en un dels fenòmens musicals més destacats de la música catalana dels darrers anys, oferirà un dels concerts més esperats de la Festa Major. La programació musical començarà el 13 d'agost a la plaça de l'Església amb el concert Genestar, una de les bandes de referència del pop català actual, i continuarà aquella mateixa nit amb l'actuació de Los Toreros Muertos, grup liderat per Pablo Carbonell, que recupera els grans èxits de la movida madrilenya. La música també tindrà espai per altres formats. El mateix 15 d'agost, la Camerata Bacacis oferirà un concert a la plaça de l'Església amb l'objectiu d'apropar la música clàssica a tots els públics. Entre les propostes consolidades també tornarà la Festa Alternativa de Castelldefels, organitzada per Aviva. La cita tindrà lloc el 13 d'agost al pàrquing del CERT i combinarà música, activitats i participació ciutadana. Però la Festa Major d'enguany no només arribarà amb novetats musicals. Una de les principals estrenes serà la creació de les primeres penyes de la Festa Major de Castelldefels. La iniciativa vol fomentar la participació ciutadana, reforçar els vincles comunitaris i donar més protagonisme als veïns i veïnes en el desenvolupament de les festes. Cada penya haurà d'estar formada per almenys 10 persones, disposar d'un nom propi i una samarreta identificativa. A més de participar en la programació general, les penyes prendran part en activitats específiques organitzades per l'Ajuntament i seran convidades a actes institucionals com la recepció oficial del pregó. Les inscripcions romandran obertes fins al dia 31 de juliol. La cultura popular tornarà a tenir també un paper destacat dins de la programació festiva. La llegenda del Garigot, una de les cites més emblemàtiques de la Festa Major, es representarà el 8 d'agost a la plaça Garigot del Parc de la Muntanyeta. L'agrupació Cultura Popular ha obert una convocatòria perquè infants, joves i adults puguin participar en un espectacle com actors, actrius o figurants. A més, els castellers de Castelldefels, els Grocs, protagonitzaran una nova diada castellera de Festa Major, enguany emmarcada en la celebració del 44è aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Per acostar el món casteller a la ciutadania, la colla ha programat dos assajos oberts el dia 7 i 11 d'agost, convidant a tothom a participar i a descobrir una de les tradicions més arrelades de la cultura catalana. Amb aquestes propostes, Castelldefels prepara 4 dies de celebració on la música, la cultura popular i la participació ciutadana compartiran protagonisme en una festa major que busca arribar a tots els públics i reforçar el sentiment de comunitat a la ciutat.
4: Ha estat notícia aquest divendres.
1: L'Ajuntament de Castelldefels ha posat en valor el paper que juguen les festes de barri en la cohesió social de la ciutat i ha fet una crida perquè els barris impulsin les seves pròpies celebracions populars. En una entrevista a Ràdio Castelldefels, els tècnics de cultura Imma Amat i Àlex Ortega han destacat la bona salut d'un model festiu que aquest estiu ha tornat a reunir centenars de persones als barris com Vista Alegre, Can Roca, Lluminetes o Baixador, amb una elevada participació veïnal. Segons Imma Amat, aquestes celebracions van molt més enllà de l'entreteniment i s'han convertit en una eina per reforçar els vincles entre la ciutadania. L'escoltem.
8: Mira, para nosotros las fiestas de barrio son súper importantes. Es increíble la participación, no sé, la responsabilidad de todo el mundo. Para nosotros las fiestas de barrio son mucho más que actividades lúdicas, ¿sabes? Son espacios de encuentro que fortalecen los vínculos entre vecinos. También es una oportunidad, ¿no?, para que personas de diferentes edades y orígenes compartan experiencias y construyan comunidad. ¿Sabes, Estefanía? Es tan bonito ir a cada fiesta de barrio y ver cómo se implican las asociaciones vecinales, las entidades, los voluntarios, ¿sabes? El trabajo que tienen, la dedicación de personas comprometidas con su barrio. De verdad, es entrañable.
1: La tècnica de cultura ha subratllat també la implicació de les entitats veïnals, els voluntaris i les persones que dediquen bona part del seu temps a mantenir vives aquestes festes i a construir comunitat als barris. Pel que fa al balanç d'aquest estiu, des de Cultura es mostren satisfets amb la resposta de la ciutadania. Àlex Ortega ha destacat especialment l'èxit de les festes de Lluminetes i Baixador, que han tornat a demostrar el poder de convocatòria d'aquestes celebracions populars. L'escoltem.
9: Les festes de Lluminetes també van tenir molt d'èxit, amb el concurs de truites tradicionals, les habaneres també amb el rom cremat i finalment el campionat de dominó per parelles també. Va ser tot un èxit. És que aquest any realment, i si enllacem també amb Baixador, que va ser aquest cap de setmana passat, les festes estan sent realment un èxit d'assistència. La gent té ganes de festa, té ganes de passar-ho al barri, de fer-ho gran i cohesiu i amb espai per tothom.
1: Des del consistori remarquen que les festes de barri permeten crear espais de trobades per a persones de totes les edats i afavoreixen la convivència entre veïns, convertint-se en una de les expressions més visibles de la vida comunitària a Castelldefels. Mirant cap al futur, l'àrea de cultura considera que aquest model encara té marge per créixer. Actualment són 5 els barris que organitzen festes pròpies, però l'objectiu és que altres zones de la ciutat s'animin a seguir el mateix camí. L'escoltem.
8: Esperemos que otros barrios se unan y, no sé, y se amplíen. De momento tenemos 5 y bueno, pero tenemos muchos barrios en Castelldefels. ¿Qué pasa con Caminade, con Benyamar? Venga, va, animaos. Tenéis que hacerle vuestra fiesta de barrio. Y sí, sí, bueno, eso, animamos a todos que vayan a la fiesta de Cañas del 4 al 6 de septiembre, que está ya.
1: La propera cita serà precisament, com deia Imma Amà, tècnica de cultura, la Festa de Canyars, que se celebrarà del 4 al 6 de setembre i que tancarà el calendari de festes del barri d'aquest any. Des de l'Ajuntament confien en que l'èxit d'aquesta celebració serveixi perquè en els propers anys més barris facin el pas i incorporin la seva pròpia festa al calendari festiu de la ciutat. L'Associació de Comerços i Empreses de Castelldefels, la CEC, ha posat en marxa la campanya Avis Influencers, una iniciativa que coincideix amb la celebració del Dia dels Avis i les Àvies el pròxim 26 de juliol. La proposta busca premiar la fidelitat de la gent gran als establiments de proximitat i alhora apropar els més joves al comerç local a través de les xarxes socials. El president de la CEC, Antonio Jiménez, explica que la campanya neix amb una doble finalitat: reconèixer el suport de la gent gran dona al comerç de la ciutat i captar l'interès de les noves generacions. L'escoltem.
10: Doncs mira, això és una campanya que hem fet pel dia de 26 de juny, de juliol, perdó, que és el dia dels avis i les àvies. I llavors volem premiar la fidelitat dels nostres grans, la gent gran, aquí a Castelldefels, i des de Castelldefels doncs, fem aquesta campanya. Premiar la fidelitat de la gent gran que tenim aquí a Castelldefels, que sempre estan a prop del comerç local, i després el intentar captar l'atenció de la gent jove, que és el que més ens costa una miqueta més.
1: Per participar-hi, avis i nets han de gravar un reel davant d'algun dels més de 90 comerços adherits a la iniciativa. El vídeo s'ha de publicar a les xarxes socials i etiquetar el perfil de la SEC de Castelldefels. Escoltem l'Antonio Jiménez detallant els passos que han de seguir els participants.
10: Sí, és molt fàcil, és bueno, estar en contacte amb el teu avi, venir a una botiga de les nostres associades, que ja són més de 90, i fer un reel a la porta d'una de les botigues, i perquè es vegi bé, que estàs amb el teu avi, una experiència amb ells, i també perquè coneguin on van els seus avis a comprar. Llavors només han de penjar-la al seu perfil, ens han d'etiquetar a CEC Castelldefels i l'han de compartir amb dues persones més i seguir el perfil de CEC Castelldefels.
1: Més enllà del vessant lúdic i promocional, la campanya vol posar en valor la relació entre avis i nets i l'intercanvi de coneixements entre generacions. Segons explica Antonio Jiménez, els avis transmeten experiència a saviesa, mentre que els més joves sovint ens ajuden a moure'ns en l'àmbit de les noves tecnologies. L'escoltem.
10: Bueno, jo crec que els avis transmetran tota l'experiència, que és el bo que té, no? La saviesa dels avis, que transmetin aquesta experiència als seus nets i que comparteixin moments. I que els nets també ajudin els seus avis a l'hora d'implementar la tecnologia al seu dia a dia. Que ja ho fan, perquè ja sabem que hi ha molts avis que estan al TikTok, que estan a Instagram, al Facebook també, però que no paren, i que això del mòbil està aquí i hem de conviure amb ells i ho fan superbé. Uh-huh. I que els nets també sabem que són els referents també dels avis, perquè quan necessiten ajuda amb les noves tecnologies, doncs aquí recorreixen. Sempre el net, que és el que més sap de tota la casa, i van i sempre els hi pregunten ells.
1: La iniciativa també serveix per reivindicar el paper social que exerceixen els comerços de proximitat, especialment en el dia a dia de moltes persones grans. El president de la CEC destaca que els establiments són sovint espais d'escolta i de relació per als veïns que viuen sols o busquen companyia. L'escoltem.
10: No només ens dediquem a vendre, hi ha molta gent gran que necessita a nosaltres per ser escoltada, perquè és complicat, hi ha molta gent que està sola a casa, que no té amb qui parlar, i moltes vegades doncs, ve gent que coneixem, que ja formen part d'aquesta família, del comerç també, i venen i ens expliquen coses perquè tenen aquesta necessitat. I nosaltres estem aquí per vendre, clar que sí, però també estem per escoltar-los i per formar a la ciutat.
1: Des de l'entitat asseguren que Avis Influencers és una proposta innovadora que pretén consolidar-se en els pròxims anys i convertir-se en una cita habitual al municipi. Antonio Jiménez subratlla que l'objectiu és crear experiències compartides entre avis i nets i reforçar el vincle amb dues generacions amb el comerç local. L'escoltem.
10: Bueno, anem amb la línia de fer coses noves que no s'han fet mai aquí a Castelldefels. Llavors, aquest dia, que ja el tenim marcat per tots els propers anys, i fer això, una iniciativa diferent, en la qual integrar doncs, dues generacions que puguin compartir moments de qualitat i que, per què no, que ho compartissin amb nosaltres també, amb els comerçants de Castelldefels.
1: La campanya es va posar en marxa el passat 8 de juliol i es mantindrà activa fins a final de mes. Un jurat serà l'encarregat de valorar les publicacions participants, tot i que des de l'organització avancen que hi haurà nombrosos guanyadors. L'Antonio Jiménez anima la ciutadania a participar-hi i recorda que els premis han estat aportats pels diferents comerços, empreses i serveis de Castelldefels. L'escoltem.
10: Bueno, això ja tenim un jurat que no, de moment no el filtrarem, però sí, això, aquesta campanya va començar el dia 8 de juliol i s'acabarà doncs a final de juliol, començament de l'agost. Llavors, una vegada tinguem totes aquestes publicacions, doncs mirarem tot i passarem al jurat i el jurat decidirà quines són les premiades, perquè aquí, jo personalment com a joiet, jo també participo, jo estic a les tres joies i nosaltres obsequiem amb un regal pels avis perquè tinguin un regal i n'hi ha moltes més botigues que també estan regalant botigues i comerços i serveis que estan regalant coses i llavors farem l'entrega de premis que seran molt xulos i un munt de premis per tots els que guanyin, que seran molts guanyadors, no n'hi haurà ni un, ni dos, ni tres, n'hi haurà molts guanyadors. Per això jo sí que estic aquí per dir a la gent que participin perquè n'hi ha molts premis i volem donar-los tots.
1: La iniciativa culminarà amb una entrega de premis que reconeixerà la creativitat dels participants i, sobretot, els moments compartits entre avis i nets al voltant del comerç de proximitat.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: ¡Pórtalo, tele!
1: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
2: Castelldefels Coffee.
3: Comença un nou Castelldefels Coffee, l'espai d'entrevista política de Ràdio Castelldefels. Avui ens acompanya la regidora de Movem Castelldefels en Comú Podem, Candela López. Amb ella parlarem de l'actualitat política i social de la ciutat. Candela, benvinguda una vegada més aquí a Ràdio Castelldefels.
4: Molt bon dia, Estefania.
3: Doncs ahir justament l'Ajuntament, així per començar una mica, estem parlant ja de festa major d'estiu. De fet, avui l'actualitat informativa està marcada per aquests caps de cartell. Ja fa dues setmanes coneixíem detalls, algunes altres novetats, i ahir ens anunciaven també que Xenoa. A més de parlar de la festa jove, bueno, ja tenim tot això, la ciutadania ja mira a l'agost amb il·lusió. Quina valoració en feu d'aquesta programació general i també de la novetat de les penyes de festa major, que tot això s'ha anunciat recentment per l'Ajuntament?
4: Bueno, la veritat és que la festa major és un bon moment, no?, de retrobament a la ciutat, també de participació ciutadana. La veritat és que les festes majors també, no?, tenen un factor molt important més enllà, no?, dels caps de cartell, no?, i que crec que és interessant, doncs, que també siguin un pol d'atracció perquè la gent s'apropi a la festa i pugui gaudir-ne. No, a mi m'agrada, quan parlem de les festes majors, posar molt en valor tot el teixit social, associatiu, doncs, que es mobilitza, no?, especialment l'agrupació de cultura popular, no?, amb els cercaviles, les diferents colles, no?, castelleres, de bastons, de diferents balls tradicionals, no?, que també és una manera, doncs, de mantenir viva la identitat de la nostra ciutat, també, no?, tot el que té a veure amb, no?, amb les, bueno, amb totes les activitats que es van organitzant, no?, per moltes altres entitats al voltant de la Festa Major, no? Per tant, crec que ara el que ens toca, doncs, és sí, començar a posar el xip en Festa Major per poder gaudir-la i poder participar al màxim, no?, de tota aquesta oferta i, evidentment, doncs, totes les novetats que siguin benvingudes, no?, i tot allò que provoqui més participació i més mobilització de la ciutadania, no?, perquè Castelldefels també amb els anys ha perdut molt aquest factor més identitari, no?, del final, no?, pues, fa molts anys era una ciutat dormitori, després va passar a ser una ciutat on la gent hi vivia tot l'any i és important, doncs, que aconseguim, no?, també en aquests darrers anys que la ciutat ha crescut molt, hi ha vingut molta gent nouvinguda, no?, també molta gent no s'ha pogut quedar a viure a la nostra ciutat pels preus del lloguer i el que necessitem és arrelar aquesta gent. Les festes majors també serveixen perquè aquesta gent, pues, no?, s'impregni de la identitat de la nostra ciutat, de les festes, de les tradicions, com va ser també les festes del mar, però que siguin també, doncs, les festes majors, no?, que serveixin també per això.
3: Mm-hmm. Ara que li donava tant de pes aquesta identitat, estic recordant en anteriors cofis, també amb altres representants de Movem en Comú Podem, que s'ha destacat especialment les festes de barri, que justament venim de celebrar les del Baixador, ja només ens queden les dels Canyars al setembre.
4: Exacte, jo crec que tot això que tingui a veure amb la comunitat, en generar aquests espais de trobada, no?, en una societat que cada cop s'està tornant més individualista, que al final, no?, també, no?, va tot molt ràpid, anem amb mil coses, doncs crec que l'estiu també ens ha de servir això, per teixir aquesta comunitat, per trobar, per conèixer gent, i crec que tots aquests espais, no?, de tradició serveixen. A mi, per exemple, no?, ara que també parlava de les festes del mar, a mi, per exemple, em va saber una mica greu, no?, aquestes darreres festes del mar, que es van desbordar massa, no? És a dir, va venir massa gent de fora, no? I realment jo crec que la gent d'aquí tampoc ho van poder gaudir, no? És a dir, jo trobo molta gent que intentava venir jo perquè visc a la platja, però que intentava venir del poble a la platja ni tan sols va poder arribar per, bueno, la lleu de gent, doncs, que va venir, no? Crec que hauríem d'aconseguir que aquestes festes no siguin tant un reclam, no?, per la gent de fora, sinó que també serveixin per la gent de Castelldefels i per crear aquesta identitat col·lectiva amb els veïns i veïnes de la nostra ciutat, no? Per tant, no, a vegades també no crec que sigui tan important com el cap de cartell o els grups, que crec que els mateixos veïns de Castelldefels ho valoren i crec que és important que, no, que realment no, pues, siguin atractius, no, i els valorem positivament, però també pensar molt en aquesta

0: aquesta finalitat que també han de tenir aquests espais de socialització.
1: Doncs amb aquesta mirada ja cap a l'agenda d'agost, ara tornem a l'agenda d'aquesta setmana perquè és especialment interessant que divendres es celebra aquest darrer ple ja de juliol. A l'agost recordem que hi ha una aturada estival i ja tornarà al setembre. Què és el més important que destacarien des de Movem en Comú Podem que ens arriba en aquest ple de juliol?
0: Bueno, la veritat és que bueno, ja és com bé deies aquest darrer ple abans de l'estiu. És un ple doncs, que aglutina no? pues moltes normatives en les que s'han estat treballant en els darrers temps per part de l'Ajuntament. Algunes fins i tot ja són aprovacions definitives en les que també hi hem col·laborat o fet aportacions des del nostre espai polític. Per mi el més rellevant, no? i crec que també té a veure amb l'època en la que estem vivint, és l'aplicació d'aquesta taxa turística que s'incrementa, no? Això va ser una negociació que van fer els comuns al Parlament de Catalunya, perquè bueno, crec que tots i totes som conscients, ara també quan parlava de les festes del mar feia referència, no? La turistificació de les nostres ciutats, especialment no? pues una ciutat com Castelldefels, està provocant moltes externalitats no? i molts conflictes amb els veïns i veïnes. No? Nosaltres posem sempre molt l'èmfasi en el que té a veure amb l'habitatge, la problemàtica que genera amb l'habitatge el turisme, a part també no? tots els pisos turístics, com en realitat doncs, està prioritzant fer apartaments turístics en comptes d'habitatge. No? Crec que aquesta realitat de l'habitatge està clar que, no? que és una problemàtica també generada per aquesta massificació turística. Amb aquesta negociació que vam fer des del Parlament de Catalunya vam aconseguir que gran part d'aquests ingressos de la taxa turística fossin destinats a habitatge, però després també els ajuntaments tenien aquesta potestat d'adaptar aquesta taxa turística i incrementar-la no? fins a un màxim, crec que en aquest cas són uns 4 euros en el cas dels hotels més grans, que en realitat és una taxa que paguen les persones que venen a visitar la nostra ciutat i crec que també és important per totes aquelles, no? aquests serveis que també oferim des de la ciutat. No? Al final pues, també és gent que pues, embruta més les nostres, no? els nostres espais públics, no? perquè també hi ha més pressió, més densificació en molts espais, també generen problemes de mobilitat que han de generar doncs, pensar en alternatives. No? Per tant, no? és, bueno, crec que és interessant doncs, que l'Ajuntament hagi agafat aquesta proposta que vam impulsar els comuns des del Parlament, no? que l'hagin adaptat, bueno, és d'obligació adaptar-la a cada ajuntament i que, per tant, això el que permetrà és tenir més ingressos per poder millorar els serveis i per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Castelldefels no? per minimitzar l'impacte que aquest turisme té a la nostra ciutat.
1: I precisament també, ara que mencionava la paraula clau de mobilitat, estem a l'estiu, hi ha hagut recentment un increment de zones verdes a barris de Castelldefels i a anteriors cofis també havia sortit aquest tema amb altres representants de Movem en Comú Podem.
0: Sí, clar, nosaltres una de les grans afectacions que veiem que tenen els veïns i veïnes de Castelldefels, aquells que vivim a la platja ho veiem, no? és a dir, ho veiem especialment cada cap de setmana, però ara ho començarem a veure dia rere dia, doncs és aquesta no? quantitat de cotxes que arriben a les nostres platges, que volen aparcar en primera línia. Ja en el seu moment, no? per això, no? quan hi érem al govern, sí que es va aplicar tot el que tenia a veure amb la zona verda i blava de la platja, però aquesta realitat s'ha començat no? a fer extensiva a barris no? més, cada cop més d'interior. No? Fins i tot ara hem arribat al barri de Marisol, no? que en realitat queda una mica lluny de la platja, però clar, al final, com és molta més gent la que arriba, doncs evidentment la gent cada cop aparca més lluny i també està afectant aquests barris. Per nosaltres, evidentment, és positiu facilitar-li la vida als veïns i veïnes de la ciutat perquè puguin tenir aquest dret a aparcar a prop de casa. Però també creiem que s'han de tenir en compte totes les realitats. No? Per exemple, no? amb aquesta implantació d'aquesta zona verda en tots aquests nous barris, han arribat queixes no? per una banda de la comunitat educativa de l'Escola Edumar, per una altra banda pels treballadors i treballadores del CAP del CASAP, i després segurament hi haurà, no? aquests, jo destaco aquests dos perquè són serveis públics de la ciutat que es veuen afectats per aquesta realitat, perquè en realitat hi ha professionals que venen a treballar a la nostra ciutat a oferir-se serveis públics que també, no, pues milloren la vida dels veïns i veïnes de Castelldefels i no poden fer-ho, no, perquè no tenen opcions on aparcar, no? Per tant, l'Ajuntament quan implementa algunes mesures que poden ser més o menys encertades, ha de tenir en compte totes les realitats, no pot anar fent pedaços sense tenir en compte pues que poden haver-hi afectacions, no? I s'han de fer els estudis previs necessaris perquè aquestes implantacions de serveis pues puguin tenir en compte totes les realitats. Quan nosaltres ho vam fer a la platja, aquesta problemàtica ja la vam detectar i vam crear una targeta que els treballadors podien comprar, no? De 40 euros, si no recordo malament, per tot l'any, i tu compraves la targeta, no? Demostrant que eres treballador d'aquestes zones afectades. A la platja, per exemple, pues hi ha molta hostaleria, però també hi ha residències, no? Que també ve molta gent de les residències a treballar, que a més són dos sectors que acostumen a tenir sous molt precaris i, per tant, clar, si han de pagar, tal, els costaria diners venir a treballar, no? Per tant, vam aconseguir doncs generar aquestes targetes com, no, oferiment. Per tant, nosaltres el que li demanem a l'Ajuntament que estudia aquesta realitat i que o recuperi aquella mesura o que recuperi d'altres, però crec que és important, no, que es prenguin totes les mesures necessàries per també tenir en compte aquests factors. Però no només la part d'aparcament, sinó també, clar, nosaltres en realitat el que prioritzaríem seria millorar tota la xarxa de transport públic. És veritat que venim d'una crisi de Rodalies que no acaba, és a dir, que dia rere dia continua funcionant malament el servei de Rodalies, per tant, l'Ajuntament també hauria de ser molt proactiu en tot el que té a veure amb les exigències cap a Renfe i cap a DIF de la millora del servei, també de tota la xarxa d'autobusos, no? Que s'hauria d'incrementar molt més la freqüència a l'estiu, és a dir, no? Els autobusos venen plens a les platges i, per tant, això també hauria de ser una reclamació, petició del nostre Ajuntament i, bueno, i tot el que té a veure també, per nosaltres prioritari, tota la xarxa ciclable de la ciutat. Al final, no? Pues la gent del poble, si té dificultats per anar a la platja en cotxe, pues bueno, es pot fer en bicicleta si tinguéssim carrils bicis segurs, no? Nosaltres continuem denunciant el desmantellament de l'Avinguda de la Pineda. Jo mateix l'altre dia que venia el dissabte solidari, venia amb el meu petit a la meva bicicleta i pujant pel pont de la Pineda, clar, és que sents inseguretat perquè tu has d'avançar els cotxes que estan parats, no? Avançar pel carril contrari i és perillós, per tant, no? Jo crec que hem de garantir aquesta seguretat i aquesta xarxa ciclable, no? de carrils bici perquè en realitat doncs, també pugui fomentar aquesta mobilitat sostenible, no? Per tant, bueno, jo crec que aquí hi ha un repte important amb tota aquesta, no? Pues arribada també del turisme i aquí l'important és que l'Ajuntament destini aquests diners, aquests serveis, que no el destini a fer més promoció turística. Tal, jo crec que és important que aquests recursos que venen de la taxa turística no vagin a destinar-se a fer més promoció turística perquè no necessitem que arribin més turistes a la nostra ciutat. El que necessitem és minimitzar l'impacte de tota la gent que hi arriba millorant serveis com la mobilitat, com l'habitatge, no? Com els serveis públics que oferim.
1: Mm-hmm. Doncs estàvem parlant d'aquest punt que és l'aprovació d'aquesta nova ordenança de l'impost sobre les estades en establiments turístics. A partir d'aquí hem parlat de mobilitat i de fet ens arriba també en aquest ple de divendres l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat de l'Ajuntament. Creieu des de Movem que aquesta ordenança respon als reptes actuals de la ciutat?
0: Bueno, aquesta ordenança principalment aborda una problemàtica, no ha abordat, no, tots els temes vinculats a la mobilitat, aborda una nova realitat que són els, bueno, tenen un nom tècnic, però popularment els patinets, no? És a dir, tenen un, els hi diuen, tenen un nom específic.
1: Mobilitat però personal,
0: sí,
1: o alguna cosa així.
0: Sí, individual. Sí, però bueno, perquè ens entengui tothom, no? Parlem dels patinets, no? Que realment sabem que, no? Pues que han anat generant certes problemàtiques de convivència amb els cotxes, amb els vianants, no? Perquè bueno, no? És un nou vehicle que ha arribat a les nostres ciutats i, no? I s'ha anat com clarificant la normativa d'aplicació, també per garantir la seguretat dels vianants, dels cotxes, no? I de les persones que fan servir aquest transport i, per tant, està molt centrada en aquest fet en concret i, per tant, bueno, per nosaltres és positiu. Jo crec que, en realitat, el que passa amb totes aquestes ordenances, l'important no és la normativa en sí, que evidentment pues, estableix unes regles, sinó tota la campanya de difusió i d'informació que s'ha de fer, no? És a dir, si hi ha sancions, pues, les sancions, si s'ha de explicar per on ha d'anar la gent, doncs s'ha de fer primer una part tota educativa d'explicar a la ciutadania com s'ha de fer servir. Per tant, per nosaltres l'important amb tot aquest tema també és tota la campanya de difusió i informació que es farà d'aquesta ordenança.
1: Uh-huh. Una altra de les ordenances que arribarà en aquest ple és l'ordenança de civisme. En aquest cas estem parlant d'un punt de modificació. Quina valoració també feu d'aquesta reforma que es planteja?
0: Bueno, aquí també són temes puntuals que també, no?, que també s'han anat treballant. Per nosaltres aquí, tot el que té a veure, per exemple, no?, pues abans parlant de mobilitat, ara del civisme, és també la participació ciutadana. Totes aquestes ordenances han de tenir una pota molt important d'implicació de la ciutadania, perquè si no la ciutadania no s'ho fa seva. Per tant, clar, per mi abans d'iniciar, no?, com tot un procés de modificació d'una ordenança, l'important és fer tot aquest diàleg necessari amb les associacions de veïns, amb les entitats, detectar quines són les problemàtiques que tenim actualment a la ciutat, no?, i a partir d'aquí poder entomar, no?, aquestes modificacions, no?, aquests processos de canvi, no? Per tant, aquí sí que demana l'Ajuntament, no?, que davant, no?, pues un tema tan important com el civisme, que també ha de garantir la convivència pues als nostres espais públics i a la nostra ciutat en general, pues que compti molt, no?, amb els veïns i veïnes a l'hora de desenvolupar-la.
1: Uh-huh. I ja hem acabat amb ordenances, ara arriba el torn de parlar de reglaments, perquè ens arriba, per una banda, l'aprovació inicial del nou reglament del Consell Municipal d'Educació. Quin paper hauria de tenir aquest òrgan?
0: Bueno, en aquest cas sí que ha estat com un revulsiu al funcionament del Consell i s'ha comptat molt amb la participació de la comunitat educativa en general, no? Ha estat una bona feina que s'ha desenvolupat. Al final, el Consell Escolar Municipal és un òrgan, no?, que ha de vetllar pel bon funcionament de la nostra ciutat educativa en l'àmbit general, en el que hi participen alumnes, professors, directors d'escola, també els diferents representants polítics, i crec que és important, no?, que aquest òrgan també pugui abordar, no?, pues diferents problemàtiques de fons que tenim a la ciutat, no?, quan parlem de la matrícula, pues veure, no?, si realment estem donant resposta a les necessitats que tenim, poder vetllar també perquè no hi hagi un tancament de línies, no?, ara mateix per nosaltres un dels temes que hem estat també situant aquestes darreres setmanes amb aquestes onades de calor, que ja no són onades de calor, que és un calor constant, intens, no?, és aquestes adaptacions a les escoles, perquè ja no es tracta, no?, ja no es tractarà, no?, és a dir, avui podem afirmar que tenim el calor a l'estiu menys calorós de tots els que vindran, no?, i està sent insuportable. Per tant, crec que hem de preparar tots els equipaments públics de la millor manera per abordar aquestes situacions, i un dels més importants, pues, són les nostres escoles, no?, perquè ja no només les escoles fan activitat en horari lectiu, sinó moltes d'elles ara mateix estan fent casals d'estiu. Per tant, no?, ja no és només, i ja estem veient, no?, ho estem veient a les cases que no tenim aires acondicionats, que anem amb ventiladors, els ventiladors ja no són suficients. Per tant, s'ha de pensar en una climatització adequada de totes les escoles i s'ha de posar els recursos necessaris per poder fer-ho, no? Nosaltres ho hem vingut reclamant també a l'Ajuntament, els hem demanat que sigui proactiu, anàvem fent com petites aportacions a les escoles perquè les escoles es vagin adaptant, però crec que això és evident que ja no és suficient aquest estiu, o ja si volen a l'inici de curs ja pensant en el següent, però és que començarem al setembre també en elevades temperatures que també afectaran aquest inici de curs que comença el 8 de setembre, que sabem que encara farà molta calor, i el que haurien d'estar fent aquest estiu és posar-se les piles per adaptar les nostres escoles, no? I aquests són els debats que entenem que també han d'arribar, no?, aquests consells escolars, aquests espais de debats, també, no?, pues com miro a la qualitat educativa, analitzar quines són les dades educatives de la nostra ciutat, on s'ha de posar èmfasis. La veritat és que, bueno, jo sempre he estat com molt orgullosa de les escoles de la nostra ciutat. Tenim una gran joia que són les cases dels infants, que, bueno, quan ho expliques a altres municipis o altres realitats, no, és incomparable al que tenim a la nostra ciutat. Aquí també reconeixer la tasca que han fet regidors, no, com en el seu moment el Juan Manuel Patón o la Lourdes Carreras, que amb un impuls important van decidir fomentar tot aquest van saber que era important l'educació 0-3, quan ara t'estic parlant de fa més de 30-40 anys encara, no? No era com, no estava tan interioritzat per part de la ciutadania, i això ens deixa avui, doncs, una xarxa d'escoles infantils, no?, a casa dels infants, de molta qualitat i també tota la xarxa educativa. És a dir, avui les famílies no tenen problemes per escollir escola, més enllà de si els amics dels seus fills van a la mateixa escola, no? Perquè totes tenen una qualitat excel·lent, no? Per tant, bueno, jo crec que han de continuar mantenint aquesta qualitat des d'aquests espais de participació.
1: Mm-hmm. Doncs a part d'aquesta aprovació inicial del reglament del Consell d'Educació, ens arriba una altra aprovació, en aquest cas definitiva, del reglament d'armes de la policia local. De fet, hem de recordar que en aquest cas, al juny, des de Movem es van presentar una sèrie d'al·legacions i ara ja s'han resolt de manera negativa. Quina valoració en feu i què és el que plantejàveu exactament?
0: Clar, nosaltres en realitat davant aquest reglament d'armes que, bueno, que prolifera, no? O que, no? Que regula l'aplicació de noves armes com les armes Taser, les armes no, pues, llargues, no? No sé, no, tampoc no, no sé el nom específic. Clar, nosaltres el que volíem incidir també és en els protocols d'actuació, perquè també hem anat veient què està passant, no, en molts altres municipis o en moltes altres actuacions policials en la que s'estan implementant aquestes, no, aquestes armes. Nosaltres no ho hem fet entre nosaltres, que evidentment no som experts en aquesta situació, sinó que hem comptat amb persones expertes, també vinculades, pues, a, no, a tot el que té a veure amb aquestes garanties que ha de donar la policia, que han de donar els Mossos d'Esquadra, que ha de donar, no, aquesta seguretat real que també han de poder traslladar aquests cossos de seguretat, i la veritat és que lamentem, no? Nosaltres hem estat l'única força política i l'única entitat que ha presentat aquestes al·legacions, com dic, ho hem fet de la mà de professionals, i lamentem que ni tan sols hagin estat capaços, no? O ni tan sols de convocar-nos i donar-nos les explicacions, ens ho hem trobat a l'expedient, aquest rebuig, i no entenem, no? Perquè no es vol tenir en compte també aquesta realitat, que és incorporar una mirada més social, incorporar una mirada més de protocols, incorporar una mirada més de que s'ha de garantir un bon ús, no? De tota aquesta, no? Bueno, de totes aquestes noves armes que s'incorporen a aquest reglament.
1: Mm-hmm. Doncs ens queden alguns punts més que podríem entrar en detall del ple, però com justament estem als darrers minuts del COFI, m'agradaria recuperar que al principi del ple hi haurà un escrit que presenteu des de Movem amb aquest canvi, que serà que Sílvia López ja assumirà oficialment ser la portaveu de Movem. Quins canvis realment, què implica aquest relleu? També ja venim d'aquest canvi també de candidatura amb la Sílvia López com a cap de Movem aquí a Castelldefels, i ara ja arriba també aquest canvi de portaveu.
0: Exacte. Bueno, això no, no, per mi personalment, no, que he estat assumint el lideratge del grup municipal no, pues, en l'última dècada, podem afirmar, i, no, i que també, doncs, ha suposat, doncs, encapçalar la candidatura a les darreres eleccions i també, pues, portar la veu principal del grup municipal, no, pues, jo mateixa, no, entenia que ara, no, que estem fent un relleu, que estem entomant, doncs, una nova, no, una nova etapa que començarà la propera legislatura, però també, no, amb la incorporació de la Sílvia com a regidora ja fa uns mesos, creiem important, doncs, anar també fent aquest relleu pas a pas, també perquè al final és tot un aprenentatge, no? I els aprenentatges els vas fent a mesura que vas agafant responsabilitats, i per tant, no? Pues crec que aquestes transicions fetes de bones maneres, fetes en base al diàleg, fetes pues també de manera progressiva, poden garantir un bon funcionament, no? Del grup municipal, però també de la tasca que hem de fer de cara a la ciutadania, no? La Sílvia va anunciar, no, ja fa un parell de mesos que encapçalaria, no, a través d'un procés de primàries que van fer des de l'organització, la candidatura de Movem en Comú Podem a les properes eleccions municipals. Per tant, no, tenia tot el sentit que ja comencés a assumir des d'allà aquesta responsabilitat com a portaveu, com a lideratge del grup municipal, també, no, perquè es comenci a, no, a fer amb aquesta responsabilitat i arribar a les properes eleccions molt més preparada, no? Per tant, forma part de l'aprenentatge, forma part del bagatge que també des de la part institucional s'ha d'agafar, i per mi era important, doncs, que un cop escollida, doncs, pues, que, bueno, el més aviat possible també pogués anar assumint més responsabilitats, i a la vegada, pues, jo també anar deixant no, aquest pas i aquest relleu, que crec que és molt saludable i molt important en totes les organitzacions, no? Jo no em considero una persona gran, però ja porto molts anys en política, no? Porto des del 2007 com a regidora a l'Ajuntament, no? Ja és una vintena d'anys, és a dir, són molts anys, i per tant crec que és important, pues, que les etapes comencen i acaben, no? Pues la meva ja està en la seva fase final i crec que és important doncs, que aquestes transicions les fem bé i les fem doncs, que aquestes persones que tenen ganes, que venen amb més empenta i que també amb nous projectes que han de repensar les nostres organitzacions doncs, que puguin anar agafant el lideratge de manera progressiva i, bueno, i per poder desenvolupar de la millor manera la feina que tenen per millorar la vida dels veïns i veïnes de Castelldefels.
1: Perfecte. Candela López, regidora de Movem Castelldefels en Comú Podem. Amb això ja tanquem aquest Castelldefels Coffee i estarem pendents des de Ràdio Castelldefels de com s'aborda aquest ple de divendres a la una al Saló de Plens. Gràcies per aquesta estoneta.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
2: Castelldefels Coffee.
1: Molt bon dia, és moment del nostre Castelldefels Coffee, l'espai de tertúlia política que fem cada dia aquí a l'Així Som. Avui m'acompanya el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal. Bon dia i benvingut de nou.
4: Bon dia, què tal, com esteu?
1: Molt bé, doncs la darrera vegada que va seure aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels estàvem tot just escalfant motors per a les festes del mar. També ens avançava algunes de les novetats per la festa major d'agost, amb aquests grans noms com Detalles, Inestà o Los Toreros Muertos. Uh-huh. Vam parlar també de la festa jove, tot el que esteu preparant. I, a més, ens explicava que a finals de juliol arribaríem amb la programació de tardor del Teatre Plaza. Moltes coses que anirem comentant al llarg d'aquests 30 minuts que tenim per davant. Sí. I ara posem una mica la mirada en això, que doncs bé, ens han passat ja dues setmanes des de la darrera vegada que vam parlar. Quina valoració fan, comencem, si li sembla, de l'èxit de participació de les Festes del Mar?
4: Les Festes del Mar, sens dubte, ha sigut avui un èxit de participació i d'assistència. Jo crec que s'ha consolidat la festa, novament, la Festa del Mar com un punt de referent i la carta de presentació de Castelldefels, de la nostra història, de la nostra cultura. I sens dubte, ha sigut uns tres dies molt intensos, amb moltes activitats. Jo crec que també la Festa del Mar és una festa on participen moltes entitats i ens fa molta il·lusió veure com any rere any les Festes del Mar són això, la carta de presentació, que qualsevol persona que vingui de fora coneix una mica la nostra història. No? I, sens dubte, totes les actuacions musicals han sigut també tot un èxit d'assistència. Pues agrair també a totes les persones que han pogut gaudir de totes les propostes que s'han organitzat des de l'àrea de festes i després també agrair, sens dubte, tota la feina que ha fet per Performing Arts amb tota aquesta direcció i producció del desembarcament pirata que enguany feien aquests pràcticament 15 anys des de que van començar a agafar aquestes riendes, no? de la direcció d'aquesta representació i sens dubte vos agrair a la Sami i a tot el seu equip aquest esforç. També enguany hem vist un augment de participants que han volgut doncs, participar al desembarcament pirata. O sigui, bueno, en conclusió, realment a les Festes del Mar han vingut per quedar-se, per posar-se en el mapa de tota Catalunya i gaudir de la nostra història i de la cultura i, sens dubte, també de les propostes que presenten.
1: Mm-hmm. La dada clau, Cristian, és que parlem de prop de 20.000 visitants. Era la resposta
4: exactament
1: que esperàveu?
4: No, ho sabíem. Nosaltres no esperàvem tanta assistència de públic, ni molt menys. Nosaltres pensàvem que els números s'haurien doncs, com similars a tots els anys, però veure aquest èxit d'assistència, de la gent ha respost positivament, que ha vingut realment a gaudir de les Festes del Mar, que són meravelloses, doncs això també omple que estem fent ben les coses, que la gent aposta per la cultura, aposta per la nostra història i aposta per les nostres festes populars.
1: Mm-hmm. A xarxes van poder veure també unes imatges espectaculars amb un dron, tant del desembarcament pirata, que com bé ens explicaves, ja fa anys que es va repetint i no falla, i a més, dins de les propostes musicals teníem El Tardeo, que va ser un altre dels grans èxits.
4: Exacte, que era una de les novetats d'enguany i evidentment també apostant per el talent local, perquè aquesta empresa que va vindre a fer El Tardeo dels 90 també són de Castelldefels, apostant per el talent local, apostant per les empreses locals i la resposta ha sigut positiva, que la gent ha pogut també gaudir-ho.
1: Uh-huh. I estic pensant ara també que les Festes del Mar van arribar condicionades pel risc d'incendi, tota la situació que van viure, amb un incendi també ben a tocar, que ens va fer replantejar-nos moltes coses i des de Cultura, de fet, el divendres previ a les festes del mar, es va haver d'anul·lar l'encesa de Bengales, però sí que es van poder mantenir els focs artificials de dissabte. Com valoreu també des de Cultura aquesta necessitat d'adaptar-se a tot el que va succeint en el context?
4: Pues, exacte, com dius, malauradament hauríem de cancel·lar aquesta activitat, que era l'avistament de pirates, que es fa tradicionalment el primer dia de festes del mar, però amb responsabilitat ens veiem l'obligació d'anul·lar aquesta activitat d'enguany, perquè realment tot el que va passar els últims dies abans amb l'incendi aquí al costat, a Gavà, també agrair l'esforç de Protecció Civil i les forces de seguretat també, doncs agrair tot l'esforç que han fet de socórrer aquest incendi, o sigui que d'aquí també transmitim el nostre agraïment per la seva tasca. I d'aquesta activitat ens veiem l'obligació d'anul·lar-ho, evidentment, perquè no podíem garantir la seguretat realment de fer aquesta activitat. I així ha sigut també que fins al 2 d'agost tenim aquesta restricció de prohibició de l'ús de la pirotècnia, també per això, per aquest risc d'incendi que tenim, de les altes temperatures que estem vivint aquest estiu, doncs evidentment també tota l'àrea, no només l'àrea de cultura i festa, sinó també tot l'equip de govern tenim aquesta responsabilitat de garantir la seguretat a tots els veïns de Castelló.
1: Però afortunadament, com dèiem, sí que els focs artificials, un dels plats forts de les festes del mar, es va poder mantenir amb tots els serveis activats aquella nit.
4: Exactament.
1: I d'aquesta manera es va garantir l'èxit general, no? Aquesta valoració positiva en general.
4: Correctament.
1: De les festes del mar.
4: Sí, és veritat que també valoràvem aquests focs artificials, però també és veritat que els focs artificials van poder garantir aquesta seguretat, aquesta distància que ens demanava Protecció Civil, i bueno, van poder gaudir també d'una empresa meravellosa que també repeteix any rere any, i la gent li va encantar i va ser un moment molt especial de les festes del mar.
1: Uh-huh. I no deixem de parlar de festes, perquè si hi ha una cosa que ens caracteritza aquí a Castelldefels és que l'estiu, cada cap de setmana, sí, celebrem coses, no? I el passat cap de setmana, el dissabte, celebràvem el barri del Baixador. Com valoreu des de Cultura aquest tipus d'esdeveniment dins de la programació de la ciutat?
4: Nosaltres estem contents que tots els veïns i veïnes de diferents barris de la nostra ciutat que puguin gaudir i celebrar aquestes festes del barri. També és un moment d'unió, de fer comunitat, de fer pinya, no, entre els veïns dels barris, i el que nosaltres animem és que hi hagi més barris, no? Que hi hagi més barris que puguin celebrar aquestes festes, que la veritat és que, com sempre ho diem a tots els responsables de la regió de veïns, que evidentment l'àrea de cultura i festa sempre donarà suport a aquestes iniciatives. Realment crec que és una proposta molt positiva per als veïns de Castelldefels, perquè això, el que comentava abans, no? Perquè fa comunitat, perquè fa cohesió, fa barri, d'alguna manera, i passes una estona on pots veure també propostes locals, pots veure com tots els veïns preparen un sopar per tots els veïns. És un moment molt màgic i que sempre creiem que hem d'animar més barris a que ho facin, i que evidentment sempre ho diem, que l'àrea de cultura i festes donarà aquest suport en tot el que necessitin, i que volem també treballar amb ells perquè això sigui una realitat.
1: Uh-huh. I entre aquestes festes també hi ha espai per donar oportunitats als creadors de casa, al talent local, no? Amb el certamen que hem pogut viure aquest darrer cap de setmana, 3 dies de molt de talent de Castelldefels, al Castell, i la gran final al Teatre Plaza, que vivíem el diumenge.
4: Sens dubte, venim ara d'una, com diu, una ressaca, entre cometes, d'emocions, de sentiments, perquè realment el concurs de Nous Talents per mi és un projecte molt especial. Primer perquè, com has comentat, li donem espai al talent jove, al talent local, li donem espai i sobretot li donem visibilitat, que és el que realment demanen els artistes de la nostra ciutat, no? Bueno, el concurs Nous Talents jo crec que enguany ha sigut el punt de partida de consolidar aquest projecte, aquest festival, aquest concurs, de millorar moltes coses, perquè creiem que enguany ens han donat, i gràcies també amb els artistes i les seves famílies, els meus amics, ens han donat també aquests tips per poder ser un concurs referent a la nostra ciutat, de que també molts artistes puguin tenir aquests espais per poder mostrar el seu talent. I jo crec que ja estan treballant en l'edició del 2027, en realment en fer un format que sigui idoni, perquè realment aquests festivals sempre crec que falta millorar moltes coses, i avui també ha sigut una setmana de locura amb el Mundial que hem tingut de per mig, que el dimarts van tenir que decidir de canviar aquest format, perquè sempre sempre el que volem que sigui sempre el Castell, Jardins de Castell, però enguany, com teníem el final del Mundial, doncs vam poder fer-ho al Teatre Plaza, i va ser també un logísticament molt complicat aquests canvis, però bueno, també agrair la paciència que han tingut no només els artistes, sinó també els familiars i els amics de cada artista. També agrair tots els participants enguany, perquè realment no és fàcil pujar a un escenari i realment hem de donar i agrair i tot el reconeixement a aquests artistes que han vingut, que han participat, que han posat tota la il·lusió possible perquè sigui una edició especial i, com he comentat abans, és una edició a la qual crec que és el punt de partida de la consolidació d'aquest concurs com un espai referent per al talent local. I realment estem molt contents també dels guanyadors, no? Primer de la categoria música, que va guanyar Vesta, que el veurem de taloners a un dels caps de cartell de la Festa Major, que serà un moment molt especial. Vesta, evidentment, també és un grup que fa aquestes seves lletres pròpies, que li donen molt carinyo i que, evidentment, des d'aquest concurs ja li estan sortint ofertes ja fora de nostres fronteres de Castelldefels, i d'aquest primer premi també de dansa, que enguany ja veníem amb aquesta novetat de dansa, de la Marina Walpercin, que, bueno, és que la Marina és una meravella poder veure-la ballar, aquest art, aquesta màgia que té de la dansa, doncs, evidentment s'ha donat aquest reconeixement amb el primer premi, no? Però no només, amb els segons premis també, amb la Mar Núñez, amb l'Alexandra Bonafé i amb la Clara de l'Ollo, i aquest tercer premi, no? La Indira, i també Ucadans, doncs, espectaculars aquestes persones, aquest grup meravellosos, que d'aquí li donem tot el suport i que evidentment donarem tot el suport que faci falta perquè arribin a la final de Los Angeles. I bueno, la veritat és que és un concurs meravellós. Jo crec que ja tinc ganes que torni de nou, de millorar molt en ultimar aquests detalls, aquestes petites coses perquè sigui que els artistes tinguin el seu espai i que els facin seu, sobretot. I res més, la veritat és que, pues, de nou, agrair als artistes locals que hagin participat, perquè és un moment molt màgic, de molta tensió, de qui guanyarà, qui no guanyarà i tal, i això també és la màgia d'aquest concurs.
1: Quan parles del projecte consolidat, que ja està en aquesta recta final, no, o sigui, recta, no, final, recta de continuïtat, no? Sí. Una gran trajectòria que porta, però hem de pensar en el que deies, que enguany ens arribava la nova modalitat de dansa, uh-huh. També arriba per quedar-se?
4: Sens dubte. I hem de veure també la possibilitat de, si també, d'alguna manera, dividim aquest també categoria música, perquè enguany no esperàvem, que estem molt contents de que hi hagi bandes, que per fi hi hagi bandes a Castelldefels. També és una feina que està fent l'equip de cultura molt gran, que tinguem de nou bandes, perquè crec que portàvem molts anys les bandes oblidades a Castelldefels. Estem posant de nou que les bandes musicals a la nostra ciutat tinguin espais per poder fer assajos, que tinguin espais per poder cantar, tinguin espais per donar visibilitat, i aquesta feina tan gran que està fent no només l'àrea de cultura, perdó, sinó també l'àrea de joventut, pues és una feina de resultat, que veiem quatre bandes de res, perquè l'any passat no van tenir ninguna banda, i la veritat és que estem molt contents que hi hagi bandes que participen en aquests concursos i veure les propostes, perquè, a més, les quatre bandes que van participar eren totalment diferents, amb estils musicals totalment diferents, i això és meravellós, no? De la rumba, al soul, al pop, al rock, a l'indie, i això era meravellós, veure aquestes propostes. I, evidentment, seguirem treballant perquè el concurs de nous talents, si així si és, de tenir més bandes musicals, millor dividir la categoria solista, categoria banda. Bueno, hem de veure aquestes preguntes, veure també la previsió de 2027, però que sigui així, sisplau.
1: I com ens indicaves, els guanyadors d'aquests nous talents, tant a dansa com a música, sí. I en aquest cas amb una banda, actuaran, és de nou l'objectiu de nous talents, és aconseguir que sigui una plataforma per donar visibilitat, i aquesta plataforma ho serà la Festa Major d'Agost.
4: Així és, tindrem realment l'actuació dels dos, tant de dansa com de música, a la programació de la Festa Major. Ara estem ja treballant en el tema logística de veure quin espai és idoni per ells, I, evidentment, és meravellós pues, veure talent local que estigui també a la Festa Major. I això seguirà any rere any, apostant pel talent local i donant-li visibilitat, que és el més important del món.
1: Uh-huh. I amb això entrem a la Festa Major d'agost, sí, perquè ja tothom ja té la mirada cap a sí, aquesta sí, gran cita de la ciutat.
4: Hi ha moltes ganes.
1: Fa dues setmanes ens avançava que tindrem detalls, Ginestar i Toreros Muertos.
4: Correcte.
1: A més, vam parlar també de la Festa Jove. Hi ha alguna coseta més que puguem avançar? Com van els preparatius?
4: Els preparatius van molt intensos, ara estem detallant aquests últims coses. Evidentment, avui, que és dimarts, ja anunciarem també dues coses. També volem ja que sigui visible el cartell de la Festa Major. I, evidentment, una iniciativa que anunciarem avui, que és volem potenciar la participació de la ciutadania de Castelldefels amb un projecte que hem treballat durant molts anys. També l'àrea de festes l'ha apostat molt i, evidentment, l'equip de govern. I l'anunciarem avui amb les xarxes socials, si que esteu atents. I demà també anunciarem ja aquest artista que tancarà la Festa Major, un altre cap de cartell que falta, que anunciarem. Demà també el podrem anunciar tranquil·lament i veureu quina és la proposta. I el que puc avançar és la Festa Jove, evidentment, com sempre té aquest nombre, que és la FAC. És un nom que el va escollir i que també treballem amb ells conjuntament, que és l'entitat Aviva. Aviva és l'entitat que col·laborem any rere any amb la Festa Jove, en la qual també ens ajuden. I la temàtica d'enguany serà el Caribe Mix dels anys 2000, aquests records de quan escoltàvem aquestes cançons al pop nacional del 2000, que escoltàvem els temes als xiringuitos, recuperar l'essència d'anar a la platja, amb aquesta carmanyola, amb la truita de patates. Pues aquesta essència la recuperarem amb aquesta temàtica, no? El Caribe Mix 2000, i la veurem el 13 d'agost, que serà a partir, començarem a les 5 de la tarda fins a les 2 del matí, pues plena d'activitats. I, evidentment, serà un cartell molt talentós, un cartell de talent local totalment. Ja puc avançar en la primera actuació, que ja la podem dir, que serà la Natlin, que serà una actuació, és una cantant que ja ha actuat amb nosaltres a molts espais de la nostra ciutat i que, evidentment, el que volíem és que la Natlin fos l'artista que cobrís aquesta festa jove. I moltes sorpreses més que veurem en els pròxims dies. La veritat és que s'està treballant, l'associació Enviva ens transmeteix aquesta il·lusió realment d'organitzar tota la coordinació, tot l'equip, és gent de Castelldefels que l'està posant tot empenta. I com he comentat amb els nous talents i també ara amb la FAC, també és una festa referent que volia que consolideixi aquí a la Festa Major, que sigui una festa que es quedi any rere any, que s'aposti per la il·lusió, pel talent local i, evidentment, per aquestes propostes alternatives que normalment no veus i que la gent també pugui gaudir-ho a la FAC.
1: Uh-huh. Ens destacava el paper de l'associació Aviva amb la FAC, la uh-huh. Festa Jove. També hem de parlar de l'agrupació de cultura popular, perquè ens prepara un plat previ sempre a la Festa Major.
4: Exacte, sempre ja ens donen aquest, gràcies a l'agrupació cultura popular de Castelldefels, ens dona aquesta vidilla d'alguna manera per no tenir que aguantar tant l'espera de la Festa Major, no? I, evidentment, com dius, ja també està obert les inscripcions per participar a la representació del Garicot, que ho veurem el 8 d'agost, crec que a les 10 de la nit, 10 a 2 quarts d'11, i que també és un èxit de participació any rere any. I el que veurem és el Parc de la Muntanyeta, no? Pues aquesta representació, aquesta història del Garigot, de com ens defensa del mal i surt pues, sempre la victòria del poble de la nostra ciutat, no? I, evidentment, també el dia 9 que veurem aquesta revetlla de Diada Castellera aquí a l'assaig, que farem a l'assaig obert a l'Arcadi Balagué amb la plaça de l'Església, com s'ha fet cada any, i evidentment ja podrem adelantar una mica com serà la Festa Major, les ganes que es veu, perquè realment també és un èxit de participació aquests dos dies i que es veu realment que la ciutadania espera amb moltes ganes la Festa Major. I també agrair pues, el paper tan important que fa l'Agrupació Cultural Popular de Castelldefels, també no només aquests dos dies, el 8 i el 9, sinó també a tots els dies de la Festa Major, que veiem els seus ballades, la seva il·lusió, aquesta motivació també dels castellers, aquesta gran diada que ens espera el dia 15 d'agost, pues, aquesta il·lusió que transmeteixen l'agrupació, pues, també ens fa molta il·lusió a nosaltres veure la cultura popular als carrers de Castelldefels.
1: Mm-hmm. Ja que menciona tot aquest pes, el gran pes que té la cultura popular a Castelldefels, hem de recordar que des de principis de mes, els diumenges tenim les ballades de sardanes. Mm-hmm. Aquest diumenge també la vam tenir, amb aquesta adaptació també de que tenien en compte que arribava el Mundial, no? Però tot i així la vam fer.
4: La vam fer, sí, sí. El grup sardanista realment és meravellós poder xerrar amb elles o poder veure-les, perquè realment és una entitat que està molt viva, que gràcies a totes les dones i homes que fan el grup sardanista Castelldefels li donen vida, li donen vida sobretot a la plaça, li donen vida a la cultura popular i li donen vida a la pròpia entitat, no? I com comentes, cada diumenge a 8:15 doncs, veiem aquesta ballada sardanes a la plaça de l'Església amb diferents cobles de tota Catalunya que passen per aquí també i que podem veure també aquestes propostes musicals i també de ballada. I evidentment això també jo crec que és, enguany el grup sardanista serà serà una entitat molt important també de la Festa Major per això, no? Per aquests detalls, d'on ja ens estan demanant aquesta ballada quan cantin Coti per Coti i jo crec que serà possible que facin aquesta ballada.
1: Uh-huh. I estàvem parlant de l'inici d'aquesta convocatòria, aquesta crida que fa l'Agrupació de Cultura Popular per participar a la representació del Garigot, uh-huh. I una altra convocatòria que ha obert també és aquesta nova edició del concurs Viu al Parc.
4: Exacte, el Viu al Parc, la veritat que el concurs de fotografia del Viu al Parc és, també és un èxit de participació, no només perquè participen veïns de Castelldefels, sinó també participen veïns de diferents poblacions de la comarca del Baix Llobregat i també del Garraf. I bueno, ja està obert fins a, crec que a principis de setembre, si no recordo malament, i que veurem aquesta exposició també a finals de novembre, principis de desembre, a l'Espai Margarida Xirgo. També la veritat és que estem molt agraïts de que la Diputació aposti un any més, perquè l'any passat no es va poder fer aquestes propostes musicals que ens ofereixen la Diputació. Enguany també veurem propostes no només per la gent adulta, sinó també infantil. Enguany ja apostem també per les activitats infantils, per xerrades mediambientals. Bueno, serà una agenda de diferents activitats que també estan integrades a la Festa Major d'hivern, que també participa doncs, la Diputació de Barcelona i que ens ofereix aquestes activitats i que molt agraïts de que també apostin per la cultura no només adulta, sinó infantil.
1: Mm-hmm. Sí, portem a aquests 20 minutets parlant de patrimoni cultural i això també és patrimoni natural de tot el voltant de Castelldefels.
4: Exacte, sí. Sembla que és meravellós aquí tenir aquestes a les portes del Massís del Garraf doncs, poder tenir i organitzar aquest tipus de concurs i que sigui un èxit no només a Castelldefels, sinó també a tots els municipis del nostre voltant.
1: Uh-huh. Amb això, arribant ja a aquesta recta final del Coffee d'avui, m'agradaria parlar de la programació de teatre, perquè tot just dues setmanes també ens avançava que a finals d'aquest mes, encara anem uns dies avançats, però sí, li puc demanar que ens faci una mica de prèvia de amb quina filosofia s'està treballant la programació i si hi ha res que ens pugui avançar.
4: Sí, ja tinc ganes d'anunciar, ja tenia ganes que em puntessis. Sí, en principi aquests pròxims dies ja anunciarem farem aquesta sortida d'entrades de la temporada estable del Teatre Plaça de setembre a desembre, que seran els pròxims dies. I bueno, ja podem avançar, doncs, com ja vaig començar l'última entrevista, realment estarà enfocada doncs, als menys petits, també una miqueta de comèdia, farem teatre, farem música i donaré tres propostes. La primera serà com un èxit d'assistència als teatres de Barcelona, sobretot al Teatre Paral·lel, ha sigut èxit al Teatre Eixample ara mateix, no només a Barcelona, sinó també ha sigut sold out a Madrid, vindrà el Corta el Cable Rojo, és un impro show amb molt d'èxit al panorama nacional i que per primer cop vindrà aquí a Castelldefels. I jo crec que també li encantarà també aquest públic adult. Amb proposta musical jo crec que tindrem aquest concert tan esperat del Curro, del Peris, també que és un concurs de talent local, que això és el que falta també al Teatre Plaça i que torna de nou el talent de la nostra ciutat al Teatre Plaça, amb el seu escenari, amb aquest concert de tres, que també comptarem amb uns artistes de primer nivell, que no volen avançar molt el Peris o el Curro o Calatrava, però jo crec que veurem un concert guai, de talent, de grans versions musicals, no només nacionals, sinó també internacionals, i que també molt esperat. I l'altre infantil, ja puc avançar, que tindrem el musical del Rei León. Molt esperat també pels més petits, realment és una de les produccions molt semblants a les que estem veient a Gran Via de Madrid, evidentment en petit format, però que també podem veure aquesta producció tan gran que vindrà també aquí a Castelldefels per als nens petits, aquest musical del Rei León, i que segur que li encantarà. I de com a novetat també, ja suelto ja una altra més, enguany també volem fer activitats a Nadal. La veritat, i volem fer bé que tenim aquestes retransmissions de pel·lícules nadalenques al Teatre Plaça, amb un ambient molt acollidor, amb un ambient on els nens i els seus pares, tota la família pràcticament, puguin gaudir de les pel·lícules històriques del Nadal i que podrem veure-les també els pròxims mesos.
1: Mm-hmm. Tota aquesta previsió em fa preguntar-me com és el dia a dia des de l'àrea de cultura, perquè no pareu, cada cap de setmana hi ha coses, ahir també aquí a la ràdio parlàvem amb una de les tècniques, la Lorena Romero, i ens parlava del Viudança, que és una altra del grans formats que ha arribat aquest any, que s'ha recuperat amb aquests canvis que s'han aplicat 2 mesos i que per tot el que ens va explicar va ser molt intens. I sempre després, a més, que just acabeu i ja esteu amb la mirada, ara mateix ens estaves destacant activitats del Nadal.
4: Estem
1: amb la mirada a l'agost, a la Gran Festa Major, però també al Nadal. Com ho coordineu, tot això?
4: Bueno, això intentem tenir una previsió anual. Realment és que has de treballar així, perquè, per exemple, la Festa Major s'ha de treballar a partir de setembre l'any que ve per tenir aquesta previsió, perquè sigui també l'optimització de recursos econòmics, l'optimització dels recursos humans, logístics, doncs tota aquesta previsió has de tenir-la. No? Nosaltres, l'àrea de cultura, per exemple, amb la programació del teatre, doncs ara hi hem treballat doncs, des del mes d'abril, en la programació d'estable del segon semestre, doncs ja nosaltres a partir de setembre, quan ja acabem, ja estem tot l'equip més tranquil de la Festa Major, doncs a setembre ja comencem a treballar en el primer semestre de 2027. Ja just fa un mes ja estàvem parlant amb l'equip de la Castanyada. O sigui, era ja com, ostres, ja és que ja toca. Ja també estem tocant una mica ja Sant Jordi. Bueno, pues, aquesta previsió ens agrada tenir-la, per tenir tot i tot llest, aquests imprevistos que puguin també sorgir, pues, el puguem tenir preparat. Bueno, ens agrada molt tenir aquesta previsió, també tenim un equipàs, l'àrea de cultura té un equip, tenim un equipàs que realment és meravellós, que sempre estan atents a totes les dates, inclús també sabem les finals de la Champions, a la Copa del Rei, per tenir aquesta previsió d'activitats i per tenir en compte. Pues aquestes coses petitones, la veritat és que ho fan tot l'equip de cultura i això és meravellós, tenir aquest equip. Estic molt orgullós del meu equip que té de l'àrea de cultura i també de l'àrea de joventut, perquè també té una gran tasca. Pues bueno, és dur. Ara ja la veritat és que l'objectiu únic és la Festa Major, que surti tot, que surti bé, que la gent estigui contenta, que és important que la gent ho pugui gaudir, i ja quan acabi Festa Major pues, treballar en tota la previsió de tardor i hivern, que serà també molt intens.
1: Molt bé, doncs Cristian Undamal, amb això des de Ràdio Castelldefels seguirem pendents també per anar informant. Avui hem fet balanç de les Festes del Mar, que han batut rècords de participació, hem parlat dels nous talents que faran el salt també a l'escenari gran de la ciutat amb la Festa Major d'agost, hem parlat una miqueta també d'aquesta Festa Major, del paper de les festes de barri, de tota la cultura del gran pes que té a la nostra ciutat i tot el que ens espera aquest estiu i encara més enllà. Amb tot això, agrair-te aquesta estoneta, aquest cafè amb nosaltres aquí a la ràdio i que vagi tot molt bé a l'estiu.
4: A vosaltres. Gràcies també als ciutadans per mantenir aquesta cultura viva de Castelldefels. Gràcies a vosaltres un cop més.
1: Doncs fins la propera.
4: Fins la propera, que vagi bé. Castelldefels Coffee.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: un any més per aquestes dates, saber el cartell de les festes, majors. Tenim unes actuacions que, bueno, a mi personalment m'agraden, perquè hi ha alguna que és de la meva època, Toreros Muertos, són anys 80-90, i que ja m'agraden. I després també tenim actuacions dels Tallets i, bueno, l'actuació estel·lar de Chenoa. I poden ser unes festes majors potents a nivell de convidats. També, com vostè diu, hi ha una novetat, la novetat de participació ciutadana que, en forma de penyes. I, bueno, els que coneixem pobles i hem viscut millor o pitjor el tema de les penyes, més implicats o menys implicats, la idea que tenim de penya és una associació que té un local, que té una tradició, que té una sèrie de característiques, i clar, de cop i volta ens trobem amb això que ens ha deixat una miqueta desconcertats, no? Què és una penya? Doncs no ho sabem per l'Ajuntament de Castelldefels què és una penya, perquè si és només una associació, em sembla, de 10 persones, mínim 10 persones, i què implica, quines característiques ha de tindre, quins deures, quins drets ha de tindre una penya. Aleshores, no, ho veiem precipitat. Ho veiem precipitat com altres moltes coses que estem veient precipitades. Per exemple, aquest cap de setmana va ser un desgavell, perquè aquest cap de setmana un acte tan important com el Dissabte Solidari, amb tanta solera com té a la nostra ciutat, que tenim moltes entitats relacionades amb ONGs i temes de solidaritat, i és una, jo ho recordo des de fa molts anys, que és una festa que la gaudim molt i l'esperem cada any. Doncs aquest any ha quedat deslluïda, perquè el mateix dia teníem al Castell Nous Talents, la semifinal, teníem al Teatre Plaça també un festival, no sé si era flamenco o així, teníem la festa de major de baixador, teníem el Palm Market també, tenien actuacions a les Palmeres. Per tant, el resultat va ser que el Dissabte Solidari va quedar molt pobre, tant de participació com d'afluència de gent. O sigui, no tenia la solera que tenia altres anys. I amb el tema de les penyes, i tot es deu a l'improvisació, perquè van haver de canviar la final dels Nous Talents, avançar-la el diumenge al teatre, i jo no sé si vostè s'ha assabentat, però va començar una hora tard, van haver-hi problemes de so, etcètera, etcètera. O sigui, improvisació. I aquí, amb el tema de les penyes, jo també veig una certa improvisació. No ho veiem malament, perquè tot el que sigui fer poble està bé, però estarem a la guait, a veure cap a on va i cap a on surt això. Veurem quantes penyes surten, veurem també quin és l'objectiu de les penyes. Mm-hmm. Bueno, no ens sembla malament d'entrada, però clar, veiem improvisació.
1: De fet, ara que menciona aquest canvi de l'horari i ubicació de la final de Nous Talents, era per la coincidència amb la final del Mundial, amb aquesta pantalla gegant que vam tenir aquí a Castelldefels, multitudinària. Com valoren també aquest tipus d'iniciativa? Una més sumada a les diferents que ens acaba de comentar que vam tenir al llarg del cap de setmana.
0: Nosaltres estem totalment a favor d'instal·lar una pantalla gegant per tal de veure una final de futbol, ja sigui masculina o femenina, i ho trobem molt positiu, perquè una vegada més fa poble. Però clar, el que s'ha de fer és preveure-ho en temps. S'ha de licitar tant la pantalla com el bar. En aquest cas ho preguntarem, si s'ha licitat o no, o si s'ha fet un contracte menor, perquè aquestes coses es poden preveure. Tu saps que s'està jugant un Mundial, saps que hi ha alguna possibilitat d'arribar a la final. Doncs això ho pots arribar mig a licitar per urgència, si vols, però ho pots tindre preparat. O sigui, aquí també veiem improvisació. No sabem si aquella ubicació era la millor. Jo entenc que, com a exresponsable de seguretat, entenc que és una ubicació en la qual no afectes a molts veïns. Això és cert. però té un altre problema. Té el problema de que ara hi ha unes obres importants, i allà cada dia aparquen 250 cotxes. Per tant, van haver-hi dies que no van poder aparcar. I, per exemple, si això s'hagués escollit per dir alguna cosa a la muntanyeta, aquest problema no hauria passat.

0: Sí que haurien tingut problemes de veïns, sí, o els hauríem tingut. Però la muntanyeta, a més, ja té bar. No cal licitar, ja té bar. I li dones també vida amb aquest bar que està, diguéssim, una mica aïllat del centre. O sigui que les coses es poden pensar una miqueta perquè jo, després de la final, vaig sortir a donar una volta pel carrer, això ja ho faig des de fa molts anys, quan era regidor, no? Sortia a veure l'ambient del carrer i, clar, hi havia molt... molt sistema policial a la plaça Teresa Claramunt, però a l'Avinguda Constitució no. A l'Avinguda Constitució, a les 12:30 de nit, no hi havia ni una presència policial. I en aquell moment vaig avisar a la policia, vaig dir, escolteu, que aquí a l'Avinguda Constitució la gent està a sobre de les parades del bus, la gent està a sobre dels cotxes, va passar una grua d'una empresa amb un cotxe que remolcava i es van pujar 15-20 crius a sobre de la grua i la grua avançava cap a Gavà amb els 20 crius a sobre. Unes situacions de perill molt greus. Què s'hauria d'haver fet? Sense improvisar. Pensant-ho una miqueta. Talles l'Avinguda Constitució entre el pont de la Pau Casals i el pont de l'Avinguda Màlaga. Ho talles i el desvies per Via Fèrrea o els desvies per dintre. Clar. Jo no sé si vostè ho va veure, però l'Avinguda Constitució a les 12:30 de nit estava tallada, plena de crius, amb ampolles, amb beguda, tirant ampolles al terra, a sobre de la parada de bus que van trencar els vidres. Clar, tot això, al final, què significa? Significa improvisació. Ja sabies que podíem arribar a una final. Planifica-ho bé. No costa tant, perquè els comandaments policials ja han viscut aquesta situació moltes vegades. Jo me'n recordo una vegada que vam fer un concert a la plaça d'Estació, que el gran problema va ser la multitud de gent que va vindre perquè es pensava que era un concert de Flash FM, es va omplir i, clar, vam tindre un perill amb l'Avinguda Constitució i es va haver de tallar. Però ja ho vam preveure. Ja ho vam preveure quan vam veure l'afluència de gent que venia. Doncs hi ha coses que sí, que estan bé i que s'han de fer i fan poble. Però s'han de treballar en temps.
1: Doncs de ben segur aquestes qüestions sortiran demà al ple, aquesta principal cita política de la setmana. Començarà a la 1 del migdia, al Saló de Plens. I, si li sembla, comencem, perquè al principi doncs, hem de destacar que aquest ple de juliol és l'últim abans d'aquesta aturada estival d'agost. Al setembre ja tornarà amb la normalitat. I a l'ordre del dia doncs, no hi ha escrits per part de les entitats. Hi ha uns primers expedients que són més tècnics, més de tema de relació de llocs de treball i modificacions de la plantilla. Passem directament, si li sembla, al punt 7, on s'ha d'aprovar una nova ordenança sobre l'impost de les estades d'establiments turístics.
0: Sí, aquesta ordenança, recordem que ve regulada per la Generalitat i ens l'hem revisat i, bueno, jo, si no ens hem equivocat, les taxes estan regulades al màxim que marca la Generalitat. Per tant, estem dintre dels barems que ha marcat la Generalitat per les ciutats. O sigui, hi ha unes taxes per Barcelona i altres per la resta de ciutats. Uh-huh. En aquest cas, sí que estem complint la taula. I l'únic aquí es preveu uns ingressos de 855.000 euros per any i hi ha una previsió de en què es gastarà. Clar, el principal objectiu hauria de ser la promoció turística de Castelldefels i millorar la qualitat dels serveis que donem. I també, evidentment, clar, si tenim molts turistes, què implica? Reforçar neteja, reforçar policia. Doncs aquí també hi hauria d'anar-hi una part d'aquestes partides, perquè es retroalimenten, no? Amb més turistes necessitem més serveis. Per tant, ja que recollim diners dels turistes amb aquesta taxa, doncs que repercuteixi als serveis que ho necessiten. Jo penso que anem pel bon camí, que s'està fent bé. No veiem cap punt aquí de disputa, no està bé.
1: Perfecte, amb això passaríem al següent punt. En aquest cas és un punt també molt tècnic, aquesta adhesió de Castelldefels al sistema de compra pública de la Diputació de Barcelona.
0: Sí, això fa molts anys que ho fem perquè la Diputació, per exemple, cotxes de policia, fa el rènting de moltes poblacions, per tant podem fer un rènting de 50 cotxes i ens adherim i surt més barat, perquè no és el mateix negociar per 4 cotxes que negociar per 50 de moltes poblacions. Bueno, inclús jo diria que dintre d'aquests convenis marc han hagut manteniment d'ascensors, que la pròpia Diputació, no sé si era la MB, contractava una empresa per tots aquells ajuntaments que s'adherien. Així no havies de fer... Així evitem el que és la burocràcia interna. No haver de fer un plec de condicions per un contracte nou, ho fa la DIPU i ens adherim tots. Mm-hmm. És un avantatge.
1: En aquest sentit, aquí a Ràdio Castelldefels també hem parlat de la compra pública de la llum, per exemple, els proveïdors, tot això s'ha de fer amb aquests marcs que ens faciliten.
0: Clar, tot el que sigui estalviar-nos nosaltres burocràcia i temps dels nostres tècnics treballant en una cosa que... Per posar l'exemple més fàcil, el tema de les sancions. Totes van via la Diputació. No tenim aquí un software per imprimir les multes i després enviar-les al banc. No, aquest software és únic i el té la Diputació. I és un software que pot costar 1.000, però clar, serveix per una ciutat com per 100 ciutats. Mm-hmm. És una manera d'estalviar i minimitzar costos. Mm-hmm. Està molt bé,
1: això. Doncs amb això arribem al següent punt, que és l'aprovació inicial del nou reglament del Consell Municipal d'Educació. Quina importància té reforçar aquest òrgan de participació?
0: Bueno, té molta importància perquè per nosaltres, pel PSC, l'educació ha de ser un dels pilars de la ciutat, perquè darrere de l'educació tenim civisme i tenim molts valors que volem defensar. I aquí el que s'està fent, s'ha treballat aquest reglament amb el Consell Comarcal, per tant anem tots de la mà. Aquí tampoc hi ha discrepàncies ni divergències. Aquí el meu company, el Cristian Guillamón, és el que sí que va als consells escolars i bueno, ens va comentar que ho veu perfecte, que és una gran mesura adherir-nos amb aquest consell. Bueno, a l'aprovació inicial d'aquest reglament.
1: Perfecte. El següent punt, un punt on a més s'han desestimat unes al·legacions presentades per part de Movem en Comú Podem, és l'aprovació definitiva del reglament d'armes de la policia local. Quin serà el posicionament del Partit Socialista en aquest punt?
0: Nosaltres aquí l'aprovarem perquè ja ho vam aprovar a l'aprovació inicial i aquí també ho aprovarem. És que aquí... ja ho vam veure amb aquell ple, Movem entra en uns temes que la veritat no és competència directa del regidor de governació, venen marcades per a nivell europeu, estatal i generalitat. Per tant, li poso un exemple. Nosaltres va haver un moment amb una alerta terrorista molt alta que vam voler comprar armes llargues per la policia, escopetes. I no ho vam poder, per què? Perquè la normativa geneta no ens ho permetia. Per tant, per molt que el regidor de Tor vulgui fer això o allò, no pot. I aquí l'únic que estem fent és ens estem adequant al reglament. I en aquest cas s'està millorant el reglament de l'ús de les tàsers, s'està millorant el reglament dels altres elements dissuasoris, com els sprays, etc., que abans no hi eren. Però això no s'ho ha inventat el senyor Soler, això ve marcat. Això no entenem també la postura de Movem, a vegades.
1: I també s'aprovarà, el següent punt serà l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat. Quins són els principals avenços que detecten des del Partit Socialista o quina és la seva valoració d'aquesta ordenança?
0: Aquí nosaltres no vam veure massa canvis perquè s'han enfocat molt en els vehicles de mobilitat personal, els famosos patinets, però ja ho vam incloure en l'anterior ordenança. Aquí el que hem trobat a faltar és més valentia a l'hora de segregar els carrils bici. No han sigut prou valents. I, bueno, aquesta ordenança millora l'anterior, però la millora bàsica és adaptar-se a les noves normatives que ha marcat a la DGT o a l'àrea o Barcelona. O sigui, les ordenances, normalment, les de mobilitat i civisme, són un reflex del que fa Barcelona, normalment, perquè Barcelona té molts més mitjans i pot preparar-se molt millor a nivell legal, a nivell jurídic, etc. I un cop ells la tenen, nosaltres podem mirar i agafar el que ens interessa o no, però sempre a partir de la llei. O sigui, hi ha un tope i no podem... Hi ha un mínim i no podem estar per sota del mínim i a vegades Barcelona marca màxims. Aleshores, nosaltres ens movem pel mig. Aquí el que farem serà com l'altre, amb l'anterior ple, fer algunes preguntes de mobilitat que van quedar mal aire. Per exemple, està molt bé modificar les sancions sobre els vehicles de mobilitat personal, els patinets, però clar, faràs campanyes, informaràs de quan és la sanció, qui l'ha de pagar en cas de ser menor, etc, etc. Doncs també, clar, una cosa ha d'anar acompanyada de l'altra. També ens agradaria parlar d'abusos de barri, ens agradaria parlar també d'abusos llançadera a platja per evitar que la gent vagi en cotxe a la platja, etc, etc.
1: També precisament mencionava com a exemple l'ordenança de civisme i és la següent també que es debatrà, aquesta modificació de l'ordenança de civisme. Consideren que és una actualització necessària?
0: Sí, aquí aquesta és diferent. Aquesta és diferent perquè hi havia punts a l'ordenança de civisme que s'han mogut a altres ordenances, com la tinença d'animals, com la mobilitat, etc. Per tant, s'ha hagut de primar l'ordenança de civisme, perquè ja hi ha molts punts que es toquen amb altres ordenances, i adequar-la als temps actuals. Em sembla que també toca bastant el tema de les terrasses al centre del poble, fa una distinció una miqueta més precisa respecte a l'anterior, però clar, a nosaltres no ens han consultat i tenim experiència dels últims 8 anys de governar i ens agradaria haver fet propostes. Ens diran que podem fer al·legacions, molt bé, però ens hauria agradat participar al debat perquè tenim moltes coses a dir, tenim experiències que abans potser no es podien fer i ara sí que es podrien fer. Eren altres temps. Nosaltres, els últims 2 anys de legislatura, venien del Covid. Venien del Covid i tampoc podies apretar massa a les terrasses perquè havien estat tancades. Per tant, potser ara sí que es podrien fer alguns canvis importants perquè aquí al centre del poble el tema de les terrasses, recordi vostè, que van treure una cistella a la pista de bàsquet a Can Bou perquè molestava 3 veïns. Ara l'han reposat. Però és que aquí al centre del poble, quants veïns molesta cada dissabte una festa de plaça d'església? Bueno, no passa res, és la plaça central del poble i s'ha de fer. Però clar, i totes les terrasses del carrer Església Arcadí Balaguer, doncs tot això ningú pensa en totes les persones que hi ha aquí visquent i que potser el gran problema no és la terrassa, perquè miri, si tanquen a la 1 ja és una bona hora, però és que a les 3 i a les 4 passen camions de neteja. Passant les barredores. Clar, la gent que viu aquí, fins a la 1 no pot anar a dormir i a les 4 igual els desperten. Per què? Perquè han de passar les barredores abans que es munti la terrassa a les 6 del matí. Clar, tot això no està pensat. Uh-huh. I, bueno, aquí nosaltres suposo que la nostra postura serà d'abstenció i si presentem al·legacions a veure si les accepten o no, ja determinarem el nostre vot amb el ple que s'aprovi definitivament. Però bueno, encara ho hem de parlar a nivell intern.
1: Uh-huh. Amb això arribem al punt 13 del ple de demà divendres, un punt que precisament vostè ens pot parlar des de l'experiència amb la gestió de protecció civil, perquè el que ens arriba és l'aprovació inicial del document únic de protecció civil municipal, el conegut com a DUPROCIM. A més, en un estiu marcat pel risc d'incendis, aquests episodis de calor extrema que estem visquent, no només aquí a Castelldefels, de manera general.
0: És molt important aquest punt. Inclús va entrar d'urgència en comissions perquè pogués entrar en aquest ple i és un document que unifica tots els protocols que tenim ara de prevenció, ja sigui d'incendis, d'inundació, s'ha ampliat a temes aeronàutics, sísmics i de vent, perquè ara cada vegada les ventades són més fortes, no és com fa 20 anys, potser, i també inclou una organització municipal més acurada. També hi ha un organigrama molt més acurat i també, i jo el que destacaria aquí, és tota la prevenció i detecció de riscos. Aquest document parla molt concretament en cada una de les àrees dels riscos. I això és també molt important. O sigui, si tens una bona previsió dels riscos, pots actuar. Pots actuar amb mesures de contingència, no?, per evitar-los. Uh-huh. A veure, és un document, no l'he pogut llegir perquè ens va arribar molt, molt a última hora, ens ho van presentar a les comissions i bueno, jo el veig molt positiu i necessari. Ja hi havia un, però era una mica més dispers i tampoc estava tan ben organitzat com aquest, que inclou tot. Per tant...
1: A més, aquest ens arriba com des de la Generalitat, és un document únic que ens ajudarà a fer una coordinació millor entre també perquè tots els pobles, ciutats, disposarem d'un document únic, com bé diu el seu nom.
0: Sí, sí, no, i nosaltres, per desgràcia, també vam viure a Glòria, a la nostra legislatura, i bueno, estàvem preparats, però vam quedar desbordats, i a partir d'aquell episodi, doncs, la policia va comprar vehicles 4x4 que poguessin també anar per l'aigua, no? O sigui, les pick-up famoses, i bueno, es van canviar alguns protocols, però clar, ens vam trobar en una situació inèdita. I tot de l'experiència s'aprèn. I és que ara el futur és immediat, que les situacions seran de gran ventades, de gran pluges. Jo voldria destacar que a mi aquest estiu m'està recordant molt a un que vam viure fa uns quants anys, que venia a actuar David Bustamante a les Festes Major.
1: Doncs fa anys, d'això fa anys, sí. Ho recordo, sí.
0: I vam haver de suspendre-ho dues vegades, per episodis de pluja brutal. Es va suspendre a l'agost i després no sé si ho vam moure a l'octubre, es va tornar a suspendre i jo crec que al final ja no va arribar. Si l'assegurança es va tornar els diners... Doncs aquest estiu té aquesta línia, perquè si ens preguntem tota aquesta calor que fa evaporar l'aigua del mar, aquesta aigua evaporada, un dia haurà de caure. Per tant, no sé si caurà aquí o al Pirineu, però el dia que caigui caurà amb força. I és una situació molt semblant a d'aquella època. I el pitjor de tot és que els boscos estan secs, ara els matolls estan secs, per tant, qualsevol imprudència poden tindre un problema molt gran. Entenc que aquest any, com sempre, s'ha prohibit accés ja a les motos a la muntanya per evitar precisament això. Ara tenim també, vostè ha dit abans, no? Tenim la prohibició de focs artificials i de petards. Bueno, però a la celebració del final del Mundial es van sentir. Per tant, pots prohibir, però si no tens mitjans per fer complir la prohibició... Bueno, esperem que no tinguem cap episodi. Els nostres veïns ho estan tenint, ja van dos incendis a Gavà. Esperem que no ens arribi aquí.
1: Mm-hmm. Doncs amb això arribem als darrers minuts d'aquest espai de tertúlia política. Mm-hmm. Així que ens queden alguns punts més, però els més importants em sembla que ja els hem pogut comentar i m'agradaria demanar-li quina és la seva impressió de quina durada tindrà aquest ple.
0: Aquest ple, el no tindrà escrits inicials. Té uns punts bastant ràpids, sí que tenim dos, tres punts que tindran debat. Jo crec que pot ser un ple curt comparant-lo amb els anteriors, pot ser 4 hores o menys. I a les 5 podem estar fora, perquè només hi ha una moció també. Doncs jo crec que podrem estar fora abans de les 5.
1: Molt bé, doncs amb aquesta previsió, veure si es compleix. Sí. Jordi Planell, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Castelldefels, moltes gràcies per aquesta estoneta, per prendre's el cafè amb nosaltres al Coffee.
0: A vostès.
1: Adéu,
0: bon dia.
1: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana. Castelldefels Coffee.
1: Molt bé, doncs estem al Castelldefels Coffee i com cada divendres, cada 15 dies, ja sabeu, de manera alternativa, arriba el torn d'Esquerra Republicana, el nostre espai de tertúlia política. Avui m'acompanya la regidora d'aquest partit, aquí a Castelldefels, la Lourdes Armengol, amb qui repassarem l'actualitat de la ciutat, perquè ja sabeu que avui tenim el ple municipal. Molt bon dia, Lourdes, com
3: Molt
1: està?
3: Molt bon dia.
1: Doncs així, en context d'actualitat, aquesta setmana el tema principal d'Oci és la Festa Major, perquè ja tenim la programació sobre la taula, ja s'ha confirmat que tindrem els concerts de Chenoa, de Tallets, Ginestar, Toreros Muertos, i a més ens arriba també una novetat aquesta setmana, que són les primeres penyes de Festa Major, un model que busca més participació ciutadana. Com valoren tot plegat?
3: Sí, bueno, en principi nosaltres ho valorem, hi ha coses que evidentment nosaltres tenim una tendència i potser trobem a faltar més grups catalans, tot i que hi hagin estat, però bueno, a nosaltres ens agrada més que siguin grups més de casa, però bueno, és una mica compaginar el que volen la gent més gran amb la gent més jove, per tant no tenim en principi massa cosa a dir a aquest respecte. Sobre les penyes, antigament es feien aquí a les penyes, quan no hi havia, bueno, era una manera d'unió, un nexe d'unió identitari de Castelldefels, inclús es disfressaven, hi havia samarretes que es feien per l'ocasió, i ara mateix hi ha una persona que ha cedit les samarretes a diversos anys de Festa Major, de diverses vegades que s'ha constituït les penyes, a l'Arxiu Municipal. O sigui que en principi, nosaltres pensem que aquí lo de penya potser se'ns apropa més la paraula colla i tal, però hem de tenir en compte que aquí ha existit aquesta figura.
1: Molt bé, doncs ara és el moment ja d'entrar a l'altra...
3: Si em permets una cosa?
1: Sí.
3: Referent també en tot el tema de la Festa Major, en quant al cartell, nosaltres el que demanaríem és que es recuperés el concurs de castells de cartells que s'havia fet moltes vegades en el mandat anterior, en el qual vam estar a govern, ho vam fer. Aquest ha suscitat certa polèmica, aquest cartell, perquè a part de que està fet, suposo que amb IA i coses tecnològiques i eines tecnològiques, la figura del Garicorn no respon massa amb fidelitat al nostre Garigot, i això suscita certes polèmiques a les quals nosaltres pensem que sí que s'ha de ser una mica més fidel a el que és la imatge d'una figura com el Garigot, que se representa tant per la ciutat.
1: Potser els temes relacionats amb Festa Major segurament surtin a col·lació al llarg del ple, sobretot a la part final, en ple. Si pregunta, segurament escoltem alguna... pregunta en relació amb això. Doncs ara, i així, amb aquest tema, entrem a la principal cita política d'aquesta setmana, la cita que ja tenim avui amb el ple municipal, a la una, al Saló de Plens. Comencem. Tenim els temes destacats a debat i votació, són dues ordenances, però anirem una mica punt per punt, perquè l'inici en aquesta ocasió sí que és destacable que dins de l'ordre del dia no tindrem escrits per part d'entitats, i els primers punts seran més tècnics de control intern, de plantilla, modificacions i sol·licituds, no? Per part de comptabilitat.
3: Són punts molt, molt tècnics que queden molt en el centre de que és la columna vertebral de l'Ajuntament i que no té una exposició pública. No?
1: Per tant, passem directament al punt 7, si li sembla. Aquí arriba l'aprovació d'una nova ordenança relacionada amb l'impost a les estades d'establiments turístics. Com valoren aquesta nova ordenança?
3: A veure, nosaltres hi ha una mica de tot. En principi nosaltres creiem i estem d'acord i votarem favorablement aquesta ordenança, perquè compartim l'esperit aquest que el turisme genera activitat econòmica i riquesa, però que també genera una sèrie de costos a la ciutat i que és raonable que contribueixi a finançar tots aquests costos que genera, sobretot amb els serveis públics. L'ordenança diu que aquest recàrrec ha de servir pel finançament local i contribuir especialment a polítiques d'habitatge, amb la qual nosaltres no podem estar més d'acord. Però també, si llegim atentament, veiem que no estableix cap obligació sobre el destí d'aquest recàrrec, no? Dels recursos que recaptin. No garanteix en cap moment que aquests diners es destinin a habitatge o a la millora d'espais públics, ni als barris, etc., que suporten la pressió, diguéssim, d'aquest increment turístic. Jurídicament passen a formar part dels recursos generals de l'Ajuntament, i el pressupost, en definitiva, al final, quan es debat el pressupost, és el que determina on es gasten aquests diners. Aquesta ordenança que és aquesta ordenança de Castelldefels, no és única, Tenim un exemple, un precedent, que és la de Barcelona, però amb una clara diferència, que ja hi va haver, quan es va fer l'aprovació d'aquesta ordenança, un compromís polític explícit que es destinarien aquests diners per la seguretat, la gestió d'espais, etc etc. Llavors, aquí, això potser nosaltres és el que trobem a faltar amb aquesta, no? Que hi hagi doncs, un compromís específic que digui que serà exclusivament per això, no? Que no quedi tant a l'aire la recaptació d'aquests recursos, no? I que l'Ajuntament d'alguna manera doncs, es comprometi doncs, a assumir, no? Davant del ple el compromís que revertiran per la millora de la ciutat aquests càrrecs. Nosaltres no volem que quedi només solament com una nova font d'ingressos per equilibrar un pressupost. No? Volem doncs, això. Què ens agradaria a Esquerra Republicana? Doncs ens agradaria que aquests ingressos es tinguessin prioritàriament a polítiques d'habitatge, a la rehabilitació, el suport a l'accés d'habitatge als joves i a la millora d'espais públics, a la neteja, bueno, en definitiva, que servissin realment per tenir una prolongació econòmica que servís per, d'alguna manera, millorar doncs, tots els afectats per aquesta pressió turística. Per això, en la mateixa intervenció, nosaltres proposarem que es plantegi en el ple un informe, no?, de manera, doncs, anual, per una banda concretant quina ha estat la recaptació d'aquest recàrrec i en què es destinaran doncs, cada any aquesta recaptació nova que nosaltres que recaptem d'aquesta pressió turística. I aleshores això doncs, que contribueixi a preservar la qualitat de vida dels residents. No? O sigui, per una banda, transparència amb el ple, amb la ciutadania, exposar quina ha estat la quantitat i a què es destinaran cada any. Aquesta seria la nostra visió d'aquesta ordenança. Per tant, doncs, en principi, sí, ens agrada la música, però la lletra ens falta doncs, alguna petita qüestió que debatarem en el ple i suposo que és molt possible que s'assumeixi. Uh-huh. Esperem. Uh-huh.
1: Molt bé, amb això arribem al següent punt, uh-huh, on es proposa adherir Castelldefels al sistema de compra pública de la Diputació de Barcelona. Sí. Estem davant d'un punt molt tècnic.
3: Sí, és un avantatge de totes formes perquè és un paraigua, no? I aleshores doncs, tens molta més facilitat a l'hora de contractar serveis. Nosaltres amb les nostres anteriors legislatures en les que hem estat a mandat, doncs ho hem fet sempre, per tant, no hi ha cap problema amb donar el vot afirmatiu.
1: Perfecte, ràpidament passem ja al punt 9, llavors, perquè arriba al ple l'aprovació inicial d'un nou reglament del Consell Municipal d'Educació. Com valoren aquest reforç de l'òrgan de participació?
3: Doncs positivament, per dues coses. Primera, perquè respon a una realitat, no? Perquè el que teníem fa més de 30 anys que el teníem, el reglament, i aleshores doncs, ha canviat tot molt, no? Ha canviat la manera d'ensenyar i ha canviat també un context social que ens aboca doncs, a una sèrie d'aspectes diferents. No? I per altra banda, nosaltres pensem que també és positiu perquè s'han pogut assumir algunes de les aportacions que havíem fet com a Esquerra Republicana. Algunes d'aquestes aportacions, i diré així ràpidament, doncs, són el reconeixement explícit del Pla Educatiu de Tor. Vostè sap que el Pla Educatiu de Tor genera moltes sinergies, molta xarxa, amb AFES, amb diferents elements que treballen per l'educació dintre el poble i que fa més de 20 anys que existeix i per nosaltres doncs, és important que s'hagi doncs, revaloritzat aquesta figura. Després que incorpori els objectius d'aquest pla d'entorn que es generen cada any, entre ells un que per nosaltres és molt important és el suport a la llengua, la llengua catalana, evidentment. És la nostra llengua està en un moment doncs, una mica tèrbol i aquest suport doncs, es traduirà, entenem, amb actuacions molt concretes que nosaltres esperem que siguin compartides i això ens agrada molt. Nosaltres esperem que aquest aquest reglament sigui útil, però clar, si ha de ser útil, hi ha d'haver voluntat política i no es pot convertir només en un òrgan que reuneixi per complir l'expedient, no? I unes actes i mira, ens hem reunit i ja està. Per tant, tenim molts reptes i nosaltres creiem que com a espai real de participació es poden assumir i es poden treballar aquests reptes, no? Els reptes com l'abandonament escolar, la segregació, la inclusivitat, reforçar el benestar dels infants i els adolescents, facilitar l'accés a les activitats educatives, o sigui, són reptes, el de la llengua que us li he explicat abans, continuar fent del català una llengua de trobada i cohesió, per tant, són reptes que tenim i que pensem que si hi ha voluntat política, ara tenim el marc és el que és i ara hi ha d'haver la voluntat política per generar doncs, sinergies i generar accions que d'alguna manera doncs, ens aportin aquesta millora del conjunt de l'ensenyament a la nostra ciutat.
1: Uh-huh. I amb això canviem radicalment de tema perquè el següent punt, el número 10, és l'aprovació definitiva del reglament d'armes de la policia local. Passem a parlar d'un àmbit de seguretat i en aquest cas cal tenir en compte també que anteriorment s'havien presentat unes al·legacions per part de Movem en Comú Podem i aquestes en aquest ple d'avui ens arriben com desestimades.
3: Sí, aquest reglament a nosaltres ens va... no és que ens sorprengui, però és que no ens agrada segons quins tipus d'armes, perquè nosaltres estem per una policia doncs, local més propera, no tan impositiva, no? Més dialogant, i clar, hi ha coses com els companys de Movem que ens sonen malament. Però també hi ha d'altres, que és la regulació del mal ús, que poden ser positives pel conjunt en general de la policia local. Per tant, estem acabant de decidir quin serà el nostre sentit del vot. Encara tenim unes hores abans del ple i aquí estem.
1: Uh-huh. Amb això arribem a una de les ordenances que destacàvem, un d'aquests... De fet, arribaran a les dues seguides, perquè són el punt 11 i el punt 12 del ple, l'ordenança de mobilitat en primer lloc, i després ja parlarem de la de civisme. Doncs s'aprovarà avui definitivament, estarà a debat i votació aquesta nova ordenança de mobilitat, molt centrada als vehicles de mobilitat personal.
3: Sí. El que passa és que aquí nosaltres tenim el cor dividit, perquè per una banda compartim molt dels objectius que inspiren aquesta ordenança i necessitem, com diu, per exemple, doncs, el seu preàmbul, no? Que cal adaptar a una ciutat més segura, més sostenible i preparada pels nous models de desplaçament. Però a nosaltres el que no ens sona bé és que s'han presentat una sèrie d'al·legacions per part de veïns de Vistalegre i aquestes al·legacions s'han desestimat. Aleshores, nosaltres no ho entenem això perquè aquestes al·legacions no desvirtuen en cap cas l'ordenança, sinó que nosaltres creiem que l'enriqueixen, no? Perquè ells són els que tenen doncs, més coneixement dels carrers del barri. No? Uns carrers amb unes voreres molt estretes, tots són impracticables, tots hem passat per Vistalegre i nosaltres on els vianants han de compartir doncs, aquests espais petits amb vehicles, patinets, etc. Nosaltres doncs, creiem que les al·legacions aquestes van molt en la línia de millorar doncs, aquesta seguretat, aquesta sostenibilitat de ciutat, aquesta millora de ciutat, perquè el que diuen és que amb algunes de les avingudes, vies, carrers, de les que es parla la mobilitat... Perdoni, em sembla que és meu.
1: El seu telèfon, un segon, sí. Aprofito jo, vaig recordant que estem parlant amb Esquerra Republicana dins del Castelldefels Coffee, ja sabeu, l'espai de tertúlia política de Ràdio Castelldefels, i de seguida tornem, estàvem parlant d'aquesta ordenança de mobilitat.
3: Perdoni.
1: No es preocupi.
3: No, doncs el que li deia, no? Que són, hi ha alguns carrers, sobretot, no sé, el carrer Cervantes, que es baixa amb molta velocitat, el carrer Mansió, Andalusia, doncs que tenint en compte doncs, aquesta velocitat que s'agafa i que no es té en compte les senyals de disminució de velocitat, perquè la gent hi va com va, doncs nosaltres el que pensem és que les al·legacions estan encertades, perquè el que diuen és buscar alguna solució, tipus un Baden o alguna cosa així, que minori aquesta velocitat, no? Que, perquè de moment no ha funcionat aquest... Ui, ho sento, perdoni'm.
1: No es preocupi. el deixem. Ara, si vol, no es preocupi, el posa en silenci i jo aprofito, continuo parlant d'aquesta ordenança de mobilitat, que més de seguida entrarem a parlar també de la de civisme. Ja tenim.
3: Perdoni, perquè sempre tanco el mòbil i avui m'estan aixecant.
1: Hem tingut mala sort. Continuem,
3: sí.
1: Continuem.
3: Bueno, doncs això que li deia, no? I llavors, doncs, a nosaltres el que més ens sorprèn és que es parli de participació, es parli d'una cosa compartida i no ens doni, no siguin capaços d'assumir certes al·legacions. A veure què diran durant el ple, però per nosaltres una ciutat segura, una ciutat que comparteix les vies, que comparteix l'espai, doncs ha de tenir una jerarquia, no? I aquesta jerarquia seria primer els vianants, després la mobilitat activa, la bicicleta, etc., després el transport públic i finalment el vehicle privat. Per tant, en aquesta línia, doncs, nosaltres doncs, és el que intervindrem en el ple, no? Sí, l'ordenança de mobilitat recull coses positives, però, per una altra banda, la participació ciutadana cada vegada està... No, bueno, nosaltres veiem que no s'acaba d'incorporar en el dia a dia d'aquest equip de govern.
1: Doncs ara sí que arribem al punt 12, aquesta ordenança de civisme. Aquí crec que és important recordar que l'ordenança de civisme, el que ens arriba és una actualització, perquè a més era molt més àmplia i s'ha anat com desglossant, perquè a partir d'aquest civisme ens apareixen la de mobilitat, la d'animals, no? S'ha anat com desglossant.
3: Sí, això ho va explicar el regidor, va dir que era com tancar el cercle, no? S'havien anat renovant diferents ordenances i aquesta de civisme doncs és una ordenança molt important, perquè d'una manera ens regula doncs la manera d'interactuar entre nosaltres, no? Nosaltres no qüestionem en cap cas l'ordenança, la necessitat, no?, d'actualitzar l'ordenança de civisme, perquè quasi la FELS ha canviat i cal adaptar les normes. És el mateix que li deia abans quan parlàvem del reglament d'educació, de la comunitat educativa. Però precisament aquesta ciutat ha canviat i nosaltres creiem que hi ha algunes coses que també que ens preocupen i que no toquen l'ordenança. Com és, per exemple, doncs, els barris més de platja, no?, on estan suportant doncs, cada dia sorolls, botellots, manifestacions, estacions de diversos orígens, i que aquest és el que no acaba de quedar, es queda curt, diguéssim, es queda curta aquesta ordenança en aquest sentit. Nosaltres fa temps vam presentar també una moció en el que parlàvem també d'un pacte de nit, no? Perquè per poder doncs, introduir la figura dels mediadors abans de... L'ordenança parla de multes, nosaltres parlàvem de mediació. I aleshores nosaltres doncs, vam parlar doncs, això, de tenir doncs, uns mediadors, unes figures que poguessin doncs, tallar el conflicte abans de poder de que es desenvolupi més. Com li deia, aquesta ordenança queda defensa que la convivència s'ha de construir en prevenció, però en canvi tot el tema de la mediació el deixa de banda. I per tant aquí nosaltres hi trobem un buit important. Nosaltres continuarem defensant el model que protegeixi el dret al descans a la gent, que reforci la feina de la policia local, però que també incorpori doncs, eines modernes de prevenció i mediació. Hem de tenir en compte que ja en el nostre primer mandat vam treballar moltíssim perquè la platja fos un lloc de convivència amb un turisme familiar, que la idea i la inèrcia que s'havia treballat fins a les hores per part del Partit Popular, que era gresca i festa i decibels a ple volum, nosaltres ho vam contenir i vam intentar doncs, que això fos d'una altra manera. Inclús hi van haver-hi fins i tot denúncies de veïns. Creiem, la nostra manera d'entendre que s'està tornant a un model molt de festa i botellot, i això és el que nosaltres doncs, reclamem que d'alguna manera estiguem alertes. I sobre l'ordenança el que li deia, menys multes, més mediació i més restricció en quant a sorolls, a festes multitudinàries, bueno, multitudinàries en les guinguetes, en fi, aquesta és la nostra manera doncs, de veure aquest oci nocturn.
1: Doncs ens quedaria algun punt més que podríem comentar, però com estem entrant en aquesta recta final, si li sembla, passem directament cap a la moció, perquè en aquest ple de juliol només hi ha una moció que precisament han presentat des del seu partit polític, sí, des d'Esquerra Republicana de Castelldefels, i que demana un model de patrimoni al servei de la ciutadania.
3: Sí, sí. Parla, doncs, això mateix, això que li deia abans de començar, no? De tenir en compte tot el patrimoni, no tan sols el castell, que el castell està molt bé i també se li dona un ús a vegades excessivament turístic, no? Nosaltres volem que aquest castell tingui, sigui part, pertanyi a la ciutat en el sentit identitari, que la gent coneixi la història, que la gent se'l faci seu, però també tenim altres coses. Aquí tenim masies, tenim torres, tenim antics camins, tenim sectors agrícoles que s'han anat transformant al llarg del segle XX i que són per nosaltres també és important i que són una part de la memòria col·lectiva i que no volem que desapareixi, no? En aquest sentit, nosaltres el que diem és que hauríem de tenir una visió no tan centralista, és a dir, que no s'acabi la història al centre, sinó extrapolem-la als barris, no? Vista Alegre, el Canyàs, Bellamar, Poal, les seves masies, les torres d'estiueig, els antics camins, com li deia. Han de ser un espai que generi identitat, memòria i pertinença, no? I que cada barri conservi i promogui un element patrimonial significatiu. Aquí també ens agradaria parlar, la intervenció que farà la meva companya, és que ens centrem moltes vegades en coses que en aspectes, en patrimoni molt llunyà, però tenim un patrimoni del segle XX molt ric del que serien les cases d'estiuets i els xalets residencials, que tot això ha anat desapareixent, no? I ja, a més, és terrible, perquè és com allò que diem que a la platja posem una casa amb teulades de pissarra que correspon al Pirineu o a altres llocs, no? Aleshores, nosaltres creiem que s'ha de conservar la identitat urbanística també, perquè també és patrimoni, no? de la ciutat. I en aquest aspecte, doncs, podria dir dos exemples, no? En el carrer 11 es van derruir sota una sèrie de xalets d'aquests, com li deia, residencials per construir un edifici de pisos, i nosaltres creiem que això va en detriment d'això del que li deia, no? de la mateixa identitat de Castelldefels, del mateix sentiment de pertinença, perquè si van desapareixent, doncs, aquestes edificis patrimonials es van descuidant, perquè es descuiden, doncs falta, doncs, aquesta essència que ens uneix i interactua entre nosaltres. Per això nosaltres, Esquerra Republicana, li demanem, doncs, també al govern que hi hagi una partida consolidada en el pressupost que es dediqui, doncs, que podria lligar amb allò que hem dit abans de la taxa, no? Podríem lligar-la, no? Una partida consolidada que es nodrís de la taxa
1: turística, d'establiments turístics.
3: I doncs, es repercutís en això, no? amb la rehabilitació, amb la promoció de tot aquest patrimoni que tenim divers a la ciutat i que moltes vegades, doncs, ho oblidem, no? I, bueno, és això. El patrimoni és de tota la ciutat de Castelldefels, hauríem de procurar que fos així, no és patrimoni d'un govern en concret, i aleshores és una pena, doncs, bueno, que diferents governs, doncs, s'utilitzin, doncs, diferents, podem dir un plural, utilitzem, doncs, per benefici propi, doncs, una sèrie d'elements significatius de la població.
1: Mm-hmm. Per tant, un catàleg amb un pressupost fix seria la petició.
3: Ja es fan els catàlegs, però abans de fer els catàlegs, per exemple, a l'avinguda 308-302, abans de passar el catàleg, es va derruir un xalet d'aquests típics d'aquí de la costa, i es va fer també uns edificis de luxe, doncs, intentar que preservar, doncs, sobretot el que li deia, no tan sols el castell i les torres de que pertany al segle XV, al segle XVI, bueno, el castell no, però les torres sí, intentar també que tota la façana marítima, que tot aquests xalets que li deia residencials, que són fruit d'un moment molt determinat, doncs, es conservin i generin, doncs, això, identitat i pertinença, aquest sentiment d'identitat i pertinença.
1: Mm-hmm. Doncs amb això ja sí que arribem al moment d'acomiad d'aquest, sí, Castelldefels Coffee, la tertúlia política de Ràdio Castelldefels, on avui ens ha acompanyat la regidora d'Esquerra Republicana, Lourdes Armengol. Moltíssimes gràcies.
3: Altre cop, gràcies a vostès. De cop li vull demanar disculpes perquè sempre tanco el mòbil avui, no, justament, doncs, bueno, és allò que la família a vegades no...
1: No pateixi, no pateixi.
3: Moltes
1: estat
3: gràcies,
1: un incís molt
3: i bon estiu.
1: Bon estiu i moltes gràcies. Adéu, bon dia.
4: Castelldefels Coffee.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Fons.
1: Durant més de 2 mesos, Castelldefels ha respirat dansa. Places, carrers, equipaments culturals i fins i tot els jardins del castell s'han convertit en escenari d'un nou festival que ha volgut recuperar i reinventar una cita amb una llarga trajectòria a la ciutat. Viudansa no només ha canviat de nom, també ha canviat la manera d'entendre el festival, més obert, més participatiu, més present als carrers i amb una clara aposta per combinar companyies internacionals amb el talent local. Ara que el festival ja ha acabat, volem saber què hi ha darrere de tot plegat, com es construeix un festival d'aquestes dimensions, què funciona, què no funciona i què queda després d'aquests mesos de feina. Avui, a Ràdio Castelldefels, obrim les portes del backstage de Viudansa. Ens acompanya una de les persones que ha estat al capdavant d'aquesta primera edició de Viudansa des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament, la Lorena Romero. Moltes gràcies, Lorena, per estar aquí amb nosaltres i bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Doncs abans de parlar de Viudansa, m'agradaria començar pel principi, perquè hem de recordar que Castelldefels ja tenia un festival internacional de dansa, però s'havia deixat de fer durant un temps i ara s'ha reprès amb aquest Viudansa. Què va fer? Quina va ser l'espurna per dir l'hem de reprendre i s'ha de reformular també?
2: Vale, ja feia temps que nosaltres estàvem pensant des de l'Ajuntament que aquell festival que es feia en aquell castell, amb un format determinat, tenia que retornar a la ciutat, potser amb un nou esperit, amb una nova manera de ser. I llavors, des d'aquell moment, pues, ja feia mesos, com he dit, que ho estàvem pensant, i bueno, vam trobar en el moment adequat que l'entitat 360 es va posar en contacte amb nosaltres, que és una entitat que volia promoure els artistes i la dansa, i sobretot d'aquí de Castelldefels, i nosaltres volíem tornar una altra vegada amb el festival, per tant va ser com l'ocasió perfecta.
1: Uh-huh. I quina era la gran idea inicial que teníeu al cap? Perquè recordem que el festival s'ha estructurat en 3 grans eixos, espectacles, radar Viudansa i off Viudansa. Com es va arribar a aquesta programació, a aquesta nova proposta?
2: Nosaltres sí que teníem clar des del principi que volíem un festival obert a tothom, que es fes en el carrer, que els nostres carrers fossin un gran escenari d'artistes, i que així la gent no tingués que anar, per exemple, a un teatre per poder-ho mirar, sinó que caminant pel carrer pogués veure a qualsevol peça artística, i per això en aquest format vam decidir que també seria important fer 3 eixos. Un que seria el de professionals, que hem tingut artistes professionals internacionals, després un altre que seria el de radar, que serien tallers, on ja hem tingut tallers familiars, tallers per professionals també, de tot tipus, i després l'off Viudansa. L'off Viudansa neix com la idea de que les entitats locals i les escoles locals poguessin expressar i mostrar totes les seves peces o el seu treball que han de tot el curs.
1: Uh-huh. I dintre d'aquesta acció que ens destacaves, d'aquesta proposta que ja teníeu des del principi clar, que volíeu que el talent, que tota aquesta música i aquesta dansa, perquè a més també hi havia tota aquesta part d'una programació ben variada, doncs que arribés a la ciutat en forma d'escenari, que ens convertís Castelldefels en forma d'escenari, doncs hi ha algun espai que us hagi sorprès especialment a la resposta del públic?
2: Bueno, hem tingut 6 espais, hem tingut teatre també, hem tingut la plaça Neus Català, la plaça de l'Església, hem tingut també el castell, la sala Margarida Xirgo. A mi especialment potser m'ha agradat molt la plaça de l'Església, perquè allà n'hi ha molta gent que si no ho fas al centre del poble potser no hagués anat a veure aquesta peça o aquell dia, no? I passàvem per allà i, bueno, i agafaven una cadira o potser no, i es quedaven i ho miraven. I llavors això ha estat força bonic.
1: I si anem més enllà també aquesta mirada de fer Castelldefels un escenari, aquí també el que aconseguim és que el 90% de la programació fos gratuïta. Un altre dels aspectes també, no?, de fer arribar tota aquesta programació a tota la ciutadania de manera oberta, de manera accessible, i això crec que ha estat un altre dels motius de l'èxit del Biodança.
2: Correcte. El 90%, com tu dius, ha estat gratuït. Solament n'hi ha tres peces o tres espectacles que han sigut, bueno, que han estat de pagament. Han sigut les dintre del Teatre Plaça, Los Aurora, el Ballet i també la Laura Funes, que ara se m'havia anat. Correcte. I, per tant, eren les úniques de pagament. I també hem de recordar com hem pogut fer que el 90% sigui gratuït. Hem de donar les gràcies també al programa Puntcat, que han sigut una subvenció bastant gran per part de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.
1: I ja que estem mencionant xifres, parlant del 90% de la programació fos gratuïta, ens explicaves aquestes tres que sí que eren de pagament al Teatre Plaça, hem de destacar també que en total, durant aquests dos mesos, hi ha hagut 33 activitats diferents. D'aquestes 33, parlem de els tres grans eixos de l'estructura del festival, o com era aquesta programació?
2: Sí, quan parlem de les 33 activitats estem parlant de totes les activitats que s'han fet, ja siguin espectacles, ja siguin tallers, com per exemple el flautista de Melín, Ballet Fit, Explica Dansa, Elena Espanyol, per exemple, va fer un taller molt bonic a l'Escola Municipal de Dansa per a les persones TEA, i després també tots els espectacles professionals que hem tingut o al carrer o al Teatre Plaça, a part de formacions que també hem fet via online també o dintre de la sala Margarita Xirgo.
1: I la xifra més important, quantes persones han gaudit aproximadament del Festival Biodança?
2: Pues gairebé 9.000 persones han assistit durant tots aquests... Clar, és que són dos mesos de dansa al carrer i de tallers que han assistit pues gairebé unes 9.000 persones.
1: I, com sempre diem, les xifres són molt importants, però una vegada que acaba el Biodança, entenc que ha començat un període també de reflexió, de veure què ha funcionat, què no ha funcionat, a establir indicadors, no?, d'èxit, i a més suposo que també heu rebut feedback, comentaris tant de persones assistents com de les persones que han participat a la pròpia programació. Hi ha algun comentari que destaqueu o que és el que realment us ha emocionat, no?, al llarg d'aquests mesos de preparació i tot el backstage que heu viscut amb les persones que han participat? Tens algun record, Lorena, alguna cosa així especial?
2: A veure, realment el feedback dels assistents ha sigut molt bo, els ha agradat la qualitat de les peces moltíssim, però a part d'això també la gent que viu la dansa, és a dir, les escoles de dansa totes les persones que viuen de la dansa aquí a Castelldefels estan molt contentes. A més, a mi m'agradaria també donar les gràcies a l'Escola Municipal de Dansa, a totes les escoles per el seu suport, però especialment a l'Escola Municipal de Dansa perquè ens han ajudat molt en quant a organitzar i a muntar linoleum, escenari, etc. O sigui, està també força la seva ajuda.
1: I recentment doncs, ja teníem aquesta gala de Cluenda, això era als Jardins del Castell, també era una manera de celebrar tota la feina que hi havia darrere, no? Com la vau viure les persones que heu fet possible aquest festival a la ciutat?
2: Pues va ser un dia, una nit més ben dit, molt bonica. La veritat que va sortir tot molt bé. Amb la llum, a veure, ja tenim el castell força bonic, amb les seves llums i demés. També vam fer un vídeo resum de aquests dos mesos de festival. I a més vam tenir també l'espectacle de Concept, que és un grup internacional cubà que ha guanyat força premis, per tant va ser ja com el colofó, no?, d'aquests 2 mesos de treball.
1: I ara anem a fer aquesta part de

0: a la Núria i a l'Anna, perquè ens van organitzar o dividir o ajudar molt a estructurar a aquest festival, no? Sobretot i sobretot també ens van aportar tot el que té a veure amb els professionals, elles que estan dintre del món de la dansa i ho coneixen també, pues, gràcies a elles van poder tenir aquesta, no, aquests artistes amb tant de nivell.
1: Uh-huh. I buscàveu expressament aquesta combinació de que hi haguessin artistes de gran renom amb també el talent local, fomentar el talent de Castelldefels.
0: Correcte. Nosaltres hem tingut artistes molt bons, però a part volien que tothom o la gent que tingui o els ballarins, no?, que nosaltres tenim a la nostra ciutat i que tenen peces boniques o que volen treballar en alguna peça, ho poguessin fer en un escenari que nosaltres li hem ofert.
1: Uh-huh. I parlàvem abans d'aquestes 33 activitats repartides al llarg dels 2 mesos del festival. Sempre hi ha imprevistos quan s'organitza qualsevol esdeveniment, no? Podem pensar, per exemple, la meteorologia, canvis d'última hora, que hi hagi necessitats tècniques. Quina ha estat la situació més complicada que us ha tocat viure amb el Viudansa? O ha anat tot sobre rodes?
0: Bueno, sempre surten coses, però hem tingut bastanta bona sort, perquè, per exemple, en quant al temps, no hem tingut pluja, més bé tot el contrari, massa calor, però no hem tingut, bueno, tens algun artista o algun proveïdor, no?, que cau 2 o 3 dies abans i ho has de canviar per alguna cosa, però bueno, ha estat tot bastant, hem tingut molta sort en tot.
1: També suposo, com tot, no?, que quan acaba i feu tot el balanç o en el mateix moment del Viudansa, quan ja porta sí, unes setmanes, que arriba un moment en el que fas clic i penses, això està funcionant. Quan vau tenir aquest moment?
0: Bueno, la primera prova era a la inauguració del dia 29 d'abril, no?, que queda ja molt lluny, que coincidia amb el dia de la dansa. I aquell dia va ser, per nosaltres potser, per l'Àlex i per mi, els dies més importants potser va ser el dia 29 i l'últim dia, no? Perquè és com els 2 dies que eren una mica gala, no?, per dir-lo així. I el dia 29, quan ja va passar i va sortir tot bé, vam estar ja molt contents i després, bueno, anem treballant poc a poc. Després cada dia es treballava, bueno, no podem treballar tots els dies a la mateixa vegada i anàvem, pues, poc a poc.
1: Clar, perquè des de l'àrea de cultura porteu moltes coses. A més, estaves mencionant ara el teu company de Tècnic
0: sí,
1: de Cultura,
0: correcte,
1: Àlex. M'agradaria preguntar-te, perquè has mencionat, has posat en valor també la feina i aquesta proposta per part de l'entitat 360.
0: Sí.
1: I, clar, des de l'Ajuntament, des de Cultura, heu liderat també aquest projecte. Tu, Lorena, i l'Àlex, com
0: sí,
1: heu fet aquesta coordinació? Com va ser tot el treball previ? I després ja ens mencionaves que una vegada que ja va començar, doncs, totes les setmanes hi havia activitats. Com es vivia des de l'àrea de cultura?
0: Pues, bueno, hem treballat junts i poc a poc, vull dir, al principi, quan ja portàvem potser la meitat del festival, no?, és quan ja comences a respirar una miqueta, no?, de, bueno, fins la meitat ha sortit bé. I després, bueno, més o menys ja anem treballant tot de la mateixa manera, no solament al festival. I aunque sí que és veritat que és un projecte nou i per tant no tens referències, no?, que pots anar a mirar a altres anys i ho fas de nou, bueno, ho hem fet amb molta il·lusió i sí que és veritat, amb molt de treball, però sobretot amb molta il·lusió.
1: Uh-huh. I ara estic recordant que justament quan va ser la cloenda, després aquí a Ràdio Castelldefels vam parlar amb el regidor de Cultura, Cristian
0: sí,
1: Undamal, i ja ens confirmava que havia estat un èxit al festival i que hi hauria una segona edició. Per tant, clar, moltes vegades ja passa que es tanca un festival, arriba aquest
0: sí,
1: moment que per fi baixa l'adrenalina,
0: sí,
1: però feu el balanç i ja heu de posar la mirada al següent festival. No? Parlem ara en clau de futur.
0: Sí.
1: Ja esteu prenent notes per aquesta segona edició?

0: Com que ara també estem treballant pel tema de la festa major i de més, és una mica difícil, no? Però sí que ens, bueno, tenim encara que sentar-nos i parlar del tema, però sí, jo crec que sí, que la idea és que continuï perquè ha sortit molt bé, farem canvis, hem de reflexionar què és el que ha funcionat millor, què és el que no, si potser hem de fer un festival de 2 mesos o potser hem de fer un festival una miqueta més curt, perquè és complicat després convalidar, no?, totes les activitats que n'hi ha al poble. No solament tenim el festival, sinó que hem tingut, pues, el festival de màgia, hem tingut els festivals de les escoles, perquè també hem de pensar que el festival agafa a juny, que és tots els festivals de totes les escoles de dansa i de tot. I per tant, s'ha fet això una miqueta complicat, no?, el tema de compaginar això. Però sí que la idea, i tenim la il·lusió de poder tornar-nos a retrobar amb 360 també i parlar de, pues, això, de què ha anat bé, què no ha anat bé i què hem de canviar de cara al pròxim any.
1: Mm-hmm. Posaves alguns exemples de cosetes que potser reformuleu. Hi ha d'altres que ja teniu clar que sí o sí això ha de continuar així al Biodansa?
0: La veritat que encara no hem parlat del tema, no? Lo que, bueno, hem pogut parlar, pues igual jo he parlat amb el meu company, no hem parlat amb el Christian, però no ens hem juntat, no? Les 5 persones que hem organitzat això, 360, el Christian, Àlex i jo, per una miqueta establir, no?, que coses tindrien que continuar i que no.
1: Mm-hmm. Us hem de deixar una mica de marge, més tenint en compte que estem de festa major d'agost.
0: A més, sorpresa, no? Hem d'anar treballant encara.
1: Molt bé. Però sí que potser hi ha alguna cosa que penseu de cara al futur del Biodansa, que és el que us agradaria que el continués diferenciant d'altres festivals de dansa que existeixen a Catalunya, o que us agradaria que l'acabés situant en un punt de referència de la dansa a Catalunya?
0: Per nosaltres el més important és la dansa al carrer, potser. O sigui, que la dansa no surti del carrer, no? Que continuï que continua al carrer perquè estigui a l'abast de tothom. Potser aquesta seria l'objectiu principal.
1: Mm-hmm. Bueno, en la línia també del que esteu treballant des de l'àrea de cultura, perquè precisament d'això també vam parlar en una ocasió amb el regidor, que ens destacava el fet que s'ha de tenir en compte la capacitat del Teatre Plaza. Estem parlant d'unes 400...
0: De 403 places.
1: Aproximadament. Clar, això és un límit. I ens deia, no, que no es volia quedar amb el límit, sinó que arribés a tota la ciutadania. Entenem que això és el que ha permès aquesta bona xifra que ens comparties, Lorena, de prop de 9.000 persones que han gaudit d'aquest festival. I amb això m'agradaria acabar ja aquesta entrevista amb una pregunta més personal, Lorena. Des del teu punt de vista, com a persona que ha estat organitzant aquest gran esdeveniment a la ciutat, amb què et quedes de tots aquests mesos de feina?
0: Pues em quedo sobretot amb el companyerisme i amb l'ajuda, no? És el que et comentava, no? Que abans jo et donava les gràcies que volia posar en valor, no?, l'ajuda de totes les escoles, però especialment de l'Escola Municipal de Dansa, però a més de tothom, inclús dels assistents que han vingut. Perquè a vegades quan teníem que, pues no sé, quan acabava l'espectacle, tothom es posava a recollir. O sigui, això era com, no? Et treu 2 o 3 hores, perquè si cadascú es recollia la seva cadira, si cadascú es posava, i fins i tot hasta els artistes que venien es posaven després a recollir el linòleum a l'escenari i tal. Això, jo em quedo amb això. Mm-hmm. Perquè abans, o sigui, hi havia vegades que plorava, no? Ostres, d'aquest companyerisme, aquesta ciutadania, aquesta... Jo em quedo amb això.
1: Mm-hmm. Crec que és un tret bastant comú en l'àmbit de la dansa, perquè precisament des de la ràdio es va organitzar un festival també amb motiu de l'aniversari, i era un dels aspectes també que ens va sorprendre a tothom, no? Quan estàvem, i justament també va ser al castell l'esdeveniment aquest, i hi havia aquest comú entre, sí, les persones que ja donaven per fet que ajudarien a recollir.
0: Exacte,
1: o sigui, exacte. Molt d'agrair.
0: Mira, l'últim dia allà al castell, bueno, van anar, com que havia un protocol, vam anar un moment, el meu company, bueno, el Cristian, bueno, a fer-nos una foto, no? com de record. Van baixar, van fer la foto, teníem que recollir totes les cadires, el linòleum, bueno, tot. I quan van trigar potser 10 minuts, en 10 minuts vam anar allà i estava tot recollit, perquè els artistes, els amics dels artistes, els amics de les noies de 360, o sigui, tothom havia començat a recollir i per tant estava tot recollit. I, ostres, sí, sí.
1: Doncs amb aquest aspecte tan positiu del Biodança ens acomiadem ja d'aquesta primera edició que, com ens has explicat, Lorena, ens deixa 33 activitats, prop de 9.000 persones assistents i sobretot aquesta bonica sensació de que Castelldefels s'ha convertit durant 2 mesos en un gran escenari i a més amb aquest extra, no? Ara amb aquest coneixement que darrere amb aquest backstage tan positiu, amb aquesta voluntat de col·laboració, amb aquest companyerisme que s'ha creat i que ara a més ens arriba aquest gran repte també, no? De consolidar aquest projecte a la ciutat, un repte més que teniu sobre la taula a l'àrea de cultura, tot i que per ara us deixem que respireu i bueno, que respireu i dediqueu l'esforços a la festa major d'estiu que la tenim ja gairebé aquí a tocar. Amb això, agrair-te, Lorena, el teu temps avui aquí a Ràdio Castelldefels.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia.
2: A fons.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Adiós.

0: Seguim ara al magazín de Ràdio Castelldefels i posem el focus en unes dades que ens ajuden a entendre millor com es mou el turisme al nostre territori. El Lab Turisme de la Diputació de Barcelona ha presentat la tercera edició de l'informe de visitants als atractius turístics de la regió de Barcelona corresponent al 2025, amb una novetat important, un visor interactiu que permet consultar les dades per municipis, comarques i tipologies d'atractius. I aquestes dades deixen també una fotografia positiva per a Castelldefels. El Canal Olímpic es consolida com el segon atractiu turístic més visitat del Baix Llobregat, mentre que el castell és també el segon recurs més visitat de la comarca a la categoria de patrimoni arquitectònic. Per conèixer què hi ha darrere d'aquestes xifres, com es recullen, què ens indiquen i com poden ajudar els municipis a planificar millor les seves polítiques turístiques, saludem ara la Montse Giró, cap del Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. Montse, benvinguda i molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Per començar, què és exactament aquest informe? Quin valor té per als municipis i als professionals del turisme?
1: Bé, sí, l'informe de visitants als atractius turístics de la regió de Barcelona que hem fet públic recentment des de Turisme de la Diputació és un recull de dades de freqüentació als principals atractius i recursos turístics de la regió de Barcelona que en aquest anàlisi no exclou la ciutat de Barcelona. Com deies, és la tercera edició d'aquest informe que enguany pues, mostrem en format interactiu. No? Ho hem fet amb una eina de visualització en línia que permet consultar a mida totes les dades des del 2018 al 2025. Per tant, tenim un històric de 8 anys respecte a aquestes dades i que es poden consultar per àmbit geogràfic, no? O sigui municipi, comarca o marca turística, per tipologia d'atractiu i per any de la dada. No? Per tant, es disposa de dades en quant a dimensió i territorialització d'aquests fluxos turístics. Mm-hmm. Aquest exercici el que volem és fer transferència d'aquestes dades que venim recollint des del Lab Turisme des del 2011 i aquesta recollida es fa en col·laboració cal dir-ho també, pues, en col·laboració amb els Consells Comarcals i els Consorcis de Turisme del territori que ens ajuden a fer aquesta recopilació de dades des dels seus territoris. No? I aprofito pues, per agrair aquesta col·laboració que fem amb els tècnics d'aquests ens turístics. No? I, per tant, per nosaltres la transparència de la informació és un dels nostres objectius que tenim en l'ADN com a administració pública posant en obert aquestes dades des de la Diputació per tots els agents del sector turístic i també per la ciutadania.
0: Mm-hmm. Montse, justament mencionaves que esteu recollint les dades des del 2011. Estem parlant que aquest informe és la seva tercera edició. En quin moment es va començar a fer l'informe i com ha evolucionat? Potser al principi eren dades més avançades cap a professionals, perquè ara l'interessant, i crec que és important remarcar d'aquesta eina, és que qualsevol ciutadà hi pot accedir també i comparar els municipis i l'evolució dels darrers anys.
1: Exacte. Nosaltres vam recollint aquestes dades des del 2011. Sí que és veritat doncs, que hem anat com a poc, no? Pues interactuant amb les diferents comarques per anar recollint aquesta informació que a nosaltres des de la Diputació ens costa més arribar. No? A través de les comarques és el nostre braç una mica de col·laboració amb el territori i hem anat pues, creixent, diguéssim, amb el volum de dades que tenim i ja fa 3 anys doncs, que vam començar a editar aquest monogràfic sobre els visitants als atractius turístics i l'havíem fet fins ara en format document, PDF, diguéssim, analitzant una mica comarca a comarca quins eren els principals atractius i per tipologies, etc. Però ara, bueno, doncs amb les eines que tenim a disposició avui en dia, doncs hem volgut donar un pas més enllà i tenir aquest visor més, que és com una eina més dinàmica, més interactiva, en obert i que es pot trobar a la web del Lab Turisme i, per tant, a disposició de tothom, perquè cadascú cerqui la informació del seu interès a través dels diferents filtres que permet l'eina, no? Que pots triar doncs, l'any de les dades, que podem veure des del 2018 i, per tant, podem veure abans de la pandèmia, no? I com ha anat evolucionant una mica els fluxos per territoris I també doncs, per marca turística, pots seleccionar per marca turística, per comarca, i a través d'un mapa interactiu pots filtrar també per municipi. I després el que dèiem de les tipologies de recurs, no? Hem identificat 8 diferents tipologies de recurs i també doncs, pots filtrar per aquesta tipologia. Així, doncs, l'usuari pot anar això, jugant una mica amb les dades, consultar informació concreta que cerqui, però també veure tendències, no? Amb les tipologies de recursos, etcètera, no? I doncs, això, hem afegit també doncs, un llistat complet de tots els atractius analitzats, que en el 2025 són un total de 180, i veure doncs, en una mateixa taula, per exemple, doncs, tots els recursos, el nombre de visitants de tots aquests recursos i les variacions interanuals respecte als anys anteriors, no? Així, doncs, no sé, un ajuntament en concret, una comarca que vulgui veure les dades del seu àmbit territorial o un operador turístic, no? Especialitzat en natura i vulgui veure quins són els recursos vinculats a la natura que estan tenint més interès en el nostre territori, o fins i tot doncs, un estudiant o una universitat que estigui fent algun treball de recerca, etcètera, vinculat a l'activitat turística, doncs pot veure ja doncs, aquestes dades.
0: Ara que parlava de les tendències, parlem d'aquestes grans tendències del turisme a la demarcació. L'informe parla de més de 26 milions de visites, 26 milions de visites al 2025. Quin retrat fan aquestes dades del turisme a la província de Barcelona?
1: Bé, doncs tenim una àmplia oferta d'atractius turístics, no? Com deia, són 180 els que estan analitzats en aquest informe, en aquest estudi, però són els principals, diguéssim, locomotores turístiques del nostre territori, no? Bueno, aquí el que cal destacar potser és que hi ha una certa concentració de recursos o atractius a les comarques de Barcelona. Dintre dels 180 recursos analitzats, n'hi ha 107 que són d'aquest àmbit territorial, de les comarques de Barcelona, no? Que és com un 60% sobre el total. I això inclús és més evident si en lloc de veure el nombre de recursos, mirem el volum de visitants d'aquests recursos. I així tenim que el 78% del total de visitants es concentra en aquestes 6 comarques de Costa Barcelona, no? Podem veure també doncs, això, grans locomotores potents, com són la Roca Village al Vallès Oriental, no? Un recurs vinculat al shopping, al Parc Natural de Collserola, que està entre diverses comarques, al Viladecans d'Estail Outlets, que està al Baix Llobregat, o al Monestir de Montserrat, no? Que només aquests quatre recursos ja sumen 18 milions de visitants. Per això podem dir que són com locomotores turístiques. També veiem doncs, una alta diversificació quant a les tipologies d'atractius. Tenim el que dèiem, dos grans recursos vinculats al comerç, al shopping, que són centres comercials de perfil turístic. No analitzem altres tipus de centres comercials que donen servei més al resident, no? Però tenim 16 espais naturals, tenim gairebé 10 recursos vinculats a l'enoturisme, tenim 87 museus i col·leccions, tenim 48 recursos vinculats al patrimoni arquitectònic, 6 recursos vinculats al turisme actiu i esportiu i altres atraccions turístiques. Per tant, aquesta diversificació també està palesa amb les dades, no? Al final, quan agregues, no? Aquestes dades i fas aquesta anàlisi per tipologia d'atractiu, doncs veus una mica aquesta diversificació en quant a tipologia de motivació turística.
0: Ens destacaves aquests atractius més visitats vinculats a les compres i als espais naturals. D'aquí, molt interessant aquestes dades que trobem al vostre visor, perquè per una banda el perfil turístic suma un total de 10,4 milions de visites i per altra els espais naturals que ens destacaves, Montse. En total heu analitzat, teniu dades de 16 espais naturals que apareixen a l'oferta del visor i sumen 9,9 milions de visitants. O sigui que la veritat, molts milions dins d'aquests 26 que estàvem parlant en general de 2025, i ens expliquen, com ens estaves dient també, aquestes preferències dels visitants. A partir d'aquí, m'agradaria passar al cas concret de Castelldefels, posar la lupa a la nostra ciutat. D'aquí, de Castelldefels, heu recollit dades de dos espais, estem parlant del Canó Olímpic i del Castell, amb unes dades especialment positives, també les destacàvem al principi, el Canó Olímpic es consolida com el segon atractiu turístic més visitat del Baix Llobregat, i el castell és el segon recurs dins de la tipologia de patrimoni arquitectònic. En aquest sentit, a més, també al principi, Montse, ens deies que agraïeu la tasca que feu amb el Consell Comarcal. Des d'aquí és des d'on també recolliu dades d'aquests dos espais de Castelldefels? Col·laboreu també amb l'Ajuntament? O com feu tota aquesta cerca de dades dels nostres espais, i si teniu previsió també d'incloure més espais emblemàtics de la nostra ciutat al visor?
1: Exacte, sí. Sí, aquest, destacava al principi aquesta col·laboració en la recollida a través dels consells comarcals, que són els que tenen al final més contacte, no?, amb el territori i amb els municipis, no? I ells ens ajuden a través també dels tècnics municipals de cada ajuntament, doncs aquesta recollida. La recollida es fa voluntària, és a dir, si nosaltres hem anat recollint i els diem, no, que aquestes dades seran públiques, no, que estem fent la recollida en global per tota la província de Barcelona i que es publicaran. Per tant, aquí recollim dades que voluntàriament cedeixen als diferents atractius que surten en aquest visor. Sí que és veritat que no es mostren els recursos atractius que tenen menys de 700 visitants, ¿vale? Aquest és un tema important també, perquè hi ha després tota una cua llarga d'atractius amb menys visitants, però que aquí no s'han inclòs per no fer la fotografia més gran, no? Tampoc es disposa, per exemple, de dades de platges, no? Que en el cas de Castelldefels, doncs, és un dels grans atractius, no? Però aquest és un recurs, un atractiu que és més difícil disposar de dades, no? No es disposa de dades així sistemàtiques de recollida i que siguin comparables amb la resta de platges de la costa de Barcelona, no? Sempre que recollim aquestes dades intentem homogeneïtzar el que és la recollida, que es faci amb els mateixos criteris, no? Sí que hi ha algunes platges que tenen sensòrica o algun tipus de control d'accessos, etc. Però el que no volem és posar dades que no estiguin contrastades o que siguin metodologies pròpies, no? Llavors, en el cas de les platges, i en el vostre cas en concret, doncs és important destacar això, que no hi ha dades de platges. I, per tant, tenim des de Castelldefels aquests dos recursos que ens han facilitat les dades, el Canal Olímpic, no?, que és aquest recurs categoritzat dins de la tipologia de recurs actiu esportiu, que ha rebut 240.000 visitants durant el 2025, un volum similar al de l'any anterior, però el més alt de la seva sèrie, des del 2018, com dèiem, i com deies tu també, és el segon atractiu de la comarca en volum de visitants per darrere al Viladecant de Styles Outlet, no? I en el cas del Castell de Castelldefels, que és un recurs patrimonial, arquitectònic, ha rebut un total de 27.000 visitants, amb aquest creixement important del 27% respecte a l'any anterior. I podem dir, per exemple, que del total de recursos de patrimoni arquitectònic de tota la regió de Barcelona, que són 48, que s'han analitzat, el castell estaria en el número 8 dintre d'aquest rànquing, que no som molt partidaris de fer rànquings, però sí ajuda una mica a dimensionar una mica aquest recurs i la resta de recursos, no?
0: Ara que justament menciones que un rànquing pot ajudar a dimensionar, també com contribueix aquesta eina a avançar cap a un model de turisme sostenible? Com pot avançar també l'Ajuntament? Com li pot ajudar a prendre decisions en base a aquestes dades?
1: Bé, sí, principalment aquestes dades el que ajuden és, el que hem dit, dimensionar els fluxos turístics dintre d'un territori, com és la província de Barcelona, tan divers, no? A territorialitzar aquesta informació, o sigui que les dades estan geoposicionades i es poden veure doncs, per municipis i veure com, on es concentren aquests grans fluxos, no? La gent es desplaça, no? Per conèixer i visitar aquests atractius i aquesta visita sovint el seu impacte va més enllà de la pròpia visita al recurs, no? Pot quedar a dinar, pot anar a prendre un gelat o anar a la platja, no? Llavors, aquests impactes que poden generar aquestes visites de forma més indirecta, que a més són en termes econòmics, no? Cap a la restauració, per exemple, però també tenen un impacte social, cultural i ambiental, no? En aquest sentit, per exemple, com deies, en els espais naturals, arran sobretot de la pandèmia, no? Van veure augmentats els seus fluxos turístics, no? I ho estem veient any rere any. La gent va descobrir o redescobrir aquests espais prop de Barcelona i la Diputació gestiona aquesta xarxa de parcs de la província i han vist la necessitat de controlar i monitoritzar aquests fluxos, les entrades, els accessos, els aparcaments, etc. No només perquè l'experiència del visitant sigui òptima, sinó també per preservar i conservar aquests espais verds, no? Que tenen molta pressió turística, concentrada a més molt en caps de setmana i festius, etc. No? Per tant, aquests exercicis ens poden ajudar doncs, a detectar punts calents de massificació, ens poden ajudar a planificar necessitats de serveis públics, com poden ser aparcaments, senyalització, serveis de neteja, etc. I també veure el que dèiem amb les tipologies de recurs, no? Veure una mica l'especialització d'un territori vinculat als seus recursos turístics, als seus visitants, no? Veiem, bueno, doncs, territoris més vinculats a l'enoturisme, altres que tenen un mix més genèric, no? De tipologies de recurs, però bueno, això poden ajudar a veure la seva política turística. Per tant, eines com aquestes, no? El que vol fer la Diputació és reforçar el suport als ajuntaments en el coneixement i la planificació de les seves polítiques públiques i millorar doncs, l'impacte del turisme en la vida local, no? I la sostenibilitat una mica també del sector, no?
0: Ja per acabar, tot just acabeu de posar al servei del territori aquest instrument estratègic, però també m'agradaria demanar-te una mirada al futur, quin seria el següent pas del LabTurisme? Esteu treballant ja en incorporar nous indicadors o noves funcionalitats o ja m'estic avançant molt perquè, com dèiem, tot just acabeu d'estrenar aquest visor?
1: Bueno, la idea és aquest visor anar-lo actualitzant any rere any, que això bueno, ja suposa una feina de per se, no? Perquè creiem que té un valor, no? Pel territori. Hem d'anar veient, no? Si aquesta informació la podem granularitzar més, és a dir, n'hi ha alguns recursos que recullen dades per mesos, per exemple, no? Això, aquestes dades ara són anuals, però si poguéssim baixar a nivell mensual, o sigui, la temporalitat, podríem detectar també doncs, com està sent l'estacionalitat de l'activitat turística, no? Si veiem que els fluxos doncs, estan més concentrats en determinades èpoques de l'any, festius, Setmana Santa, etc. No? Llavors, per una banda, això, podem anar millorant aquesta eina, anar-la actualitzant, però clar, nosaltres això és una de les eines que tenim al LabTurisme, no? Nosaltres a la pàgina web doncs, fem altres tipus de transferències, de publicacions en relació doncs, a l'ocupació turística, a l'impacte del turisme, etcètera. No? Vull dir que això avui és el tema era el dels visitants, però Si ens van coneixent i visitant la nostra pàgina web, anem traient informes mensuals, com va l'activitat turística per territoris, d'on prové el turista, el perfil del turista, etc. No? Ara no em voldria estendre, però tenim, diguéssim, altres informacions en relació al turista i al seu comportament, no? Que també és important veure com es va canviant, no? El seu comportament, les tendències, no? Com reserva, com contracta, etc. Tot això ho anem fent a través d'una enquesta que fem cada any al turista en destinació i podem anar sabent totes aquestes dades. Per tant, anem intentant, no?, cobrir una mica els buits d'informació que donen els principals instituts d'estadística, etcètera, no?, amb turisme per anar oferint, pues, a la ciutadania i als agents del sector turístic, pues, coneixement en forma de dades que els puguin ajudar, pues, a la gestió turística en general.
0: Perfecte, seguirem pendents, per una banda, de l'evolució d'aquest visor, aquest nou visor interactiu, i per altra, donarem un cop d'ull també a la pàgina web de l'App Turisme per conèixer totes aquestes dades i altres projectes que teniu en marxa des d'aquest l'App Turisme de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies, Montse Giró, cap d'aquesta entitat de la Diputació, i gràcies a això per aquesta estoneta, per compartir aquesta radiografia del turisme a la demarcació i especialment per posar la lupa amb nosaltres també a la situació de Castelldefels amb aquests dos espais dels que disposeu de dades, el Canal Olímpic i el Castell, que estem d'enhorabona amb unes bones dades que, com deien, doncs, el Canal a segona posició general de la comarca del Baix Llobregat i el Castell segona posició dins de la tipologia patrimoni arquitectònic del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies, Montse Giró, i molt bon dia.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
3: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels. You could go to...

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Mamà, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Indianàpolis.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Comença.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: just lucky so and so.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels. Comença.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Indianàpolis.